Encetem la segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent despertar de mica en mica. Anem passant del dilluns cap al dimarts, dillumarts, dimarts 29 de setembre de 2026, i ara de seguida podrem escoltar una entrevista que ja vam fer pel De Zero a l'Infinit amb l'Ariadna Vilalta, que ens parlarà doncs del servei i de totes les possibilitats que tenim amb la psicologia d'avui en dia, la que ja té en presència tot el que té que veure doncs amb les intel·ligències artificials, etc, com aquests dies també venim parlant de la intel·ligència quàntica, quasi que en podríem dir. I després escoltem una de les efemèrides d'en David Morales i en José Agustín Gómez ens fa recomanacions de llibres. Vinga, seguim Nits de Ràdio.

0: Si diem que qualsevol cosa, quan hi ha un cert revisionisme o pensem en qualsevol acte humà, no? Escolta, com podien ser així? Com podien fer aquestes coses? Sempre hem d'entendre el context en el que ens trobem o es trobaven aquelles persones, fins i tot nosaltres mateixos, quan vam prendre una decisió o quan, bueno, era, o fins i tot les modes, no? Si ens fixem en segons quines dècades, doncs mira, sí que per sort hem evolucionat. Per tant, el context és important. I ara estem en un moment en què el context és molt determinant. Sobretot determina des del punt de vista digital, des del punt de vista de tot el que ens està canviant, doncs la tecnologia i, per tant, les xarxes socials, internet, etc., no? I més la IA. Per això és molt bo quan algun llibre ens pot ajudar a entendre algunes de les claus del que ens defineix o el que hem d'evitar que ens defineixi, fins i tot podríem dir, la tecnologia actual. I el llibre del que us parlem és Una vida sempre en línia, anatomia psicològica d'una època, que el trobeu a Destino i està escrit per Ariadna Vilalta. Ariadna, gràcies per passar pel programa.
1: Un plaer i moltes gràcies per comptar amb mi.
0: En aquest cas, ja comences el llibre i també és una mica diguem, el perfil professional que has agafat com a ciberpsicòloga, definint una mica què vindria a ser això de la ciberpsicologia, oi que sí?
1: Sí, perquè bueno, crec que no és un terme que s'utilitzi massa al nostre país i bueno, crec que també és molt senzill, no?, de posar en context amb el nom, però bueno, realment el que ens focalitzem és en tot el que té i relaciona la salut mental i la tecnologia. Mm-hmm. I això abarca avui en dia molts àmbits, òbviament.
0: Sí. De fet, un dels primers capítols que dediques en el llibre, em sembla que és necessari o molt interessant l'aproximació que tu em vas fent, perquè possiblement ara tothom coneix això de el jo digital, no? És a dir, com que, amb totes les seves variants, no? És a dir, com, des del punt de vista de què hi ha informativament de tu a la xarxa, però també quin perfil volem o ens interessa donar de nosaltres mateixos a la xarxa, que no sempre

0: És la mateixa persona, no? Si quan haguéssim d'un grup d'amics, no? Si haguéssim de definir algú, no? I no ens veiés aquella persona, evidentment, poguéssim ser sincers. Clar, perquè si no, vull dir, la definiríem de formes diferents. Hi hauríem molts elements en comú, però hi haurien diferències, no? Llavors, clar, aquí el jo digital, Ariadna, clar, arriba a tot arreu i sense el nostre control. Per tant, té un pes molt important, no?
1: És que jo penso, una de les raons per les que volia anar a través de diferents aspectes en el llibre és perquè crec que hauríem de ser molt conscients que tampoc estem vivint coses que no passessin abans. El que hem canviat potser és a través del que ho fem, no? Mm-hmm. Però sempre hem tingut un perfil diferent. No som el mateix a casa amb la família, que fora amb els amics, que quan som a la feina. I jo crec que el que hem perdut una mica o el que no hem fet, més ben dit exacte, no hem fet, és educar-nos digitalment. El que ens diferencia ara és que potser estem deixant una empremta digital que pot romandre allà molt de temps i pot ser alguna cosa doncs, que en algun moment ens vingui en contra, però a part d'això sempre hem tingut diferents personalitats, inclús durant la nostra vida, no? Potser de joves hem estat molt esbojarrats i després ens hem adreçat una mica a ser més una mica més formals.
0: Ariadna, jo dono gràcies de que no hi havia internet quan jo era adolescent, saps què vull dir? Tot això que hem guanyat, saps? Vull dir, sí no? Quina sort, aquelles fotos, sort que es veia, perquè dius, mare meva, però clar, és que tot això ha anat canviant molt i ara s'hi troben, ja ens hi trobem, no?
1: Però jo crec que és important que la gent prengui consciència d'això, perquè al final, jo crec que en una altra manera, no vull comparar-ho tampoc exactament, però també nosaltres quan érem joves sempre t'ho deien, no, doncs no enviïs fotos, ni que siguin físiques, no? Però no ho facis, no? O no ho posis per escrit depèn quines coses, no? Que el dia de demà potser te'n arrepenteixes.
0: Totalment.
1: Jo no crec que ens haguem desconnectat tant. Jo per això també una de les bases del llibre no és una mica no comparar sempre a l'època de Downton Abbey, no? Ara.
0: Sí.
1: Hi ha unes bases que no hauríem de perdre i crec que les hem oblidat pel camí. I això potser és una mica culpa de la nostra generació, no? Perquè nosaltres encara tenim la sort de comparar.
0: Totalment d'acord.
1: Però els que venen darrere nostra no tenen aquesta sort.
0: Totalment.
1: I crec que els hem d'ajudar.
0: Totalment. Aquest punt de perspectiva és molt important perquè quan has conegut altres situacions pots comparar, pots veure els avantatges i els inconvenients, fins
1: exacte.
0: I tot, no? I no ho dones tot per fet, no? Que igual ara es dona com si sempre hagués sigut així. Parles en el llibre, en aquests primers capítols, d'un concepte que considero fonamental avui en dia, que és l'ansietat social. Avui en dia vivim, com molt bé diu l'Ariadna Vilalta, moltes d'aquestes coses ja han passat sempre, però ara les vivim diferent, no? I aquest FOMO, que tant es diu, no? Es multiplica per 100.000. I et volia posar un exemple, Ariadna, aviam si m'ho segueixes. Abans, pràcticament només t'enteraves dels concerts que hi havia, els que es feien aquí, en el sentit de que si veies un cartell, possiblement, un rètol d'aquests, i si no, ni te n'enteraves, i per tant et quedaves tan tranquil si no veies la gira mundial popstar del no sé què. Ara, com que ho veiem tot a la xarxa social, gira mundial de no sé qui, de no sé quantos, com serem nosaltres el que ens ho perdem? És a dir, ens estem estressant multiplicat per 10.000, no?
1: Bueno, jo també soc del parer que necessitem també educació amb intel·ligència emocional. Uh-huh. És a dir, no pot ser que coses d'aquestes ens estressin d'aquesta manera.
0: Clar.
1: En quin moment estem vivint que coses d'aquestes siguin un trauma o una cosa que ens tregui la son, no?
0: Sí.
1: Ens hem de plantejar moltes més coses a part d'això i també posar una mica de perspectiva. Jo, abans de dedicar-me 100% a la psicologia, jo havia treballat al món de la comunicació.
0: Uh-huh. Es nota, Ariadna, es nota, deixa'm dir-ho, però els nostres oients segur que ho han detectat de seguida.
1: No, però moltes, bueno, tu també sabràs, no? Hi ha esdeveniments, hi ha celebracions, hi ha festes, no? Vas allà i el dia següent veus totes les fotos d'aquesta gran festa que ha passat.
0: Sí.
1: Tu estaves allà i no era tampoc una gran festa, era una presentació, tothom ha passat pel fotocall i tothom hem anat a casa tan aviat com hem pogut. Hem de tenir aquesta perspectiva. No sempre, ni quan sortim amb els nostres amics, és la noche de tu vida, ni... No passa sempre això i no podem deixar que aquestes coses controlin d'aquesta manera la nostra vida, no? Igual que també nosaltres quan pengem una foto a xarxes socials, pengem moltes vegades la que sortim més bé, la que posa la millor posta de sol, però no han estat així les 24 hores del nostre dia. Nosaltres tenim aquesta informació i hauríem de saber distingir-la quan mirem

0: alguna cosa també a internet o a les xarxes.
1: Ara estava dient això a l'Ariana i pensava, dic, si poséssim totes les fotos a la IA per entrenar-la i tot això, la IA es pensaria que el golden hour és molt habitual. O sigui, que, sí. Clar, perquè per número
0: que
1: de...
0: Vivim allà,
1: clar,
0: vivim
1: que
0: vivim allà.
1: Que vivim constantment allà, perquè clar, que tothom és aquestes les hores que pengen les fotografies, doncs deu pensar, en la Tierra sempre tenen esta luz. I és que, clar, una de les coses d'estar, anem a dir, online, és el que parles del cost d'estar disponible, de la visibilitat, de l'estar online. És que, escolta, és que estaves online i no em vas contestar. A veure, clar, tornem al mateix que dèiem. Els que hem viscut en l'època en què si volies trucar a una noia havies de trucar a casa seva i que et contestés els pares. Home, tu pensaves molt més això, saps què vull dir? I a certes hores ja no trucaves. Ara, clar, 24 hores al dia online, tu, això és inaguantable. Amb tot,
0: jo vago perquè posem límits, és a dir, jo inclús he estat en converses amb amigues meves, és que no m'ha contestat, però és que pensem que la gent treballem.
1: Correcte.
0: Si tu estàs de 9 a 5 treballant, no tens per què contestar el mòbil. Exactament. I si tu després estàs a dormir, si vas a dormir a l'hora que sigui, doncs hauríem de deixar de... També nosaltres ser conscients de que hi ha uns horaris, i jo, el que tu dius, la meva àvia també, a partir de les 10 de la nit no es troca ningú, no?
1: Sí, sí,
0: pues
1: sí, sí.
0: És un tema d'educació, no? I tornem a aquesta educació digital. Hi ha certes coses que no s'haurien d'haver perdut pel camí. I potser ens hem deixat tots emportar una mica per aquesta roda, no? Que al principi, jo l'altre dia estava reflexionant quan va començar Facebook, era, no sé, era xulo, no? Perquè sí. Tot i que tots sabem que era com... una mica el safarderam de veure què fan aquells que fa mil anys que no hem vist, també era una manera d'estar en contacte amb la gent. Tenia un esperit molt més social.
1: Sí, sí.
0: Fins que s'ha deixat portar per tota la part aquesta més comercial i més... Bueno, sí, ara és un negoci pues, que també nosaltres el podríem parar individualment.
1: Totalment. Mira, jo de fet com a anècdota, jo quan va començar Facebook, crec, bueno, és que no seria exactament l'any, però sí que recordo que estava en el programa de Júlia Otero, vull dir que vulguis no tens molta exposició, i jo era molt reticent a, bueno, el Facebook i tot això, i de cop i volta un dia entrant-hi vaig veure que algú havia creat un compte amb el meu nom i amb una fotografia meva de la web o de la ràdio, d'on sigui, no? I aquell dia vaig dir: home, doncs potser no m'hi val això de posar-me, saps, com un estrus o mirar cap a una altra banda. Potser m'havia d'activar. Sobretot, el que em va cridar molt l'atenció, i això et semblarà interessant, és que si algú hagués fet doncs, un perfil que dius, mira, és fals i tot això, bueno, es desmenteix i ja està, però em va cridar l'atenció que tenia d'amistats gent que jo havia perdut el contacte de l'escola, de l'institut, i em va fer il·lusió pensar, ostres, quina ràbia! A sobre pot parlar menys i jo no, no?
0: I jo no,
1: i jo no.
0: Clar, està molt bé.
1: És molt fort, i de seguida, de seguida van cancel·lar aquell compte i jo me'l vaig obrir amb la mateixa foto. Vaig dir, mira, així es recupero.
0: Feia feta.
1: Sí, i aquell dia va ser quan no vaig tenir més remei. És a dir que hi ha molts aspectes, i tu parles en el llibre, també de la seguretat, de la delinqüència digital i de tots aquests aspectes, que fa que no puguem estar mirant cap a un altre cantó.
0: No, i és important, perquè fins i tot nosaltres, bueno, en el meu cas, que jo em dedico pues, a això i en parlo i en soc conscient, jo normalment, jo visc a Londres, l'altre dia anava caminant per la City, és cert que quan tens un perfil potser que l'estàs fent servir per una exposició, no? Jo al final pues, vull vendre llibres,
1: correcte,
0: vull explicar el que faig,
1: correcte,
0: i bueno, si algú em sol·licita i potser no sé ben bé qui és, pues, acabes acceptant. Entonces, jo estava a London, al City, al centre, i vaig acceptar una persona i aquella persona em va dir: em sembla que t'he vist aquest matí per London City.
1: Ostres!
0: En aquell moment vas pensar, uau!
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I comences a pensar, ostres, que hi ha, doncs això, et poden localitzar per, jo què sé, doncs per cercania, saps?
1: Sí,
0: et poden localitzar
1: d'aquestes
0: maneres, però t'espanta molt, no? I em fa por pensar que la gent més jove estan molt habituats a això i no reflexionen sobre aquesta privacitat i aquests límits, no? Que no tot s'hi val, no? I vale, poden dir bloqueges i ja està, però bueno, ja està allà, no? El fet que algú sigui veritat o no
1: t'ha
0: pogut veure o no. És, no sé, jo crec que ens hem de pensar molt en com afrontem. Jo sí que he volgut molt per reflexionar sobre aquesta privacitat, perquè crec que és molt important.
1: Ho fas en el llibre i crec que seria molt necessari que el llibre de l'Ariadna, doncs, jo sempre

0: dir que hauria d'anar a l'adreça dels caps i les caps dels partits polítics perquè entenguessin que això no va de partits, això hauria de ser transversal totalment, això ens haurien de posar tots d'acord, però precisament el context que dèiem, ara sembla que no pugui haver punts d'acord entre partits que siguin doncs radicalment diferents, però és que hauríem d'anar a l'essència de en què són diferents, i haurien de ser diferents, doncs jo què sé, en models econòmics, en models socials, però no en això, és a dir, en certes coses...
1: Bueno, avui mateix està veient les notícies que per més malament que molta gent ens caiguin per aquí, doncs ja tens el Donald Trump i el Xi Jinping estan parlant de com governar la IA, o sigui, els dos països més grans del món s'estan posant d'acord amb com fer una cosa que ens afectarà a tots, perquè a mi em preocupa molt la part de la IA, que no fem tard. O sigui, ara estem parlant de les xarxes socials,
0: sí.
1: Que fa 20 anys de les xarxes socials.
0: Estic d'acord.
1: I n'estem parlant ara, i n'estem parlant sense prendre moltes accions, no? Perquè jo sóc de les que penso que, bueno, regular està bé, prohibir no crec que solucioni gran cosa, ajudarà definitivament. Però, de nou, l'educació digital ha de ser superimportant i ara a sobre hi hem d'afegir la capa aquesta de la intel·ligència artificial.
0: Absolutament.
1: I jo anava un pas més enllà, és que tenim la neurociència a sobre.
0: Totalment, totalment. De fet, et volia preguntar per això, perquè un dels capítols el dediques precisament a això, no? A l'era de... dius dels algoritmes, no? Doncs com gestionem tot això? I per això et volia preguntar una cosa que aquí al programa, a la secció de tecnologia, ho hem comentat molt, intentant buscar tots els punts de vista, perquè quan es parla d'això, no? A quina edat, no? Xarxes socials, a quina edat, perfils, de seguida tothom, no, ai, que prohibir, no sé què dic. Bueno, a veure, estem en un món digital, no pot ser tan senzill, hem d'escoltar els experts. Hi ha moltes coses que potser, perquè algú ho compara, i per això et volia fer aquesta comparativa amb, bueno, és que ara ens posem tots les mans al cap quan la gent fumava amb no sé quins anys. Jo dic, és que no és el mateix.
1: No.
0: Perquè el tabac no era una eina de treball.
1: No.
0: O una eina de desenvolupament, i això sí. Per tant, crec que no és bona comparativa, no és un tema de salut només, sinó que hi ha molts altres aspectes. Per això t'ho volia preguntar quina és la teva opinió al respecte sobre això, les limitacions d'edat, etc.
1: Jo, de nou, sóc molt pesada amb el tema de l'educació, però crec que estem, com tu deies abans, no? Estem ficant el cap sota l'estona. O sigui, no estem mirant el que ens ve.
0: Sí.
1: El que ens ve és un món molt tecnològic, doncs igual que quan va arribar la revolució industrial, per això moltes vegades jo ho comparo amb Downton Abbey, si et mires tota la sèrie, va passant, no? Doncs quan arriba la llum, quan arriba el telèfon, quan arriba... I hem de ser conscients d'això, que podem tornar cap endarrere i viure doncs amb un hortet a casa i sense res més. Bueno, es pot provar, no ho sé, però el món que estem sostenint no podem ser tan hipòcrites de pensar que els nostres fills podran estar allà fora el dia de demà competint amb gent tan preparada com tenim als Estats Units i a Xina.
0: Efectivament.
1: I no arribarem. No arribarem si no tenen uns conceptes molt assimilats. I amb això jo sóc molt, molt, molt defensora d'introduir d'una manera molt agradable, actualitzada, pues, temes com la filosofia i l'ètica a les escoles. Tenim una base molt important que han d'aprendre, i història, i aprendre del que ha passat, com ha passat i per què ha passat, sense el que tu deies, sense fer-ho tendenciós. Hi hauria d'haver un acord amb educació que anés a llarg termini, perquè és que no es pot canviar cada 5 minuts. Tampoc entenc com van deixar entrar els mòbils a la classe, no entenc que els pares enviessin missatges als seus fills durant hores escolars, perquè al final podem posar-nos les mans al cap, però algú va deixar que enviéssim aquests... Abans, doncs, si teníem una urgència, trucaves a secretaria, et anaven a buscar el teu fill a classe, el treien i parlaves amb aquella persona, però era una urgència, no era per preguntar què vols per dinar. Jo crec que ens hem de plantejar moltes coses que a vegades, doncs, en el cas de quan potser tens una persona, pots tenir veu, doncs, és molt difícil parlar de generalismes perquè tothom s'ho agafa molt personalment i és molt, molt delicat. No? Estem en una societat molt polaritzada i tothom s'agafa totes les coses molt a pit. No? Però també crec que quan també es parla de temes d'addiccions, jo a vegades també m'agrada posar sobre la taula que avui, aquesta setmana, que s'ha mort el fill de la Cindy Crawford, no?
0: Sí, cert.
1: Hi ha un tema d'addiccions molt seriós, molt, i el de les pantalles, doncs vaig veure també una entrevista, no?, de que s'ha fet aquests dies, no?, d'un noi que va sortir, crec que també era una ràdio també d'aquí a Catalunya, no?, que era addicte. Bueno, jo crec que hi ha més coses de fons quan una persona, un adult,

0: adolescent està tot el temps a la pantalla.
1: Cert.
0: I això deriva a algo més complicat quan no es tracten les coses que hi ha de fons.
1: Mm. Mira, jo tinc una cosa, per exemple, jo tinc un exemple, Ariadna, claríssim, de, mira, jo, per exemple, que he fet atletisme tota la vida, no? Clar, quan jo era jovenet, jo imagina't que estàs al cap de setmana, no?, i el diumenge tens la competició. Doncs el dissabte anaves pensant, anaves rumiant, anaves pensant, i ja està, no sortia de tu mateix amb tu mateix. Per tant, el procés de preparació que podies fer era molt més intern, i després ja arribava la competició. Però a dia d'avui, tu pots estar el dia abans i tindré, o sigui, anem a dir que el retorn satisfactori o l'experiència, el que fos, ja era el dia que tocava, quan tocava. Ara és constant. Ara és, en tota estona estàs penjant una fotografia del dia abans. Les reaccions, vinga, que tu pots, tal, no sé què. És a dir, tot és en positivitat, però estem constantment exposats aquestes petites dosis de, digue-li, dopamina, digue-li, de retorns intermitents, bueno, tot el que estan
0: però també
1: pensant.
0: Crec que ens anestèsia, en certa manera.
1: Absolutament.
0: Eh? Les guerres, tot el que passa perd atenció.
1: Totalment.
0: Ens habituem a tot d'una manera que tampoc és normal, no?
1: Sí, d'acord.
0: Bueno, jo crec que és el que comentàvem, no? O sigui, ens hem de replantejar realment com ens estan impactant les coses i quin ús estem fent amb elles, no? Perquè ni tot cada dia pot ser un drama, ni tot cada dia pot ser algo superemocionant, no? Pues s'han de relativitzar. Jo ara, per exemple, col·laboro amb un lloc d'intel·ligència artificial a Londres i la gent jove, hi ha un salt tan gran entre els que jo ja en tinc 47, els que en tenen 30 i els que en tenen 20.
1: Clar.
0: Que a vegades riem molt, no? De com un tema, no? Pot anar saltant per generacions.
1: És
0: i dius,
1: fort, eh?
0: Ens hauríem d'ajuntar més i parlar d'aquestes coses perquè ni tot el tiempo pasado fue mejor.
1: Mira, com deia el punt 7, bueno, todo el tiempo pasado es anterior. Això sí.
0: Exacte.
1: Anterior sí, però mejor no. Eh? Vull dir, és així. Però Ariadna, mira, una cosa que llegia l'altre dia em va semblar, em va explotar. Sense jo, diu, no, t'explotó la cabeza. No, hi ha una vena que em va explotar que no tornarà enrere. Això ja se'm va quedar així. Que hi havia gent que quan, llavors a les converses, hi ha un tema que m'interessa molt, Ariadna, que el coneixeràs bé, que és com ara, diguem-ne, el jovent en general prefereix, per exemple, tenir una conversa per asíncrona, eh? És a dir, perquè té més temps per analitzar la resposta o per pensar que nosaltres quedem totalment síncrons, perquè o parlaves de cara a cara o era telèfon d'aquell de tota la vida, no? Per tant, ja és una manera, un mecanisme diferent d'anàlisi. Però un pas més enllà ja és fer captura de la conversa de WhatsApp, passar-li a la IA i que diguis, què faries?
0: Però saps per què em preocupa a mi això molt? Nosaltres, la nostra zona del món, mai hem fet el que és oració, comunicació oral. No, i estem perdent la comunicació escrita.
1: És veritat.
0: Mentre altres països donaven eines als seus estudiants i feien molt esforç amb la comunicació oral i, a més, la comunicació escrita.
1: Totalment d'acord.
0: Presentar-te al món professional sense aquestes eines és un problema gran, per no parlar de tota la manca d'estructura psicològica i cognitiva que això suposa. Eh? Jo crec que els hem d'ajudar a tornar a parlar.
1: Totalment,
0: a saber expressar-se. D'aquí també tot el tema de la lectura, no?
1: Pues
0: la lectura dona vocabulari, la lectura... Però és que s'han de tenir aquelles converses de sobretaula, s'han de tenir aquelles converses de explica'm què et passa, explica'm per què et passa, i d'on ve això, qüestionar, i com es diu en anglès, no, challenge, o sigui, fer que aquesta canalla puguin expressar-se, pensar, i dona'ls temps que pensin, si no m'has de contestar, és el que dèiem abans, no? No m'has de contestar al minut zero immediatament, contesta'm més tard. Però pensa tu,
1: sí,
0: i dona'm una resposta. Però no pot ser que surtin el dia de demà a treballar i vulguin competir al món sense eines tan importants.
1: Absolutament. I a més, el que et faci més especial treballat serà el que et pugui marcar la diferència, no? On era, on doncs, la IA i estarà. És innegable que la psicologia i la tecnologia, d'aquí aquest concepte de ciberpsicologia, és absolutament ja inseparable, intrínsec, i per tant és molt necessari que tinguem expertes en la matèria i que ens puguin donar aquests treballs en forma de llibre, com és Una vida sempre en línia. El trobeu a Destino i està meravellosament escrit per l'Ariadna Vilalta. Ariadna, un plaer i fins ben aviat.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

va passar tal dia com avui, 29 de setembre del 1998. El cantant Chayanne publica el senzill Dejaría Todo. Fa 26 anys, la música llatina vivia un moment estel·lar amb el llançament d'aquesta balada romàntica que es convertiria en l'èxit més important de la trajectòria d'Elmer Figueroa Arce, més conegut com a Chayanne. El tema inclòs en l'àlbum Atado a tu amor no només va consolidar el cantant com a estrella internacional, sinó que li va obrir les portes del mercat europeu, un somni que perseguia des que va començar la seva carrera als 10 anys amb el grup infantil Los Chicos.

0: Sabeu que és molt important el que nosaltres diem, que el temps que ens toca estar desperts, treballant, acompanyant-nos els uns als altres en aquestes hores de la nit, si es poden aprofitar, és doble el mèrit que té i és doble la seva funció, perquè seguim avançant, anem en el dia a dia o en la nit a nit, com aquí ho comentem, i a sobre, doncs, aprenem sobre certs elements que no només gaudim mentre els estem vivint, mentre els estem escoltant, mentre es feu una activitat, sinó que després sabeu que els podeu escoltar, doncs, en diferit, en calma. Ostres, deixa'm tornar a escoltar això perquè estaven explicant un tema interessant. I això ho podeu fer des de OndaCero.es/Catalunya o des de l'app d'Onda Cero, i us podeu escoltar i baixar els àudios de Nits de Ràdio. I entre aquests àudios, que són dels més escoltats, tenim, evidentment, els que parlen de ciència, els que parlen de divulgació, amb en Xedat Caitzalaferrón. Xedat, com estàs?
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Doncs mira, jo t'ho dic, jo estic molt content, perquè quan abans de començar ja m'has dit quin tema faríem avui, jo ja he dit ole, perquè sí, perquè és un tema que a mi m'apassiona, i a més és un tema que crec que és dels més importants, perquè al mateix temps que és apassionant, és de les coses, Xedat, que la gent més mal entès té. I per això m'agrada molt que el toquis, perquè avui, Xedat, ens parlaràs dels forats negres.
1: Avui tornen els forats negres a Nits de Ràdio. I és un tema que tenia ganes de tornar a tocar, perquè estan havent-hi canvis, les idees que hi ha darrere els forats negres. Idees que els mateixos autors que les tenen els hi costa explicar, perquè no les acaben d'entendre. I, bueno, avui faré un petit resum de com està el pati i quins problemes hi ha i quins aparar el futur, perquè jo crec que això és un camp en ebullició. I bueno, s'amunteguen, diguéssim, les idees i les troballes, i jo crec que hem de posar un pelet d'ordre dins del que canvia dins d'això.
0: Està molt bé, perquè deixa'm fer aquest primer apunt sobre el que deia, de que moltes coses no, molta gent, i és normal, pel propi definició del terme, no? Confonen forats negres i el que podria ser forats de cuc, que són dues coses diferents, perquè precisament el forat negre el que no és un forat com a tal, no? Sinó que és un element precisament amb massa, que passa és que amb una massa tan densa que fa que això, no, que res s'hi pugui escapar, no? Mentre que el concepte d'un forat de cuc sí que aquí podria ser un punt que verdaderament connectés a dos llocs, que entressis en lloc i sortissis per l'altre, no?
1: Sí, la idea és aquesta. I, de fet, ara el que vaig explicar una mica, intentaré explicar ràpidament què és un forat.

0: negre, val? Que aquests emeten radiació i s'evaporen. També mirarem una paradoxa, que és la paradoxa de la informació, que ja vam parlar
1: Sí,
0: fa temps
1: m'encanta.
0: sobre aquesta paradoxa. La tornarem a explicar com han intentat resoldre aquesta paradoxa, perquè és una paradoxa heavy, heavy, heavy de la física actual, i com en la resolució d'aquesta paradoxa, sobretot durant la pandèmia, els físics que estaven allà involucrats, suposo que avorrit a casa seva, els va donar per pensar moltes coses.
1: Home, feien això o feien zumba? Una de les dues coses havien de fer, Xerà.
0: Ah, exacte, és igual les dues, eh?
1: Sí, no és incompatible, no?
0: No, vull dir, la pandèmia vam fer tots a tots, a casa.
1: Sí, i pa, I també van fer pa, Xerà. Massa madre.
0: Sí, i bueno, com això ho connectem als forats de cuc.
1: Molt
0: Llavors,
1: bé.
0: Començo a endreçar idees. Vinga. Perquè el tema se us porta. Mira, això, la física teòrica va porta en crisi des del 1974, val? Quan el senyor Stephen Hawking va dir que els forats negres destrueixen la informació. Això va ser una bomba tremenda, val? I anem a explicar com ho fan per entendre el problema. És a dir, un forat negre és una vinguda d'un únic sentit. És a dir, un cop. Bueno, m'agrada la definició aquesta de no hi ha res més inútil que intentar escapar d'un forat negre.
1: Correcte, sí. Correcte.
0: Però, de fet, això és gairebé la seva definició. Res pot escapar un cop d'un forat negre. Un forat negre, tu ho has definit molt bé, és quan tenim una massa prou condensada tant, que l'espai-temps, és a dir, d'alguna manera no pot contenir-la i es derromba sobre ell mateix. Col·lapsa, i d'això en diem una singularitat, que és la singularitat de l'espai-temps. En aquest punt, el temps desapareix, va? I l'espai també no deixa de tenir sentit. De fet, el llibre del Hawking, del Big Bang a los agujeros negros, de Història del Tiempo, val? De fet, aquesta és la idea, és a dir, el temps va començar al Big Bang i desapareix en un forat negre, és a dir, deixa d'existir el temps. Per tant, aquesta és la història del temps, no? Llavors, aquest títol tenia tot el sentit. A mi em va costar pillar-lo, que no vaig arribar a la uni i ho vaig entendre, doncs és això. És a dir, aquesta singularitat, que fins i tot era tan extrema que l'Einstein no la va concebre. I això surt de les seves mateixes lleis. Totes aquestes idees de forats negres, etc., bé, han estat superimportants. Molt bé. Per tant, d'aquí és prou dens el tema com perquè la velocitat d'escapament d'un forat negre sigui més gran que la velocitat de la llum. Com a qual cosa, res pot escapar. Per tant, només hi ha una única direcció. És a dir, un cop passes una frontera, tu ja no pots tornar enrere. Val? Llavors, això, aquesta frontera, que quan la passes dius, hòstia, què ha passat aquí? Dius, doncs mira, aquí ja no surts. Val? I aquest és l'horitzó dels esdeveniments, que se'n diu.
1: Evento Asian.
0: Sí, això vindria a ser com el que delimita el que és un forat negre i el que no. És a dir, a partir que tu creues aquesta línia d'aquest horitzó, doncs ja no pots tornar. I fins aquí dius, bueno, no passa res, doncs això és així, relativitat general, no sé, vull dir que no passa res. Clar, però va aparèixer el senyor Hawking i va dir, ostres, aquí resulta que ja he anat fent càlculs i un forat negre és una cosa bastant simplona que emet energia. I si una cosa emet energia, perquè està calenta, diguéssim, va minvant. Perquè l'única manera de treure energia d'un lloc on només té massa és treure la seva massa. Molt bé. Diu, i com treu energia un forat negre? Doncs pues mira, a través de la radiació de Hawking. Hawking va dir, diu, mira, hi ha una manera d'extreure energia.
1: És com si per exemple, estigués cremant, no?, i traient

0: és un fum, el que passa, clar, amb la dificultat que dèiem, de que ni la llum pot escapar anant la llum a la màxima velocitat que s'imagina o que es coneix, no?
1: Sí, de fet, això va ser una idea xocant, perquè la idea principal era que, bueno, tot el que passa per allà cau i s'ha acabat, no fa res més. Però ell es va trobar que no, que els forats negres emeten radiació, és a dir... I aquesta radiació, va dir, d'on surt aquesta radiació? Doncs mira, la treuen de l'espai, de l'espai buit, que està molt proper al seu horitzó d'esdeveniment. És a dir, en l'espai, òbviament aquesta idea sembla absurda, perquè dius, hòstia, treure energia del buit sembla absurd, però bueno, a mi m'agrada com ho diu un dels autors dels articles importants, és que diu, bueno, no és el pitjor que s'ha dit de la mecànica quàntica, que sigui absurda, no? Vull dir que... representa que el buit en la teoria quàntica està ple com d'un mar de partícules, per entendre. No, aquestes partícules són partícules i antipartícules que surten i s'aniquilen elles mateixes en un espai ultramega curt, de temps. Llavors, bàsicament, tu quan fas el promig no trobes energia, però aquestes partícules van apareixent i van desapareixent. Què passa? Que just quan aquestes partícules apareixen en l'horitzó de successos o d'esdeveniments, del forat negre, passa una cosa, que si una queda al costat de dins del forat negre i l'altra al costat de fora, la de dins cau a dins i la de fora marxa. I aquesta partícula que marxa, suposem que es crea un electró positró, o sigui, una partícula antipartícula. La partícula s'escapa i l'altra partícula cau a dins. Per tant, què hem generat? Hem generat una partícula que s'escapa, aquesta és la radiació que veiem, que és la radiació de Hawking, que porta energia, molt bé, però aquesta energia d'on l'ha tret? L'única manera de treure aquesta energia és del buit, és a dir, tu has agafat aquesta energia del buit, aquesta era positiva, i l'altra partícula s'ha endut energia negativa, perquè es conserva l'energia, per tant, tu has de tenir que la suma ha de ser zero. Si jo he tret energia i el forat negre s'ha menjat energia negativa, vol dir que el forat negre és el que està donant aquesta energia, és a dir, aquesta energia prové de la seva massa. S'està reduint, mica en mica s'està reduint el forat negre. Clar, si els forats negres s'evaporen, com es pot evaporar, per exemple, l'aigua, el sol, amb un vessal a l'estiu, que és aquesta la idea, apareix un problema. Cal dir, abans de continuar, que els forats negres s'evaporaran quan la temperatura exterior, o sigui, quan la temperatura que hi hagi a l'univers sigui menor que la seva. Això passarà d'aquí molts milions d'anys, gairebé quan l'univers estigui esgotant, perquè al moment l'univers està a 2,7 Kelvin, que és la radiació de fons, i encara està prou calent perquè no puguem veure aquesta evaporació dels forats negres. Però la teoria és aquesta, és a dir, una teoria que, bueno, això passarà.
0: Que també deixem dir-te, Xerac, que aquestes teories sempre estan molt bé, de dir, això ja no ho veurem, perquè llavors és com dir, i ja quan s'hagi d'aprovar la meva teoria, jo ja no m'ho preocupo, no? Perquè que això seria una opció. Però és realment apassionant, perquè clar, és fer uns càlculs que et porten a la imaginació de la fi del temps. És que clar, és que ja només això ja és, ja és increïble.
1: Sí, els forats negres són els objectes, per mi, més fascinants.
0: Sens dubte.
1: Que hi ha. És a dir, són els que, a mesura que vagi parlant, en fi, surten idees que són, bueno, anades d'olla. Això, el que va fer Hawking va ser el primer tanteig entre gravetat i quàntica. És a dir, fins que no va arribar el Hawking, el fet de pensar una gravetat quàntica no es tenia al cap.
0: Correcte.
1: Perquè tota la gravetat, podríem dir que és la relativitat general de l'Einstein, que és una teoria clàssica, perquè nosaltres diem clàssica tot allò que no és quàntic. Per tant, és una teoria basada en les idees de sempre de la física, no en les idees

0: podríem dir rares, estranyes o contraintuïtives, anem a dir contraintuïtives millor, de la quàntica.
1: Sí, sí, tot allò que ens has explicat alguns cops de per exemple, de la presència de l'observador com a element, no?, distorsionador, i després del fet de que una partícula amb una relació quàntica, no?, pues que es poden comunicar quasi instantàniament, no?, davant d'una distància infinita, pràcticament, no?, teòricament, no?
0: Sí, sí, és així. Vale, doncs nosaltres ara tenim que se'ns està evaporant el forat negre, és a dir, cau una partícula dins i l'altra se'n va i mica en mica es va evaporant. On va aparèixer el problema? Perquè aquí va ser, el Hawking va ser molt provocador a l'època. Hi ha un llibre fantàstic que explica tot això del Leonard Susskind, que es diu La guerra de los agujeros negros, que és tota la batalla que va haver per resoldre aquest problema que vaig plantejar. Anem a veure què passa amb la informació que cau dins d'un forat negre, perquè clar, si tu tires algú dins d'un forat negre, allò on va? És a dir, si tu tires un llibre, aquell llibre què ha passat amb ell? Ha desaparegut de l'univers? Ja no existeix? Ja no el podríem tornar a llegir? Ha desaparegut completament? I vaig a fer un petit ximil. Si nosaltres cremem un llibre, val? Si tu agafes un llibre i el tires a la foguera, i el crema, podries pensar que tu, tota la informació que hi ha en aquell llibre, l'has destruït. Que aquell llibre ja seria illegible. Però si tinguéssim una super, no sé, computadora, o digue-li com vulguis, o una super... siguessin prou avançats com per agafar totes les cendres que queden d'aquest llibre i tota la llum que emet aquest llibre al ser cremat, i poguéssim rejuntar, tornaríem a tenir la mateixa informació i fins i tot tornar a fer el llibre. Això ho vam parlar una mica quan parlàvem de fenòmens irreversibles. Jo ho explicava amb un got de vi, un got d'aigua que cau, val? I que cau des de la taula baix. No hi ha cap llei física que impedeixi que un cop estigui tot trencat al terra, aquelles coses s'uneixin i tornin a pujar a dalt de la taula. No existeix cap impediment físic. Òbviament, a nosaltres ens sembla impossible perquè mai ho hem vist, això.
1: Sí, sí.
0: Però hi ha una probabilitat que això passi. És a dir,
1: això, si per exagerar-ho, seria com si diguéssim, clar, si hem vist un vidre que es trenca, no? És que, clar, quan s'havia fet estava una altíssima temperatura, no? I ara que s'ha trencat, doncs s'ha trencat i no pots ajuntar les peces, a no ser que hi fiques cola o coses d'aquestes, no? Però imaginem que de cop i volta agafés aquella temperatura. Doncs totes les peces podrien tornar a unir-se una mica a lo Terminator 2, no?
0: Sí, sí, és així. És a dir, fins i tot hi hauria una probabilitat no nul·la que això passés espontàniament. És a dir, que tots els àtoms, molècules, etcètera, piquin de tal manera a tots els trossos de vidre en aquell moment precís, exacte, de tal manera que els aportin l'energia extreta de l'exterior i tornin a juntar. Això tenia a veure amb l'entropia, que era la quantitat de modes en què un vidre es pot trencar, la quantitat de maneres que hi ha de trencar-se, i la quantitat de maneres que hi ha per fer una única copa. És a dir, lo difícil que és per la quantitat de maneres que té un llibre que té un vidre de trencar-se. Això és la part irreversible, que és una mica el que assenyala la fletxa del temps. Però, bueno, no hi entrarem, això. Aquesta és la idea. És a dir, la idea de la informació és que la física té molt clar que tota la informació que ha passat a l'univers s'ha de conservar. És a dir, jo puc rebobinar d'alguna manera i puc tornar a veure tot el que hi havia en l'univers. Aquesta idea és fonamental per la física, tal com l'entenem. I això és una llei inquebrantable, podríem dir. Val? És a dir, la informació no pot desaparèixer en l'univers. Una altra cosa és que sigui molt difícil trobar-la. Perquè ens fem una idea, i perquè, bueno, és una aplicada d'aquestes, quan es cou un ou, el ou es torna... Bueno, tens un ou cuit, d'acord? ¿Vale? Doncs van haver-hi uns químics que, centrifugant un ou cuit i tal, el van tornar a desfer.
1: Ostres!
0: Sí, sí. És a dir, s'ha tornat d'un ou cuit. És a dir, bàsicament, quan tu vulls un ou, el que tu fas és les proteïnes s'entrellacen de tal manera que allò queda com un ou. Doncs, fent centrifugacions i mil mandangues, van tornar a recuperar l'ou original. És perquè perquè ens fem a la idea. Sí. Aquesta informació que hi havia en l'ou no havia desaparegut. Molt bé. Doncs això passa el mateix amb el tema del llibre. És a dir, si nosaltres creiem el llibre, amb tots els fotons que hi ha, totes les cendres i tal, podria recuperar... A més,
1: això, Xedat, jo suposo que la gent, si s'ho està imaginant, pensa... Li costa encara més d'imaginar, perquè entendria que s'està cremant, fa molt de vent, totes les partícules se'n van, saps? A les cendres se'n va... Però imagineu que tinguem un experiment que ho hem fet en un lloc molt concèntric, no? Dins d'un... com si estiguéssim fent en un laboratori, no? Doncs seria més fàcil imaginar que tot el que s'està cremant allà, val? És a dir, cendres... calor, que ha sortit, energia... Doncs tot allò, el quedar dins, no? Doncs no s'escapés. Igual que si fem bullir una cosa dins d'un recipient tancat, doncs podem veure perfectament el vapor que surt, no? Que és l'aigua que s'ha evaporat. Doncs seria una mica això, no, Xedat?
0: Sí, sí, tal qual. És a dir, segurament, amb allò tu podries tornar a refer allò que has cremat. Uh-huh. És aquesta la idea. Si tu conserves tota l'energia... Molt bé. Quin problema va passar? Quan va aparèixer aquesta idea, la quàntica en els forats negres, és quan es va posar tot cap amunt, amb els forats negres, perquè van dir, ostres, per tant, un forat negre, si s'evapora, què passa amb la informació? Desapareix? Perquè, clar, si al final de tot tu el que tens és que aquestes partícules que se'n van queden evaporades, o sigui, tot el que hi ha dins, tot el que tu has tirat a dins... es devia perdre. I algú va pensar, no, perquè la informació deu quedar codificada en la radiació que emet el forat negre.
1: Yeah.
0: Val? Com estem parlant de la llibre.
1: Mm-hmm.
0: Però aquí ve una cosa interessant, que és on apareix la paradoxa. I vaig intentar explicar-ho. És el fenomen de l'entrellaçament quàntic, que hem parlat d'ell, sobretot quan hem parlat de quàntica, i de computació quàntica. Què és l'entrellaçament quàntic? És que dues partícules, a l'hora d'aparèixer, estan unides d'alguna manera. Val? De tal forma que quan tu mesures una i et dona la informació que té, l'altra també queda descrita, sí, per dir d'alguna manera. Sí. Això ho parlàvem amb els dos fills. Vaig a fer un petit símil amb dues monedes. Suposem que tenim dues monedes, m'és igual, d'euro, del que vulgueu,
1: sí,
0: entrellaçades quànticament, no? Estan entrellaçades. Què vol dir que estiguin entrellaçades? Que quan jo tiro una moneda a l'atzar i tiro l'altra, val? I les tapo les dues, si jo veig i sempre que tu... anem a suposar que estan entrellaçades de tal manera que sempre que una és cara, l'altra també és cara.
1: Exactament.
0: Val? Quan una es creu, és l'altra es creu. Molt bé. O podríem fer al revés, eh? O podríem dir, pues, quan una és cara, l'altra es creu.
1: Ja t'entenc. Sí.
0: Quan tu mesures una de les, i mires una de les monedes i veus que està cara amunt...
1: Ja saps quan va l'altra.
0: Quan mesuris l'altra, sí, tu sabràs que estarà cara amunt. Val? Això vol dir estar entrellaçat. Què passa? Que no hi ha res més entrellaçat, podríem dir un entrellaçament pur, que dues partícules que es formen, partícula i antipartícula en el buit, i que es tornen a ajuntar per desaparèixer. Val? Aquestes partícules que es creen en la frontera del forat negre, la que una cau avall i l'altra cau amunt. Per tant, estan molt entrellaçades. És a dir, que tota la radiació que surt fora del forat negre té molt entrellaçament amb tot el que hi ha dins, amb totes les que es creen a dins. Val? Molt bé. Segueixo perquè el problema... vénen curves, eh?
1: Ostres.
0: Sí. No, és que això ho havia d'explicar perquè...
1: és meravellós.
0: Bé, aquesta és la paradoxa de la informació, és a dir, dius, molt bé, si resulta que tot està entrellaçat, val, i s'està evaporant, arriba un moment, que aquesta és una altra de les paradoxes que han sortit quan es va parlar d'això, que tot el que havia caigut a dins ha d'estar entrellaçat amb el que surt fora. Però arriba un moment, a veure si això ho puc explicar bé i s'entén, que la radiació que emet al forat negre és equivalent a totes les partícules i antipartícules que s'han creat i han caigut a dins. I el que queda i la resta? És a dir, un forat negre, suposem que és... una de les formacions del forat negre és el col·lapse de la, d'una estrella massiva, no? És a dir, arriba a la

0: Sí, a la seva fi, com col·lapsa, val? Tota aquella massa de l'estrella i tot el que col·lapsa queda allà dins. I a partir de llavors es comença a evaporar. És a dir, en el moment que es comença a evaporar vol dir que hi ha partícules que surten i d'altres que cauen.
1: Mm-hmm.
0: Molt bé, es comença a evaporar i tu dius, vale, les que surten i les que entren i les que estan a dins, com que van per parelles, val? Es comença a evaporar, però com que van per parelles, arriba un moment que s'evaporen totes aquestes.
1: Mm-hmm.
0: I la resta que hi havia dins, per què es continua evaporant?
1: Mm-hmm.
0: Això és un problemón, és un problemón perquè d'alguna manera tu has de trencar l'entrellaçament. Si tu vols que tota la radiació que surt del forat negre porti la informació que hi ha dins,
1: mm-hmm.
0: l'entrellaçament l'has de trencar. I trencar un entrellaçament és com trencar una molècula,
1: mm-hmm.
0: que quan tu trenques una molècula emet energia.
1: Mm-hmm.
0: I aquí va aparèixer la segona paradoxa, que no sé si algú n'haurà sentit a parlar, però bueno, se n'ha sentit a parlar força, que és la del mur de foc. Val? És a dir, quan tu arribes al punt en el que això passa, tu el que tens és que està sortint, com que tu estàs trencant aquest entrellaçament, està sortint energia, i aquesta energia està justament en l'horitzó d'esdeveniment. És a dir, que ja res més pot entrar dins perquè automàticament es vaporitza.
1: Mm.
0: I això va en contra de la idea del que és un forat negre.
1: Yeah.
0: Per tant, ens trobem amb una tolladera. Val? Ens trobem amb un problema. És a dir, tenim dues paradoxes. El de la informació o el del firewall, que li diuen els americans. Mm-hmm. Això té
1: és
0: a veure...
1: És a dir, que tindríem, per una banda, el forat negre, i a fora tindríem com una gran bombolla, per entendre'ns, no? que faria de tap, no? Ja? Perquè allò estaria a punt de petar, com si diguéssim, per entendre-ho.
0: Sí, sí, allò està bullint, val?
1: Sí, sí.
0: Això té a veure... entraré un pèl, faré una mica així exquisit, no? Té a veure amb una cosa que se'n diu la disminució de l'entropia. És a dir, al final la informació, els físics la compten, es compta com entropia. I què passa amb l'entropia? L'entropia, sobretot tots els sistemes quàntics, tenen una cosa que se'n diu la curva de Page, no? Aquesta curva de Page vol dir que, primerament, en els sistemes quàntics, et puja molt l'entropia, però de cop i volta torna a baixar i es torna a zero.
1: Mm-hmm.
0: Vaig a fer un petit cine. Suposem que nosaltres tenim una baralla de cartes. És igual, les que siguin, 52, per exemple, la de pòquer. I tu dius, hosti, quanta entropia... O sigui, quantes cartes... Quines són les cartes que tinc jo a la meva home? Tota la baralla. Bueno, doncs, pues, al començament jo tinc entropia zero. És a dir, jo sé que estan totes les 52 cartes.
1: Mm.
0: Jo puc assegurar que tinc el rei de piques, per
1: sí,
0: allà al mig, eh?
1: Sí, sí,
0: o que
1: sí,
0: tinc
1: sí.
0: El que sigui, etc.
1: Mm.
0: Molt bé, però jo ara començo a posar cartes sobre la taula cap per avall, no?
1: Mm.
0: Molt bé, quin problema tinc? Que jo quan poso una carta cap per avall començo a tenir entropia. La primera de totes seria una entropia de 52, perquè jo tindria, si deixo una carta allà a sobre, jo tinc 52 possibilitats de saber
1: sí.
0: què és el que em queda a la mà.
1: Sí, sí.
0: Ah? I fico dues, la cosa es comença a complicar, perquè què tinc jo allà i què tinc a la mà? He de començar a fer les possibilitats, les combinacions.
1: Sí, sí, és combinatòria.
0: La màxima entropia que jo tindré, és a dir, la màxima desinformació, serà quan jo tingui 26 cartes a la mà i 26 posades a la taula.
1: Mm-hmm.
0: Perquè tindré la màxima combinatòria possible.
1: Mm-hmm.
0: Però a partir d'allò, posar 27 cartes, 28, 29, etcètera, ja començaria a tenir menys, o sigui, més informació del que em queda a la mà.
1: S'explica perfectament, sí. Així, s'entén absolutament, sí, sí.
0: I al final, quan em quedi una carta a la mà, jo tinc molta informació.
1: Sí.
0: Perquè el que sí que sé és que no tinc la majoria de les combinacions possibles.
1: Mm.
0: Vale? Només, per saber el que tinc a la mà, només em queden 52 possibilitats.
1: Sí, sí.
0: No milions de possibilitats. El que em queda a la mà són 52, que són molt poques, és a dir,
1: sí.
0: La puc encertar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí,
0: sí. Aquí... l'entropia és de 52. I per últim, serà quan jo posi l'última carta sobre la taula,
1: clar.
0: Cap per avall, i tornaré a tenir tota la informació, perquè la informació que hi ha a la taula torna a ser la mateixa al començament.
1: Fantàsticament, vale? Explicat, que bo. Uh-huh.
0: Sí. Aquesta és la corba de Page, és a dir, augmenta molt l'entropia fins que arriba un punt, que és el punt aquest de les 26 cartes que tenim, i torna a baixar fins que torna a ser zero. Vale? La idea aquesta de la corba de Page, això es fa servir molt amb els forats negres,

però ho dit per si algú mai ho llegeix, que sàpiga una mica bé. El tema és que la corba de peix en els forats negres passa quan, el que acabo d'explicar abans, quan totes les partícules

0: Page és el nom de l'autor que ho va fer. Si jo arribo perquè la corba de Page, aquesta entropia, sigui zero, resulta que he hagut de trencar tot l'entrellaçament, cosa que està mega prohibida, perquè si no el que acabo tenint és un fotiment d'energia i deixo de tenir un forat negre. Tinc una altra cosa. Mm-hmm. És a dir, tinc això, la barrera de foc. Això va ser una de les paradoxes que es van trobar. Això va ser el 2013, un dels autors... van ser quatre autors, val? Es van trobar amb aquest problema i clar, això ha rebentat el cap de tothom, perquè, clar, estem, per dir-ho d'alguna manera, s'està intuint nova física.
1: Sí.
0: O s'està intuint física en la que, d'alguna manera, haurem de renunciar a coses o apareixeran coses. Molt bé. Com es resol aquesta paradoxa? Val? De forma molt al·lucinant. Val. resulta que ho vam fer, ja et dic, durant la pandèmia.
1: Sí, clar, tenien temps. I, sí, sí.
0: Tenien temps, suposo que estaven avorrits. Al final, el que expliquen aquests autors és que, d'alguna manera, dit per ells, ja, les paradoxes de la informació i del mur de foc bàsicament sortien perquè els intents de fer unir la mecànica quàntica i la física als forats negres, que bàsicament és la relativitat general, eren com massa tímids, val? Era una cosa que no acabava de ficar-hi xitxa de debò. Quina és la xitxa de debò que han ficat, no? Doncs mira, la xitxa de debò és pensar en una cosa que en Richard Feynman, el gran físic, ja va fer i que tots estem molt acostumats. El senyor Feynman va considerar, entenia el món quàntic com tots els camins possibles que podia portar una partícula des d'un lloc fins a l'altre. És a dir, quan tu penses en que un electró va d'un punt a un altre, com explicava, per exemple, l'experiment de la doble escletxa, etc., al final, ell acabava dient, diu, no, és que l'electró va per tots els camins possibles. De fet, gràcies a aquesta idea, és la idea que tenim dels multiversos.
1: Mm-hmm.
0: De fet, va sortir d'aquí. És a dir, que la integral de camí que tu fas servir, és a dir, la trajectòria que segueix l'electró, una manera de pensar en quàntica és que fa servir totes les trajectòries i que quan tu col·lapses la funció d'ona hi ha una probabilitat que surti una d'elles. Però que si tu no mesures, l'electró o la partícula que sigui les està fent totes.
1: Mm.
0: I si les està fent totes és que és possible. Molt bé. Doncs aquesta gent que ha pensat? Diu, mira, nosaltres tenim un problema d'entrellaçament. És a dir, tenim un fotiment de coses entrellaçades dins del forat negre que ens les han de treure de sobre. Molt bé. I com ens les traiem de sobre? Diu, una opció ells van pensar a l'hora de fer càlculs, perquè això ho van calcular.
1: Val.
0: I, de fet, ho han calculat, els han sortit els números i una mica estan espantats. I que no s'espanti ningú, perquè els mateixos autors, i ara llegiré la frase final que fan servir, estan espantats del que han trobat. Però, bueno, sí. Ells què van pensar? O sigui, és que el problema que tenim és que nosaltres tenim tota informació que hauria de sortir al forat negre per recuperar-la, perquè no podem tenir informació, i que està en forma d'entrellaçament. I com ho farien? I han pensat, diu, hosti, què passaria, per exemple, si una de les opcions, per exemple, anés, diu, si comencem i acabem fent la trajectòria d'una d'aquestes partícules en dos forats negres, ordinaris. És a dir, jo m'agafo dos forats negres i dic, mira, jo penso que aquesta pot anar d'aquí a aquí. A veure què passa. Molt bé. Però resulta que hi ha una probabilitat no nula, val? De que es creï un forat de cuc, val? Dins dels seus interiors,
1: mm-hmm.
0: dels interiors d'aquests forats. Molt bé, hi ha una probabilitat no nula. Però bàsicament és despreciable, no? Però quan intentes calcular aquesta integral en presència de la radiació de Hawking, val? En dos forats negres, diu, es troba que la gran quantitat d'aquest entrellaçament que té la radiació i els seus interiors, val? És molt més probable, degut a aquesta radiació, que hi hagin aquests forats de cuc. Mm. I això els va canviar el paradigma. Perquè dius, hosti, que potser sí que hi ha un forat de cuc a dir entre dos forats negres. Perquè no és gens despreciable ja la probabilitat. I si això passa, la següent cosa que ja rebenta...

0: una mica tot i explota el cap i tal, diu, ostres, i si resulta que tot el que hi ha un forat negre, de cop i volta, pot sortir perquè té probabilitat d'un nul·la i desplaçar-se fins a l'altre forat negre i viceversa, val? D'això, això que es desplaça dins, de la, dins del forat negre, se'n diuen illes, val? El concepte d'illa, i se'n diu illes més enllà de l'horitzó. Doncs es van trobar que aquestes illes, que són el conjunt aquest, val? Que es crea quan tu fas la regió aquesta que poden intercanviar dos forats negres, aquesta cosa que es diu illa, de cop i volta és com si tu agafessis i tot el que hi ha dins d'aquest forat negre és com si estigués fora amb la radiació. Per tant, l'entrellaçament es trenca automàticament. Val? I és aquest intercanvi justament el que ells necessitaven, com ho explica molt bé. Diu, si ens entrem en un dels forats negres, pues resulta que a l'intercanviar la illa aquesta s'emporta totes les partícules entrellaçades de la radiació de Hawking, que és el que ens interessa. Val? I els hi han sortit els números.
1: O sigui, solucionem un problema creant un altre d'encara més espectacular, no?
0: Bueno, però resulta que aquest problema, que això que han solucionat, perquè clar, ara el tema dels forats de cuc, que fins ara, fins i tot jo al meu llibre de cosmologia posava que era com una mena de, tot i que sortien els números i que ho pots fer, és una cosa més de ciència-ficció que no pas cap altra cosa.
1: Sí, sí.
0: Pues, ostres, ara resulta que en un dels treballs més punters que hi ha a dia d'avui en gravetat, podríem dir gravetat quàntica, és el més semblant o el camí més semblant que estem tenint de la gravetat quàntica, diu, és que el que ens ensenyen aquests forats negres és que els forats de Cooks eren l'ingredient que faltava per estimar això de l'aleatorietat de Hawking, no? O sigui, el tema de la radiació. I que la gravetat, d'alguna manera, és com que es pot ajustar a la mecànica quàntica. És a dir, que tu pots agafar i dius, hòstia, pues ja que tinc quàntica pel mig, jo, que sóc un forat negre, ho faré servir a través d'un forat de cuc. Diu, clar, això ja és literal, del mateix autor, que jo us l'aconsello que us fiqui algun vídeo de YouTube, perquè és genial. Aquest home es diu Ahmed Al-Mahiri, que aquest és físic de la Universitat de Nova York a Abu Dhabi. Diu, a través d'aquests forats de cuc, la gravetat aprofita el poder de l'entrellaçament per generar la no-localitat. La no-localitat és d'això que parlàvem, el fet que estiguin a un lloc i a l'altre. I això ens resulta tan desconcertant com l'entrellaçament ho va fer per l'Einstein. Això ho explica perquè, si us en recordeu, quan vam parlar de l'entrellaçament quàntic, perquè un dels recordeu-vos quan vam parlar del Premi Nobel que es va donar al tema de la desigualtat de Bell i l'entrellaçament quàntic, els mateixos autors, el Robert Podolsky i l'Einstein, que ho van formular per dir que la quàntica era absurda, era tan absurd que no eren capaços d'entendre que allò veritablement ells havien teoritzat sobre una cosa que seria fonamental a la mecànica quàntica. Doncs aquest home explica una mica el mateix. Diu, o sigui, hem trobat una cosa que és tan desconcertant per nosaltres com ho va ser llavors per ells, no?
1: Sí.
0: O sigui, que estan trobant aquest punt. És a dir, que la manera de resoldre la paradoxa de la informació estan sent a través de forats de cuc. O sigui que, si això no deixa anar, si no deixa volar la imaginació, no sé què més ho pot fer.
1: És espectacular.
0: No supera qualsevol ciència ficció, que ja hagi vist.
1: Clar, el que passa és que, clar, la ciència ficció sempre ens ha il·luminat, no?, que si ja no era a dins d'un mateix univers, no?, que diguem-ne que podíem entrar per un forat i anar per un altre fent sobretot un atajo, per entendre'ns, no? Era la idea principal, tipus Stargate i totes aquestes, no? Clar, aquí el que podríem arribar a imaginar és que potser ens haurien acostat el camí cap a un portal, com si diguéssim, que et portés possiblement a una altra dimensió, a un altre món paral·lel, no? El que passa és que, clar, una cosa és que això ja es comenci a veure i l'altra és que, clar, estem parlant a nivell de partícules. La matèria, la massa, ja seria una altra cosa, no?
0: Al final, quan parles de matèria i energia, tot això són idees teòriques que són molt punteres per resoldre, òbviament, ells ho especifiquen molt bé. Bàsicament, la cosmologia actual es fa amb experiments mentals, que això es va posar en moda l'Einstein, i són les idees. Així és com s'està avançant molt en cosmologia, i sobretot en forats negres. És que res

0: no podem anar cap i tirar-nos i veure què passa.
1: Sí.
0: Si tot per arribar amunt ja et costaria.
1: Sí.
0: Sí. No és allò, perquè segur que hi hauria gent que et tiraria.
1: Sí, hi ha gent per tot, sempre. O sigui que sí.
0: No, jo ho tinc claríssim. Vull dir que, qui vol anar... Jo em tiro un forat negre.
1: Sí. Home, si hi ha, puenting, si hi ha d'això, hi ha forat negring, segur.
0: Sí,
1: segur.
0: Home, i tant. Clar, però la idea, aquesta idea és molt interessant perquè estem arribant a... És a dir, ens trobarem sorpreses quan vulguem quantificar l'espai-temps.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, la gravetat, el fet de tenir una gravetat quàntica, això ens portarà moltes sorpreses.
1: Mm-hmm.
0: Perquè ens trobarem amb coses d'aquest estil.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, coses que ni entendrem.
1: Mm-hmm.
0: Perquè, clar, fins ara, la quàntica entra dins del regne, no? Del realm, com diuen els anglesos, de lo petit.
1: Mm.
0: I diguéssim que tampoc ens afecta. No tens cap trauma.
1: Ja t'entenc.
0: De que una lectura es comporti així. Val? Mm. Tot i que és traumàtic, entre cometes, és a dir, si més no desconcertant.
1: Mm.
0: Però bueno, la gent no... Però en canvi, quan això afecta coses grosses,
1: mm-hmm.
0: dius, ostres, de què estem parlant? De forats de cuc? De coses d'aquest estil? Doncs sí, és a dir, estem parlant d'això. Hi ha un problemón a la física, que és un superproblemón. De fet, això porto com... Bueno, això, diguéssim, és molt recent, no?, aquests estudis. Però jo recordo que vaig llegir tot el problema de la paradoxa de la informació ja fa molt de temps i és desconcertant, perquè és d'aquelles coses que no, a priori no té solució. De fet, jo un dia ho vaig comentar fa temps aquí al programa i em vaig trobar amb un amic meu amb un sopar que vam fer de física de no sé quants anys que potser que no ens veiem, que aquest home pues, ja treballa com a catedràtica de física teòrica i ell em va explicar això, diu, l'Oriol, diu, mira, i al final el problema que tenim amb la paradoxa de la informació, diu, és que l'Einstein es va avançar i es va equivocar i va fer una teoria no quàntica.
1: Mm.
0: Si tinguéssim una teoria quàntica directament, no hi hauria aquest problema. Efectivament, si sabéssim com funciona la gravetat quànticament, aquest problema no hi seria.
1: Mm.
0: Però, clar, estem començant a donar els primers passos per fer això.
1: Mm.
0: I aquests primers passos pues, passen per aquí. Val? Hi ha un de més profund, que ja el portaré un altre,
1: sí.
0: O un altre dia,
1: sí.
0: Que és més profund, i és... que a l'espai-temps, ara ja es comença a tenir bastant clar teòricament, no és, diguéssim que hi ha una realitat per sota d'això, que és capaç de crear l'espai i el temps quànticament. Va. Aquí lo dejo. Sí. Ahí,
1: ostres, ja. Ara ens has deixat, però com... Clar, això és un cliffhanger, que es diu, eh? Això és... Jo ja venia tot loco, i ara de cop i volta diu, però una i més... Ostres.
0: Sí. També...
1: Jo perdona, Xerat, sí. Però això, aquest punt de dir, bueno, és que es podria generar o modificar, crear ja és molt bèstia, no? Però vull dir, modificar, alterar l'espai-temps una mica, això, condicionalment, és a dir, modificar-lo, anem a dir a consciència, encara et fa creure més en la possibilitat de que tot sigui una simulació creada artificialment, no?
0: Jo per ahí, avui això no volia encetar.
1: Però m'ho compres, eh?
0: Però no, això ho tinc clar. És a dir, de fet, amb el meu fill petit,
1: sí.
0: Ja parlem amb aquests termes. És a dir, hòstia, els que ho van programar, com deia...
1: Per... Ja el doneu per fet, no? Està molt bé, m'encanta.
0: Sí. Mira, bueno, és un tio que més, clar, no és petit ja, vull dir, farà 15 anys ja, no? Però, bueno, parlant d'aquestes coses, vam tenir una discussió de fa poc del que era el forat negre, on ella, jo li vaig explicar això, no?, de la radiació de Hawking, que una partícula caia i l'altra sortia, i ell, molt acuradament, em deia, ja, però si una cosa cau i té massa, llavors el forat negre no s'evapora, està creixent, ja, però, clar, com li expliques que hi ha energia negativa, que hi ha temes quàntics, etc. És a dir, això ja ho raonem en profunditat, de tant en tant, eh? Vull dir, la majoria de coses miren sèries i no...
1: Sí, no, però té molt de sentit el que deien, el sentit de que si es va acumulant coses, no? És a dir,

0: si es va acumulant, ha d'acabar creixent, perquè ni que sigui allò que s'han quedat cendres, no? Bueno, però cendres a cendres, al final allò acabaria aniria creixent, no?, com a tal. És una conclusió lògica.
1: És una conclusió lògica, però clar, el problema és que tu has demanat prestat energia. Quan tu demanes prestat energia a l'espai i temps, diguéssim que l'has de pagar. És com un préstec bancari. És a dir,
0: tu
1: vas al banc i surts amb 100.000 euros, molt bé, o 10.000, m'és igual. Surs amb 10.000.
0: És a dir, a la física, el ja ho trobarem, no, ho troben, eh? O sigui, saps allò de, ja ho trobarem, això, ja ho trobarem. No, ho troben, ho troben.
1: Perquè la moneda de l'univers, la moneda d'aquest nostre univers, és l'energia.
0: És l'energia.
1: Llavors, tu tant pagues, sí, bàsicament ens hem de quedar a zero. Si tu pagues tant, has hagut de produir tant. Llavors, si tu pagues l'energia que radia el forat negre, és a dir, si allò està en temperatura i està radiat, d'on surt aquesta energia? L'única manera de que surti energia és de dins del forat negre. I quan una cosa perd energia, perd massa. Aquesta és la idea de la radiació. El problema que ens trobem és aquesta pèrdua de massa, perquè fins que no se l'apuraven, tothom vivia tranquil. Tu pots tirar el que sigui, és com un pou, tu vas tirant allà fora, i segur que si et piques dins del pou ja les trobaràs. El problema va ser quan el Hawking va trobar això, que se l'apurava i deia, ostres, vale, se m'estava apurant. Però on va aquesta informació? Perquè clar, si desapareix i fa plop, al final tot el que ha caigut a dins ha desaparegut. I tot se'ns desmorona. Tot se'ns desmorona.
0: Però bueno, és el mateix, Xedat, que si compràvem la idea de que això és un pou on va caient coses, perquè per un altre lloc havia de sortir. I llavors és quan s'entenia encara més aquesta comunicació entre dos punts, no? Que hi hagués un agujero blanco, que en deien, oi?
1: Sí, però fins que no s'evaporava no hi havia cap trauma, perquè tu deies, això deu estar allà. Que tu també pots, és el que dèiem ara, tu pots fer un llibre, pots tirar coses, i no et preocupa perquè dius, bueno, la informació deu estar en algun lloc i si tingués una supercomputadora o siguéssim una supercivilització segur que trobaríem la manera de rescatar-la. No? Però bueno, el problema és quan algú desapareix, quan deixa d'existir. Dius, no, això és diferent. Perquè allò existeix a dins del forat negre. Vale, no hi tinc accés a aquella informació. Això és un altre tema. És com no tenir accés, que diré jo. Perquè no tens el pany dels arxius secrets
0: o si tens una guardiola que no la pots obrir, i tu vas ficant coses allà, saps que hi són, però no els veus, aquests diners, no?
1: Clar, però estan allà. I una altra cosa és que de cop i volta es comenci a minvar la guardiola i un cop digui, plop, on ha anat això?
0: I llavors la pregunta és qui ha sigut, no? Però bueno.
1: Exacte. Doncs la idea de la perda de la informació és aquesta. I això és transcendent, com hem explicat. És a dir, les idees que han sortit, perquè per poder explicar això, la radiació de Hawking, doncs hi havia el tema de l'entrellaçament, de com es formaven les partícules antipartícules, però si tu trenques aquest entrellaçament, que és el que s'intentava fer per poder extreure tota la informació de dins del forat negre amb la radiació, tu acabaves tenint el que he explicat del firewall, no? O sigui, del mur de foc.
0: Sí.
1: Que clar, que el mur de foc era una altra paradoxa. No, això no pot existir, perquè es deixa de tenir sentit l'espai, el temps, és a dir, tot moriria allà i ningú podria caure dins d'un forat negre.
0: Clar.
1: La solució que hem trobat és aquesta, és a dir, que tot el que et queda dins del forat negre, per poder, tota l'entropia que et sobra, diguéssim, perquè tu vols trencar l'entrellaçament, tota aquesta matèria entrellaçada, o energia entrellaçada, digue-li com vulguis, si tu la canvies amb un altre forat negre a través d'un forat de Cook per temes quàntics, és a dir, perquè el camí s'ha format i la probabilitat no és nul·la, és a dir, que és relativament alta, com surten a les matemàtiques, resulta que tu resols aquest tema, val? I ja l'energia no et dona així. Val? Torna a dir, això és desconcertant.
0: És al·lucinant.
1: I per aquí van les teories físiques actuals.
0: Doncs, avui ens has deixat commocionats, però bé, sort que venim de 3 dies de festa que hem fet pont el dilluns, perquè la festa de Barcelona ja hem deixat gravat, perquè si no, jo ho exploto, però venia amb les piles carregades, amb l'entropia a tope, i

0: Bueno, ara estic emocionat, amb ganes de saber més, amb ganes de llegir més i amb ganes de quina sort que tenim, el que sempre diem, que és quasi el títol de la secció. Perquè de veritat, Xerat, que la secció la podríem dir directament quina sort que ens ha tocat viure en aquest moment, però a més amb l'afegit, de tenir el Xerat Caïts a la Ferro al nostre costat per anar-ho explicant, perquè si no, Xerat és com allò de esto lo entendería hasta un niño de 6 años, tráigame un niño de 6 años, no? Doncs aquí tenim molta sort de que passin coses constantment, avenços, tecnologia, el big data, la intel·ligència artificial, però amb un Xerat al costat i amb els seus llibres. Editorial Joventut i, vamos, els heu de buscar, els llibres del Xerat, perquè són una autèntica meravella, i més ara, que ens permeten saber com seran les ciutats de Mart. Xerat, moltíssimes gràcies i t'esperem ben aviat.
1: Moltes gràcies a tu i sí, bueno, estarem per aquí estressats, perquè no deixa d'estar al dia amb això, vull dir, estar al dia amb ciència és pitjor que estar-ho o qualsevol altra cosa, perquè la cosa va tan ràpida que he vist que han estat ansietats, però bueno, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, Xerat, i fins la propera.
1: Adéu.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
2: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no estan disponibles.
3: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya. Sí, són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
4: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
3: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el

0: María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem. Endavant.
2: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
4: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. Arrenquem aquesta segona hora de programa descobrint un nou secret de Barcelona, com sempre, amb el Xavi Casinus, que ens farà retrocedir gairebé un segle. També anirem al Teatre Gaudí de Nena, una obra de Maite Buenafuente i Angie Savall, que posa en valor la feina dels i les cuidadores amb un toc d'humor. I ja sabeu que a la ciutat ens preocupem molt pel nostre planeta, per això parlarem avui amb Josep Canadell, que ha rebut el Premi Ramon Margalef per les seves investigacions sobre el canvi climàtic. Acabarem el programa, com cada dilluns, parlant de literatura, avui acompanyats de la Belén Vieira, que ens portarà de viatge a París. Des d'ara i fins les dues, comencem. Descobrim un secret de Barcelona. Xavi Casinus, què tal? Molt bon dia. Com
5: molt
4: estàs?
5: Bon dia. Bueno, aquí resistint.
4: Bueno, ja és molt.
5: I tant.
4: Ja és molt. On em portes avui?
5: A Montjuïc.
4: Ah, molt bé.
5: En un tren.
4: En un tren a Montjuïc. Ostres, pensava, no sé, al parc d'atraccions em podries haver portat, que era molt xulo.
5: Bueno, no.
4: Pues, on hi ha un tren a Montjuïc?
5: Bueno, ja no hi és.
4: Ah, vale, vale. Jo dic.
5: Però hi va ser-hi. Encara queda algun resta d'alguna cosa, però resulta que el 1929, durant l'exposició internacional,
4: sí,
5: que n'hem parlat alguna vegada, sí, una de les màximes atraccions en el recinte, que estava a la muntanya, era un tren en miniatura, però, o sigui, a escala, però que s'hi pujava la gent, que donava la volta a tot el recinte, més de 2 quilòmetres.
4: Déu-n'hi-do.
5: I aleshores va ser una de les grans atraccions, i la gent pujava allà, valia una pesseta i mig pujar-hi, tenia una estació central i dos abaixadors més, és a dir que en realitat eren 3 trams, que si només feies un tram costava mitja pesseta, 50 cèntims. Uh-huh. Els nens pagaven una pesseta per fer tot el recorregut. Bueno, i això més o menys actualment no ha quedat pràcticament res, salvo alguns camins on s'intueix que era per on passava el tren, que han quedat alguna vegada fossilitzats, i però, si anem al camí de la Foixarda, molt a prop de la Hípica,
4: sí,
5: trobarem, entre el mig de vegetació, que surt com una mena de bloc fet amb pedres.
4: Sí.
5: I això és un poc que queda del trenet, ho deien el trenet. Això és l'antiga base d'un pont que creuava per sobre el camí de la Foixarda i que, si ens fixem una mica més i mirem una mica més amunt, també entre la vegetació trobarem una mena... trobarem... bueno, segur, era l'entrada o sortida, segons miri, d'un túnel que està tapiat, pel qual el trenet sortia per allà, travessava el pont i el camí de la Foixarda i seguia donant voltes. I donaven voltes a tot el recinte. Com deia, sí, sí, va ser molt... va ser una de les grans atraccions. Això i les escales mecàniques. Bueno, no t'ho perdis, però bueno. La qüestió és que hi havia 3 màquines, locomotores, que no sé com es diu en català, que es deien, aquí les vam batejar Montserrat, Núria i Barcelona, que es tornaven, o feien diversos serveis, en el seu recorregut per tota l'exposició.

0: Les van fer una empresa alemanya de Leipzig i després, bueno, també va participar una altra empresa de Múnich i, de fet, les van llogar. L'exposició les va llogar i les van tenir en funcionament mentre va durar l'exposició. Quan es va acabar l'exposició, es va desmuntar i va haver-hi una empresa que va comprar la flota, que eren bàsicament les tres locomotores i tal. I ara faig una pregunta.
1: Bueno,
0: què em donaries si et tornés a pujar en aquests trens?
1: Ai, doncs em faria molta gràcia. No sé, una passeta i mitja, que és el que costava.
0: Bueno, et costaria una mica més. Pues, ja s'estrenen els bitllets per Leipzig i per Dresden.
1: Estan allà?
0: Estan allà, dos de les locomotores van sobreviure, van anar arreglant, i després de la Segona Guerra Mundial, des d'aleshores, doncs a Leipzig i a Dresde, en els dos parcs centrals, hi ha un trenet, com el de l'exposició del 29, que fa una volta pel parc. I dos de les dues locomotores són dos de les que van prestar servei a Barcelona.
1: Una llàstima que no es mantingués, no? Perquè és una atracció. Entenc que només es va mantenir per l'exposició.
0: Per l'exposició.
1: I tota la parafernàlia de fer les vies i tot. O sigui, sí, bueno, és una feinada,
0: Jo recordo, papa, tu ets molt jove.
1: Tu et vas pujar?
0: Que, no, que l'exposició del 29, sí, malgrat el que va significar la transformació de Barcelona, va ser un gran fracàs econòmic.
1: Ja.
0: Sobretot perquè, bueno, va coincidir amb el crac del 29.
1: Clar.
0: I
1: no,
0: va
1: no
0: coincidir amb la dictadura de Primo de Rivera i amb altres qüestions que van fer que no vingués prou...
1: No va lluir com havia d'haver...
0: No, no va lluir com havia d'haver lluit, salvo el tren, les escales mecàniques...
1: Perquè mira que van fer coses xules, eh? Que n'hem parlat aquí molt.
0: Per tant, no estaven per mantenir coses aquestes.
1: Doncs una llàstima, perquè un viatge per allà per Montjuïc amb el trenet,
0: bueno,
1: hagués estat...
0: Pots anar aquí al parc de l'Oreneta, que tens un tren bastant més petit, però ja, aquí pots pujar.
1: Però... Jo volia per Montjuïc, tu.
0: Bueno, no pot ser.
1: Anirem al... On m'has dit que...
0: A Dresde o a Leipzig.
1: Doncs mira, anirem cap allà, em portaràs tu. Doncs ja sabeu que aquestes i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una molt bona setmana.
0: Igualment.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: És una meravella, però si a més quan hi vas et trobes amb una història amb la que t'identifiques i que et fa riure i reflexionar pars iguals, la màgia està servida.
3: Aquest és el cas de Nena, una obra escrita i interpretada per Angie Savall i Maite Buenafuente, que posa en valor el paper de les mares, però sobretot de les filles que cuiden aquestes mares quan arriba la vellesa i, en definitiva, de totes les cuidadores d'aquest món.
1: Angie, Maite, què tal? Molt bon dia, benvingudes. Hola,
4: gràcies.
3: Has dit bé, de Nena?
1: Sí, com ho dieu vosaltres?
4: Molt bé, molt bé. No, sí, ho heu dit molt bé. Nena!
5: Nena!
1: Això sona, eh?
4: Sí, sí, sí. No t'ho diuen, és el crit d'ella.
6: Sí, perquè no tenim
1: no,
6: nom.
1: No,
6: arriba
1: no,
6: un
1: no.
6: moment que no, som les nenes. El nom ja s'ha oblidat o no sé.
1: Totalment.
3: No hi ha nens, gairebé.
1: No, aquesta, no, ja en parlarem d'això.
6: Aquesta és una altra.
1: Sí. Hem resumit molt breument el que podrem veure a Nena, sí, però explica-nos-ho vosaltres.
4: Vinga, va.
6: Comença.
4: Mira, Nena és la història de dues actrius, com nosaltres, que som, de fet, nosaltres, està escrit, la vam escriure en base a les nostres experiències, sí, que treballem i que, bueno, doncs la professió aquesta, el que et comporta és que moltes vegades has de marxar, deixar la mare que estem cuidant, que és gran, sí, que sí, no pots fer res perquè, clar, amb qui la deixes, no sé què, a vegades tens algú que t'ajuda, no sempre, i ens vam conèixer l'Àngel i jo, ell ara ho acaba d'explicar, sí, ens vam conèixer i vam connectar molt bé amb aquest problema, amb aquesta situació en comú que teníem,
6: sí,
4: no?
6: Perquè ens vam conèixer en una sèrie de televisió amb la Eva Longoria i la Carmen Maura, Tierra de Mujeres.
1: Sí, en van parlar en aquest programa.
6: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, del llibre de la Sandra, sí, Berneda i tal. Sí. Doncs ens vam conèixer allà, vam estar 3 mesos compartint, lògicament, i a l'hora de menjar, doncs ella trucava algú, que jo no sabia qui era, i era el seu marit, escolta-mi com està la mama i no sé què, no sé quantos, ja li has donat això. Jo trucava i deia a la meva germana, Maite, com ha passat la nit, no sé què. Dic, que estàs cuidant amb una mare.
1: Va,
6: diu, sí, sí, jo també. Escolta'm, la mama, tu no saps el que m'ha fet avui, no sé què. I llavors, com que som les dues, que tenim aquest gens de...

0: d'humor, no? Sí. Perquè el meu pare era molt, molt d'humor, i el seu pare, sí, i el seu germà, clar, imagina't. Doncs aleshores vam dir això, ho tenim que passar. O sigui, jo, ja tenia, clar, jo ja tenia escrit una espècie de monòlegs i tal, però jo estava d'anar amb els monòlegs per tot arreu sola, amb la maleteta, per tots els pueblos d'Espanya. Yeah. Estava una mica cansada i volia trobar amb algú. I després de quasi un any que ja estava estrenada la sèrie i tal, ens vam posar en contacte i dic, ostres, dic, jo tinc això, dic, per què no escrivim a quatre mans?
1: Que tampoc és fàcil, sí,
2: no,
1: sí.
2: No, clar,
1: és que però molt bé, molt bé. Ha sigut una experiència molt xula i...
0: Xula,
1: molt
0: sí, sí, sí, sí, sí.
3: La veritat és que perquè es trobin dues persones amb aquesta història en comú, costa molt a vegades que puguin casar, més a més, les dues històries. Perquè tenen punts en comú. Quins són aquests punts en comú?
1: Les mares tenen en comú la dependència que tenen de nosaltres i del món en general, perquè són dones, doncs, que una, bueno, no volem desvetllar tampoc tot, no? Però bueno, que tenen molta dependència, però bueno, cada mare és diferent, cada una té el seu món, i això també fa molt bonic, perquè és una comèdia, hem de dir que és una comèdia amb punts emotius, però riuràs des del principi al final. I en comú tenen això, no? Bueno, que tenen moltes famílies avui dia.
0: Doncs, i les filles tenen en comú que les mares són potents, que també estan molt bé del cap.
1: Molt.
0: I aleshores, doncs, pues, segueixen sent absorbents, bueno, mares d'aquestes que han sigut unes mares superpoderoses, en el sentit de que han passat per una espècie de història a la seva vida, no? Que han tingut una guerra quan eren petites, bueno, una sèrie de coses que les valorem moltíssim, però que, saps, vull dir, al final tenen la mateixa capacitat de són que ens ofeguen.
1: Heu de polleguera i hi ha moments que et fan dir coses que no penses, no? Sí. Però que les dius perquè som humans i tenim sentiments de vegades contradictoris.
3: No ens hem de jutjar per dir...
1: No.
0: Això... Ha sigut terapèutic.
1: Molt terapèutic.
0: Molt terapèutic. Fixa't que jo... A veure, bueno, ho vam parlar al principi, dic, bueno, potser la meva mare ja tenia 98 anys, i dic tenia perquè mentre estàvem assajant ja per a l'estrena, se'n va anar d'aquest món. Sí. I aleshores... ja ho havíem parlat abans de començar.
1: Començar dic, a escriure.
0: Potser mentre estem fent això...
1: Perquè són grans.
2: No, clar,
1: però seguirem.
2: De vida, ho vam
1: dir.
0: I aleshores, doncs... Bueno, se'n va anar la meva, no? I pensa que ha estat superterapèutic abans ja d'anar-se'n, perquè vulguis que no, posar-nos en la pell de la nostra de les nostres mares ens ha fet entendre molt millor a les nostres mares. Perquè, clar, una cosa és veure-la i patir-la perquè ja està bé i com és i tota la història, una altra cosa és posar-nos a dintre de la pell d'elles, que pobretes han sigut unes dones que han passat una guerra, que ja estan de volta de moltes coses i tal, però que no es poden valer per si mateixes. I elles, amb lo poderoses que havien sigut, trobar-se en aquest sentit també, sempre des de l'humor, però...
1: Clar, perquè fem d'elles, vull dir, nosaltres fem tres personatges.
2: De mare i de fill.
1: De mare, jo faig de la meva mare, faig d'ella quan ella fa de sa mare, i faig de mi quan faig de mi. I ella igual.
0: Jo també faig de ma mare, d'ella i de mi, o sigui que sí, és molt enriquidora.
1: Fa entrar i sortir molt, saps? Molt.
2: Mirada totalment femenina, perquè esteu parlant de mares, no de pares, que també podríem parlar-ne,
0: no,
2: Podríem parlar,
0: a més, és que parlem que també això, aquesta obra... és un fruit de nosaltres, clar, o sigui, amb les nostres experiències, però realment de tot n'hi ha. Hi ha homes que cuiden a les seves mares, pocs.
2: Sí, no són pocs.
0: Perquè si hi ha... No, perquè és així, perquè femenina, quan hi ha una família que hi ha diverses dones, la que menys problemàtica té sempre se la carrega la dona, encara que el nen no tingui problemàtiques.
1: El nen, eh?
2: Sí, però el nen és el millor després, eh?
1: Bueno, si veniu a veure l'obra...
0: Per les mares sempre és millor el que no el cuida.
2: Sí, clar. Perquè existeixen aquestes picabaralles petites, no?, del dia a dia, i que és normal.
0: Exacte, sí. Sí, no, però el que no el cuida és, ai, quines ganes de veure, saps? És com, i l'altre és com, ai, filla, tot és així.
1: Però bueno, això també fa riure des de fora, et fa pensar des de dintre, i al final conforma el que són les cures, perquè ningú s'escapa d'aquesta situació.
0: Totalment. I a més, el públic que ve a veure'n moltes vegades és que és tan màgic quan et venen i et diuen, ai, mira, ara me'n vaig corrents a cuidar la mama, diu, però és que me'n vaig amb unes ganes de cuidar-la. I això és superant.
2: Que important és l'humor, sobretot en aquests casos, perquè són dones, normalment, que, sí, que poca broma, perquè no només han de cuidar la mare, han de cuidar els fills, el marit, la feina...
1: La generació...
2: És una càrrega importantíssima i que l'humor el necessiten,
1: Clar, és aquesta generació sandwich, no?, que en diuen ara, que tenim, estem al mig, no? Clar, no podem fer de dones, ni de àvies, ni de res... I
2: és una cosa... ho hem de fer tot.
0: Ho hem de fer tot i ben fet.
2: Exacte, sí, home, i tant. I a sobre està perfecte i estupendes,
0: Exacte,
2: eh?
0: sí, és que és una cosa, sí. No, i és molt, molt gratificant quan la gent del públic no diu, ai, m'ho he passat molt bé, diu, però és que a més ho heu clavat, diu, perquè això, ma mare, això ho ha fet, això ho també. La meva mare em reclama això. O sigui, és bueno, clar, potser perquè és una experiència real, no? Nosaltres l'hem passat, vull dir que no és una cosa que ens hem inventat.
1: No, ni molt menys. A l'hora de buscar temes, no?, o pals que en diem, dèiem, què diem? Perquè hi ha temes que hi hem buscat els més universals, però n'hi han molts, no? Que passa que, clar, no podíem tocar-los tots si no era una obra ja...
0: Sí, no, és que a vegades estem... que la seva mare encara...
3: Deu fer una segona part.
0: Sí, diem, ostres, sí, tenim, i han tret algun i n'hem posat un altre també.
1: Sí, hem anat canviant algun.
0: Perquè diu, és que clar, és que cada vegada, saps el que m'ha fet avui ma mare?
1: Ens va agradar molt i el vam posar, llavors diu, bueno,
0: per part. Sí, i aleshores, clar, i aleshores diu, és que tenim que fer una segona part, perquè, escolta, tenim tants temes entre els que vam deixar ja a part, perquè dius, bueno, tens que seleccionar, i els que van sortint, no? Tenim per rato.
1: Sí, no, ja, sí.
3: Diu, qui pensi que aquesta és una obra per dones o en femení, no? Però jo crec que és molt interessant que hi vagin els homes a veure-la.
1: Sí, venen, les parelles i tal, els marits opinen molt bé, també.
0: Molt bé, la veritat, perquè també, o sigui, quan venen amb els marits, també els marits se'n donen compte, encara que no fagin el que tenen que fer. Bueno, no ho fan perquè també... A veure, sortim d'una edat, o sigui, les que cuidem, que no són els nois d'ara, que potser ja tenen una altra mentalitat, no són els homes que, dels que ens hem casat o el que sigui, ja tenien una altra mentalitat i les dones potser no treballaven com treballem ara les dones, que treballem igual que els homes, no?
1: Però, sí.
0: Però els homes se'n donen compte d'això.
1: No, els matrimonis grans que han vingut ho han dit, ostres, noia, ho heu clavat. I potser també va bé perquè els homes vegin una mica què està passant a casa, no? Però avui dia hem de dir que també els marits catalans també són molt maquets.
0: Sí. I després va haver-hi un noi que ens va dir, diu, és que jo, o sigui, de petitet, veia la meva mare cuidant a la meva àvia, i jo tenia celos de que no em cuidava a mi com cuidava l'àvia. I això ens va... No sé, tocar molt, no? Perquè dius, ostres, els nanos i els joves també se'n donen compte de tot això. Saps? D'aquesta cura que tens que fer perquè...
1: No entenen, de vegades.
0: Les mares no estan tant per tu perquè tenen una persona gran i enveges aquella persona gran perquè té més cuidados que tu, no?
1: Senten a dir, que es tornen com a crios, no? Perquè és una frase que diem molt, es tornen com a crios, perquè les mares fan coses de crios, realment. Sí. Però clar, els crios són els crios. I bueno, és molt maco, també.
3: S'inverteixen els rols una miqueta.
1: Sí. Cuidar-los a casa, jo crec que, a veure, hi ha molt bones residències, nosaltres parlem molt bé de
0: també,
1: tothom.
0: També, que no, això, de la gent externa que cuida, perquè els cuiden com si fóssim... els seus fills, i a veure, ja de tot, no? Però vull dir que la majoria, almenys nosaltres, quan hem tingut que posar algú, els ha cuidat molt bé. Però sí, és...
1: També són part de l'obra, elles.
0: I part de la família. Es tornen com a part de la família.
3: Clar, a mi m'interessa molt aquesta part de l'inversió de rols. Vull dir que la filla, en un moment de la vida... passa a ser mare de la seva mare.
1: Ah, i tant.
0: Però la mare no ho veu així.
3: Ja.
2: I no sempre es deixen.
1: No, la mare segueix manant.
0: Sí, escolta'm, elles perquè, clar, d'alguna manera fan aquest xantatge emocional, ho saben fer també, tota la vida ho han fet. Tota la vida ho han fet, però ara més.
1: La meva mare,
0: que són com crius, no? Aleshores és com... Sí, però jo sóc ta mare.
1: Sí. La meva no és actriu, però déu-n'hi-do, també, eh? I que també a vegades... I la Tresina Foreta també eren... Bueno, i no s'han donat en compte, eh? No ho fan expressament, i a vegades quan tu un dia no et trobes bé de veritat, que dius, mama, que em fa mal l'esquena, fill meu, ai, però jo estic pitjor, no ho sé, pitjor.
0: Sí, perquè ha arribat una... Com la vida està longeva, al final, les que estem jubilades, perquè ja estem jubilades, eh? Cuidado.
3: Ah, sí?
0: Sí, ja...
2: Encara que no ho sap, però treballem, esteu treballant, clar.
1: Som jubilades que treballem. Estat...
0: Sí, perquè els actors podem seguir treballant.
1: Sí, sí, sí.
0: però és com... clar, ja tenim una edat que comença ja les coses a estar una mica, pues això, oxidades, no?
1: Alguns, sí. Cruixents, estem cruixents, sí, nena.
2: Ma mare sempre deia, perquè ma mare va cuidar

0: a la meva àvia també. Si estic perquè em cuidin a mi, ja.
1: Nosaltres estem, com dèiem, cruixents. Ens cruixen les coses, però bueno, bé. Sí, sí. I això també ens manté vives, poder treballar i poder portar a l'escenari aquestes coses i veure com
0: i
1: la gent...
0: L'humor.
2: L'humor ens salva sempre. Sí,
0: totalment.
1: És sanador.
0: Vinga, recordem les dates en les que podrem gaudir de Nena. Perquè la gent que ens està escoltant segur que s'està sentint identificada i té ganes d'anar a veure-la. Així que on us podem veure?
1: El primer dia que estem.
2: Estem a Arenys de Mar, al Teatre Seràfics, a les 6 de la tarda. I realment la gent d'Arenys de Mar ens ha acollit i estem segurs que omplirem teatre, però bueno, que qualsevol que estigui per Mataró, per tot el Maresme, tal qual.
1: Maresme, complet. Cap allà, vinga, va.
2: Allà, cap allà que teniu que anar.
1: I després, el dia 7, estem a la Muntaner, que és la tercera funció que fem, a les 7 de la tarda.
2: És el dimecres.
1: El dia 7, dimecres, i després el dijous, dia 29, no?
2: Estem a Terrassa.
1: A
2: les 6 de la tarda, perquè també és el Dia Internacional...
1: Ah, sí, és el Dia Internacional de les Cures. És molt important que hi haurà un col·loqui, després xerrarem amb la gent, i això també és molt bonic, saps?
3: Us lloguin tots els ajuntaments de Catalunya, a partir d'ara.
1: Home, això estem de girar. Hem començat la gira, l'acabem de començar.
0: Doncs recordem aquestes tres dates de moment, que és el 4 d'octubre, a les 6 de la tarda al Teatre Seràfics d'Arenys de Mar, dimecres 7 d'octubre al Teatre Muntaner aquí a Barcelona a les 7 de la tarda, i el dia 29 estareu a Terrassa, així que...
2: El teatre principal,
0: animeu-vos a veure aquesta obra, Nena, perquè segur que riureu moltíssim, i a més us sentireu identificats, identificades.
1: Seguiu-nos per les xarxes, sí, Nena, amb 3 anys, no? Sí. Guió baix, teatre. Nena, teatre. Nena! Nena, què fas que no vens?
0: Aquestes nenes tenen nom, que són l'Angie Savall i la Maite Buenafuente. De veritat, un plaer tenir-vos avui aquí a la ciutat i, com es diu al teatre, molta merda.
1: Moltes gràcies.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
0: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Cyril Naixat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betzau. Compra ja la teva entrada a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
0: El govern de la Generalitat de Catalunya concedeix cada any el Premi Ramon Margalef, un reconeixement amb el que el govern premia una trajectòria científica destacada o un descobriment rellevant en el camp de les ciències ecològiques. Doncs bé, el Ramon Margalef d'enguany ha estat per Josep Canadell.
5: Nascut a Sabadell, Canadell és investigador en cap del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO australiana i director executiu del Global Carbon Project, una xarxa internacional de científics dedicada a l'estudi de gasos amb efecte d'hivernacle i del sistema climàtic terrestre. Considerat un dels investigadors en clima més influents del món, desenvolupa la seva activitat entre Catalunya i Austràlia i ha estat reconegut al llarg de la seva trajectòria per les seves aportacions a la recerca sobre el canvi climàtic. Amb aquesta concessió del Premi Ramon Margalef, la Generalitat premia Canadell per la seva contribució en l'estudi del canvi climàtic a través del seu treball pioner sobre el cicle del carboni i com aquest interacciona amb els oceans, els rius i els boscos. El jurat ha destacat que Canadell té una gran capacitat per impulsar i coordinar equips de recerca d'arreu del món i que gràcies a la seva tasca s'ha generat coneixement científic molt útil per als responsables polítics. També se'l considera entre els investigadors del clima més influents del món. Els seus esforços inclouen la participació en negociacions polítiques internacionals per establir ponts entre ciència i política i ciència i ciutadania.
0: Josep Canadell, no sé si dir-te bon dia o bona nit, perquè ja fa temps que vius a Austràlia, no?
6: Sí, it's tard de la tarda, cap al principi del vespre.
0: Escolta, com et sents després de rebre aquest premi Ramon Margalef?
6: Mira, estic increïblement... estic als núvols en el sentit que no només és pel reconeixement, que naturalment agraeixo moltíssim el reconeixement de la feina que he fet, però pel fet que és una connexió tan important amb Catalunya i amb un gran savi com en Ramon Margalef, el qual va establir l'ecologia en el país, i una ecologia que jo vaig poder enriquir-me i formar-me.
5: Com deia...

0: Pep. Amb aquest premi, la Generalitat reconeix la teva tasca vers l'estudi del canvi climàtic. Perquè els que no ens hi dediquem ho entenguem, quina és la teva tasca? Què és el que fas?
1: Mira, quan parlem del canvi climàtic, majoritàriament, no exclusivament, parlem dels grans canvis que fem en el cicle del carboni. O sigui, el carboni es recicla entre l'atmosfera, els oceans, els boscos, la vegetació, els sols, i el que hem fet és posar unes emissions noves que no existien abans, que són les emissions dels combustibles fòssils i en part també de la deforestació mundial, i això ha fet desestabilitzar tot aquest sistema de carboni. I el resultat és una acumulació de carboni a l'atmosfera, que el que fa és atrapar l'energia solar i escalfar la Terra. I amb aquest escalfament de la Terra, tot comença a canviar, incloent naturalment el temps que nosaltres visquim dia a dia, estació a estació, any a any, i amb unes temperatures que segueixen creixent ja fa molt temps i continuaran creixent durant molt temps.
2: A banda de ser investigador en cap del CSIR Australia, també ets director executiu del projecte Global Carbon. Què és i quina tasca fa aquest projecte?
1: Sí, el que és important és entendre que els problemes que tenim ara, concretament del canvi climàtic, són problemes tan grans, estem intentant entendre com la Terra funciona, perquè és la Terra que determina el clima, tots els fluxos d'energia, d'aigua, de carboni, i això només es pot fer si establim aquests consorcis molt grans d'experts en els oceans i com l'oceà circula i com el carboni s'absorbeix i les temperatures canvien, el mateix per l'atmosfera, els experts de l'atmosfera, els ecòlegs terrestres que entenen com els arbres reaccionen a més diòxid de carboni i a temperatures més extremes. I, per tant, la feina que jo faig i que m'ha establert amb aquest consorci mundial del Global Carbon Project és poder fer aquesta compilació de dades, de models, dotzenes de models de tot tipus, que ens ajuda entén què exactament els humans estan fent en aquest cicle de carboni i com això afecta el canvi del clima i, últimament, el temps que patim cada dia.
0: A banda del teu gran coneixement i la teva gran tasca, la Generalitat ha premiat també la teva gran influència a nivell mundial en el món de la investigació sobre el canvi climàtic, fins al punt de participar en negociacions polítiques internacionals. No sé fins quin punt és complicat convèncer, segons quin polític sobre la matèria.
1: Oh, yeah, it's... So, no aclamo que jo he fet convèncer a cap polític, però a nosaltres el que fem una feina molt gran és d'interpretar tota la ciència i fer-la entendre tant tècnics com polítics en negociacions perquè puguin tenir unes decisions més educades amb una evidència molt clara del que està passant sense tenir una posició amb el que s'ha de fer o amb el que no s'ha de fer i, per tant, aquests polítics que puguin fer les decisions. És complicat i té una gran diferència si estàs parlant amb el govern d'Austràlia o amb el govern català o amb el govern del Japó o de la Xina. És molt diferent i per això ensenya la complexitat d'aquest repte tan gran que tenim de descarbonitzar l'economia global i treure el carboni de la nostra economia i el fet que tot està anant tan a poc a poc.
2: Clar, en aquest sentit, Josep, estem veient com la dreta i l'extrema dreta sembla que repunten, no?, a nivell global, i en molts casos això ve acompanyat de cert negacionisme. Què els diries a totes aquestes persones que neguen que hi hagi canvi climàtic?
1: Mira, en aquests moments la descarbonització, la gran transició que s'ha de fer per manejar el nou estat del clima ja ha començat i ja no es pararà. Això és molt important i penso que hi ha molta gent que no entén això. Uh-huh. O sigui, els temes d'energies renovables, els temes de substitució d'energies més brutes, treure el carbó de l'equació, tot això ja ha començat, i ha començat molt fort, i veiem canvis estructurals molt importants que són imparables. Ara,

que estem veient és que, un, hem d'anar mil vegades més de pressa del que estem anant, i dues, tots aquests negacionistes que em dius fan encara anar més a poc a poc.

0: conveni que ja no formen part de les economies modernes.
1: Està clar que els polítics són qui gestiona el món, també els ciutadans tenim part de responsabilitat en tot això del que estem parlant. Josep, què estem fent malament perquè ens trobem en aquesta situació? Què s'ha fet malament?
0: Bueno, esclar, hem estat parlant durant 35 anys de què és el que hem de fer, fent relativament poc. I esclar, Catalunya té una gran... té molts deures a fer. I esclar, Catalunya, quan la compares amb altres parts d'Europa, doncs està molt endarrerida amb el tema de renovables, amb el tema dels cotxes elèctrics, amb temes que són molt clars, quina és la trajectòria de viatjar, i no l'electrificació de les cases. I no, totes aquestes coses ja ara, des d'un punt de vista tecnològic, ja estan totes molt clares i tenim la tecnologia i ja és disponible comercialment. Vull dir que tots hem de fer una mica d'esforç, tant el govern com per ajudar que es faci aquesta transició, algunes coses una mica més cares, es necessita tipus d'ajudes econòmics o de préstecs que ajuden a la gent a fer decisions, però l'altra vegada el govern, clar, ha d'organitzar els temes més grans de on posem totes aquestes energies renovables i com desenvolupem una xarxa elèctrica robusta, més gran, neta, i tot el que s'ha de fer.
2: Aquí a la ciutat sovint parlem dels efectes del canvi climàtic i sempre ens preguntem quin serà el futur del nostre planeta, perquè sembla que l'escalfament global no s'atura. Com preveus que serà la Terra en un futur si no ens posem a feina?
0: Molt bé. Tu no vols saber quin és el futur si no ens posem a la feina, però et puc explicar una mica el futur si ens posem...
2: Vinga, posem aquesta part positiva.
0: És molt important que... Exacte. Clar, el problema és que les coses poden anar molt malament i no hi ha límits amb el malament que poden anar. Però, clar, això ja no és una opció. Ningú vol aquesta opció i ni l'hem de considerar ja. Però el que és important és que si ens posem a fer la feina ràpida i d'una forma més agressiva, d'una forma tal com les expectacions d'aquesta estabilització del clima que hem de fer, tindrem i seguirem tenint un escalfament. Escalfament vol dir cada vegada les temperatures més altes, com a mínim, durant 4, 5, 6 dècades més. Vull dir, estem parlant d'un parell de generacions més que l'únic que veuran serà un augment de la temperatura i, per tant, un augment d'aquells extrems que coneixem molt bé. Ja siguin extrems de pluja i inundacions o extrems de calor o extrems de donades de calor en els oceans, en el mar Mediterrani, i tot el que això vol dir pel que nosaltres, per la part productiva d'ella. L'important és que tenim les eines ara per poder canviar, tenim les eines per fer aquesta transició. És una transició que no es farà ràpid, fins i tot si es fa molt agressiva, i per tant, a més de fer aquesta mitigació i aquests canvis i aquesta transformació dels sistemes energètics, també hem de fer molt esforç per adaptar-nos en aquest clima que seguirà empitjorant-se durant bastantes dècades per poder, doncs, evitar al màxim, naturalment, tot el damage, tots els impactes negatius que podrien venir d'aquests extrems que sabem molt bé que existeixen i que en aquests moments quasi tota la població mundial ja ha viscut d'una manera molt, una experiència molt personal amb extrems que no havien viscut mai abans de la seva vida aquests últims 10 anys.
1: En aquest sentit, t'ho pregunto directament, som a temps de revertir el canvi climàtic o l'únic que podem fer és aconseguir reduir els seus efectes?
0: Som a temps, sempre som a temps, perquè el canvi climàtic, els impactes del canvi climàtic no tenen límit. Vol dir que el podem acabar aturant l'augment de les temperatures. Sí, estem a temps a poder fer això, no hi ha cap dubte. Però fent això tindrem un augment de temperatures i un augment dels extrems d'aquest temps que viurem, ens haurem d'adaptar-hi d'una manera diferent i fer coses una mica diferent també, o potser molt diferent. Naturalment, alguns extrems són dramàtics, bé, són mortals, com sabem. Però aquí som a temps. Les tecnologies, la majoria de tecnologies estan disponibles i sí, té un cost de fer aquesta transformació, però és que el cost de no fer res és molt...

0: molt més gran.
1: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva, que encara hi som a temps. Dèiem en començar que ets nascut a Sabadell, però que estàs vivint a Austràlia. No sé com has arribat a aquest punt, si és que és Austràlia un dels països de referència en clau mediambiental i per això estàs tu allà.
0: Jo vaig estar a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Departament d'Ecologia, vaig tenir moltes oportunitats per poder créixer com a professional, vaig fer tots els graus que s'han de fer, i després vaig veure que havia d'aprendre més encara, i doncs me'n vaig anar als Estats Units, a Califòrnia, on doncs allà es començava molt incipientment, a principis dels 90, a parlar del canvi climàtic i a fer recerca del canvi climàtic, que és on jo vaig començar a fer recerca del canvi climàtic. I d'allà, després de 10 anys, va haver una oportunitat de formar part d'aquests programes globals de recerca del canvi climàtic, que n'hi ha diversos components, i un component era aquest del cicle de carboni, i doncs vaig aplicar per una posició, que la vaig guanyar, i me'n vaig anar cap allà fa 28 anys.
2: Déu-n'hi-do, 28 anys. I què tal la vida, Josep, a l'altra punta del món? Com és viure a Austràlia? No sé, què t'agrada del país i què trobes més a faltar de Catalunya?
0: Bueno, sí, jo no vaig ser cap dubte anar a Austràlia, perquè com a còleg de formació, Austràlia, saps, és un lloc excepcionalment interessant. Té de tot. Des dels tròpics, els deserts, els corals, els arrecifes, ho té tot. Vull dir que és molt interessant. I he tingut moltes oportunitats, és molt lluny de molts llocs, Austràlia. Vull dir que si haig de viatjar moltíssim, i això no és una gran cosa pel canvi climàtic, ni per mi, per la meva salut, però ho hem fet. I, naturalment, trobo enyorar tot el que és la meva cultura primera, que mai la deixes a nivell personal, i la llengua, que doncs no la parlo prou, que doncs per això aquest Margalef premi ha estat tan important per mi, perquè és aquesta connexió tan fantàstica amb les arrels.
1: Josep Canadell, ha estat de veritat un plaer poder parlar amb tu una estona, i una altra vegada enhorabona per aquest premi Ramon Margalef. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, el plaer ha estat meu.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
3: Això és la ciutat.
1: Un dia més parlem de literatura. Avui ho fem amb la Belén Vieira, escriptora, crítica literària i llibrera, però sobretot, una apassionada dels llibres, del món editorial i del poder que té la lectura. Belén, què tal? Muy buenos días.
6: Hola, Míriam. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Belén. A ver, dime, ¿entramos dónde?
6: Entramos en la última semana de septiembre. Gracias con unas con unas lecturas inesperadas. Gracias a Dios, hoy vamos a hacer un pequeño viaje literario por París para amenizar.
1: Muy bien.
6: Cuatro libros, cuatro miradas y un recorrido que nos va a llevar desde el exilio y la memoria a otras formas de entender la literatura a través de la imaginación y lo insólito.
1: Pues oye, muy interesante. Pues tú dirás por dónde empezamos este viaje inesperado a París.
6: Comencé con Una catalana a París, de Teresa Pàmies. Ella casi no necesita presentación para nuestros vecinos y vecinas barcelonesas, pero conviene recordar que pasó más de 30 años en el exilio, repartidos principalmente entre París, Praga y México, al finalizar la Guerra Civil. A lo largo de su trayectoria, ella ha recibido numerosos reconocimientos, el premio Josep Pla, la Creu de Sant Jordi...

0: Començarem a explicar males notícies?
1: No, és mentida,
0: tota
1: no diguis
0: l'hora
1: això.
0: I 40 minuts.
1: Oi, t'imagines, no, quina depressió, no. No,
0: direm
1: no,
0: net,
1: això direm, mai.
0: El pensament de la...
1: Tot mal, tot mal, tot mal.
0: Fem, direm, avui a la ciutat, tot males notícies.
1: No, home, no t'imagina, no, què va. Ens encanta explicar bones notícies i a vosaltres també escoltar-les. A veure que, quines bones notícies voldríeu que expliquéssim aquí al programa.
2: Hola, família.
1: Hola.
2: Bon dia. Mire, la notícia que més m'agradaria és que surti que cap nen en el món patirà ni fam ni cap enfermetat.
1: Ai, sí.
2: Cap nen ni nena del món tornarà a patir ni enfermetats, ni fam, ni res dolent, ni que els hi faci cap persona que els hi pugui fer mal. Això és el que m'agradaria. Dintre d'algunes altres notícies, però aquesta seria que ningú nen patís en el món. Per cap qüestió.
3: Bon dia. Pues
1: hola.
3: Sí que me lo estoy pensando mucho, porque hay muchas buenas noticias que quisiera recibir y no me aclaro cuál. Bueno, voy a decir una, porque ya habéis dicho mucho lo de la salud, pero a mí hay una cosa que me gustaría, que es que si los políticos no cumplen sus promesas en campaña, que eso tenga consecuencias reales. Porque hacen lo que les da, nos prometen todo y hacen lo que les da la gana. Y luego nosotros tenemos que aguantar todo. Nos prometen muchos cambios en cosas que nunca son efectivos. Eso es una de las cosas que más me cabrea. Me lo he pensado mucho, esto de las cosas que... Hasta luego.
0: Pero la consecuencia ya existe, se llaman elecciones, dentro de 4 años no
1: sí,
0: le votas.
1: Sí, pero
0: no,
1: ellos et prometen el oro y el moro, que es de allá, y no ho fan després.
0: Ja, doncs no
1: votes, passa res.
0: No votes més i ja està.
1: Sí, bueno, però n'ha estat 4 anys allà i si tu promets una cosa l'has de complir. I hauria de ser aquesta responsabilitat política i que tingués conseqüències.
0: Una dada que sorgeix de la reflexió que feia l'Olga sobre els nens pobres al món, els nens que pateixen fam, no? I a vegades penseu en els...
1: O violència,
0: nens, en els nens dels països subdesenvolupats.
1: No, estarim
0: en aquest
1: aquí,
0: país, aquí, a Catalunya hi ha un 24-25% gairebé de pobresa infantil. Vol dir que hi ha nens que no poden menjar calent cada dia del mes, de l'any. Per tant, aquí també hi ha molts problemes.
1: No, és que no hem de mirar gaire lluny, perquè al nostre voltant tenim nens que pateixen fam, pobresa i maltractaments, que això
0: sí.
1: També s'hauria de posar fil a l'agulla.
0: Mira, la cançó Chiquitita d'Ava,
1: sí?
0: Des de l'any 79, tota la recaptació va a programes a països subdesenvolupats perquè les nenes no siguin violades a l'Amèrica Llatina, a països d'Amèrica Llatina i subdesenvolupats.
1: Doncs més necessitaríem, més cançons que reprodueixi més Chiquitita, perquè
0: sí, sí.
1: No sé si és veritat, o sigui, no que sigui veritat, que realment arribi
0: sí,
1: per aquesta finalitat.
0: Sí, arriba, 1.000 milions. Es van invertir a Guatemala, per exemple, en programes d'ajuda a les nenes.
1: Doncs mira, el nostre granet de sorra. Com definim avui el...
0: Nena!
1: Nena!
0: No?
1: Sí. Jo no sé, és que s'obliden dels nostres noms. Nena!
0: Sí.
1: La meva àvia ho deia molt. Nena! Ai, les mares, les àvies i sobretot les cuidadores.
0: A mi em veus nen, no m'ho diran.
1: Bueno, nen.
0: Sí.
1: Nen, segur que t'ho diuen.
0: Segur. Sí, ui, sí.
1: Nene.
0: En cas que el nen, jo.
1: Que parlen en castellà a casa teva, nene.
0: Sí.
1: Doncs amb aquesta paraula i aquest homenatge a les cuidadores, sobretot, també als cuidadors, però sobretot a les cuidadores, ho hem de deixar aquí. Però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
5: Parlem de Champions, que ya tiene ganador. Ya tiene ganador, lo ha dicho Vinicius. Y vamos a ganarla.
6: Es una forma de hablar. Yo creo que tampoco sería...
5: Vamos a ganarla.
6: Bueno, pues es que hay que ir a ganarla, ¿no? El Real Madrid, ¿a dónde tiene que ir el Real Madrid?
5: Vamos a intentar ganarla.
6: Que no. El Real Madrid va a ganar la Champions. Con lo cual, si no la gana... Dependiendo cómo sea,
5: fracaso.
6: Pues, habrá fracasado.
5: Claro.
7: Lo que pasa es que para el Madrid se ha convertido en tal obsesión.
6: Sí.
7: Es decir, es que ya se considera que es una obligación, que el Real Madrid tiene que estar. Bueno, así son luego los chascos que se llevan los aficionados, sobre todo en estos dos últimos años, con cuando el equipo no pasa de cuartos.
4: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona, la radio que te escolta.
8: Son las 5, las 4 en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Muy buenos días. A solo unas horas de que comienza el Consejo de Ministros, continúa abierta la negociación política por el Real Decreto Ley en materia de vivienda que el Gobierno llevará este martes. El segundo borrador que el Ministerio de Vivienda ha enviado

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan ja esteu iniciant aquest dimarts, dimarts 29 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, que ja estem aquí ficats en una setmana que va avançant, que ja estem escurant el poc que queda de mes de setembre i que, per tant, doncs ja estem a puntet d'entrar en l'últim trimestre de l'any. Que sí, home, no fa tant que dèiem, mira, ja estem començant i no ens en donarem compte i ens quedarem sense any. Doncs mira, ja hi som. Vull dir, el temps passa només en una direcció. Bueno, la física diu que igual es podria moure en d'altres direccions, però que de moment només experimentem en una i cada cop va més de pressa, o almenys sí. Aquesta és la sensació que tenim tots aquí. Però bueno, ja que ens toca avançar tan de pressa, doncs va, què podem dir dels 29 de setembre, David?
1: Doncs mira, els dies 29 de setembre els podem conèixer perquè són el Dia Mundial del Cor. Un dia per conscienciar sobre les malalties cardiovasculars i, sobretot, promouran la prevenció, la detecció precoç i el tractament. I també avui és un dia per reflexionar sobre què fem amb el menjar, perquè és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i el desperdici d'aliments.
0: Importantíssim, sí.
1: Jo sóc molt de reaprofitar. Jo sóc molt de menjar de reaprofitament. Quan em sobra una cosa, transformar-la en una altra.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Importantíssim, importantíssim. I això, no? Ser plenament conscient de, igual que, per exemple, igual t'has fet un dia un dinar, no? El cap de setmana has fet el dinar i mira, al final heu calculat de més i ha sobrat, doncs, sopar aquell mateix dia jo amb d'altres coses, no? Combinar-ho amb d'altres coses, eh?
1: Que, per exemple, una cosa que va molt bé ara mateix són les intel·ligències artificials.
0: Ah, fixa't.
1: Perquè tu vas i li dius, mira, tinc no sé què.
0: Mira tu.
1: Què puc fer amb això?
0: Mira
1: tu. I et busquen alternatives. Jo l'altre dia, per exemple, tenia patates bullides, que tenia per casa, i em va fer una recepta que va quedar boníssima.
0: Imagina't.
1: Però boníssima.
0: Imagina't. Així el que no pot fer és tastar-ho, no?
1: Però no, exacte. Però ens pot donar idees. Amb allò que tenim per allà una mica, mira, tinc allò que està a punt de fer-se malbé, tinc allò altre, et fa una composició i et diu, doncs mira, fes aquesta recepta.
0: No, i que si es fa malbé, dius, què puc fer amb això? Diu, mira, doncs els cucs aquests te'ls pots menjar,
1: exacte,
0: que són nutritius, els pots ficar aquesta planta, que, mare meva, tu, no, si al final ja, li direm a la IA, mira, viu per nosaltres, saps què vull dir? Que és una mica el que... Jo l'escenari més aquest que diuen d'aquí 10 anys, jo veig això, que al final jo diré, mira, saps què? Fes-ho tot tu, ja... En fi, déu-n'hi-do, com...
1: Té 50 euros, vés a fer la compra.
0: Sí, i compra't alguna cosa, eh? Compra't el que necessitis, amb el que sobri...
1: Compra't unes xutxes.
0: Compra't unes xutxes, eh? I que siguis feliç i tot això.
1: Bueno,
0: totalment.
1: En aquest cas seria, no sé, una mica d'oli lubricant o alguna cosa així.
0: Sí, o aigua. Agafant servir molta aigua jo pel d'això, doncs compra't una ampolleta més, o el que sigui. Ai, senyor, déu-n'hi-do. Bueno, què més tenim, David?
1: Doncs mira, anem cap als Estats Units, que avui celebren un dia que és el dia de la solitud tardoral.
0: Ostres, bueno, quan vas perdent les amistats, els familiars i tot això, eh?
1: Sí, bueno, és un dia així una mica de... Però no l'enfoquen d'una manera negativa, sinó de manera com una mica més positiva. La tranquil·litat, una atmosfera per la reflexió, l'autoconeixement, harmonia interior... Doncs...
0: Ser agraït a la vida que has pogut tenir.
1: Sí?
0: Escolta, que no tothom ha pogut arribar a segons quines edats i això sempre ha de ser gratificant, de tenir una història que recordar. Eh? Això és bonic, sí.
1: Tenen també un dia, si més no, curiós, perquè avui és el Dia Nacional de Starbucks.
0: Home, mira.
1: Concretament d'una marca. Sí,
0: sí.
1: I ja si entrem en una cosa més pròpiament de gastronomia, bueno, tenen el Dia Nacional de la Moca, que és doncs, una de les begudes de cafè més populars. Combina el cafè amb xocolata.
0: Molt bé.
1: Una moca. I després, bueno, si voleu acompanyar la moca, també és el Dia Nacional del Biscotti.
0: Ah, biscotti. A moca
1: sí.
0: I biscotti, eh? Sona molt italià. Bueno, clar,
1: sí.
0: Itàlia, tenen molta tradició italiana. Als Estats Units molta gent va migrar cap allà. Eh?
1: És una galeta tradicional italiana que es coneix perquè és molt cruixent i sobretot per la manera com es prepara, perquè es forneja dues vegades.
0: Ah, mira.
1: Sí. Mira, a mi jo crec que se'm cremarien, però...

0: Home, tens el doble de possibilitats que se't cremin les galetes.
1: Sí.
0: A més, tens més números, de que et toqui. Sí que és molt així, molt torradeta, eh? Molt bona, sí senyor.
1: Doncs això és el que tenim a Estats Units, i tenim sants, evidentment. Vinga. Mira, avui és el dia dels arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Avui també és Sant Eutiquio de Tràcia. També tenim que és Sant Mauricio de Carnoet, Sant Adelrico de Ufnau, Sant Liudwino de Treveris, Sant Quiríaco de Palestina, Sant Fraterno de Auxerre, les Santes Rípsimes, Gaiana, i també, ja està, Sant Renato Goupil.
0: Rípside, m'has dit?
1: Sí.
0: Que és bonic, Rípside, per una filla.
1: Rípsimes,
0: molt bé.
1: Rípsimes, ben.
0: Sí, Rípsimes, que sí. Bueno, Rípsimes, és que és complicat, no ho acabo de veure. En fi, això en quant al santoral, però ja sabeu que ens agrada conèixer les notícies de fa un segle, per tant anem a viatjar un 29 de setembre, però de 1926. Ganes de sorprendre'm tinc en veure quines notícies similars o diferents teníem fa un segle.
1: Mira, parlem del temps, va, que és una cosa molt, sempre molt recurrent, allò quan agafes l'ascensor i et trobes veïns. Doncs ens parlen a la crònica atmosfèrica. Crònica atmosfèrica,
0: sí.
1: Ens parlen del tiempo que hace. Clar, de què ens havien de parlar?
0: Sí, sí.
1: És un article signat pel senyor Santiago Vinardell. Y ens diu el següent. Mientras mi ilustre compañero, señor Comas y Solá, anda por las nubes, yo, pobre de mí, ando a ras de tierra. Y comparto como es natural el espíritu de protesta de las muchedumbres atónitas que no se prestan a tolerar con resignación los insólitos desmanes atmosféricos de que somos víctimas los pacíficos pobladores de la península ibérica. El buen señor que, en julio o agosto, se permite la indiscreción de quejarse del exceso de calor, me solivianta y me pone los nervios de punta. ¿He dicho indiscreción? No, no. Impertinencia. Se necesita ser impertinente para hablar del tiempo que hace y del que va a hacer cuando las cosas siguen su curso normal. En cambio, ahora la protesta no puede estar más en su punto. Tenemos derecho a protestar y protestamos. La atmósfera nos juega una mala partida. Nos engaña, nos estafa, nos escamotea el picante aire otoñal que hacía las delicias de los últimos días de septiembre. Algunos nos preguntamos apesadumbrados cuándo va a cambiar este estado de cosas. Nos acostamos con la esperanza del anhelado cambio atmosférico inminente. Y no viene. Y todo sigue igual. Nos abruma la sensación de asfixia insoportable. Pero no tenemos más remedio que aguantarnos. Las golondrinas se van, nos han abandonado. No es tiempo todavía, pero se van. ¿A dónde? A África no. Aún no han cruzado el estrecho. Huyeron hacia el norte. Y su ausencia inesperada ha hecho que los mosquitos nos puedan atacar impunemente. Las moscas que estaban condenadas a morir eluden la sentencia y gordas, viejas, negras, experimentadas y alevosas zumban a nuestros oídos y nos clavan sus aguijones implacables. Esto no es vivir. La prolongación del verano insoportable se ha convertido en tortura. ¿Hasta cuándo, señor? En vano nos azuzan los optimistas que el calor toca su fin. Se basan en una serie de observaciones que en otros tiempos no solían fallar. Ven señales, signos y anuncios que en los antiguos calendarios resultaban infalibles. Pero pasan los días, todo sigue igual y nos asamos sin poder remediarlo. Esto es el fracaso de todos los cálculos de probabilidades. No se había visto nunca, dicen los viejos. ¡Los viejos! Los únicos que opinan son los viejos. Los demás se limitan a vivir sin pena ni gloria. ¿Qué hace calor? Bien. ¿Que el frío no viene? Bien. Se resignan, se conforman, esperan confiados la anhelada mudanza, pero sin prisas ni impaciencias.
0: ¡Qué bo! Perquè
1: tot estem igual, eh?
0: Estem igual. Aquí alguns podrien dir, veus, és que no hi ha canvi climàtic perquè això ha passat sempre. Cert, però també és possible que la seva sensació de calor fos diferent que la nostra.
1: Exacte.
0: Potser aquesta calor que sentien és menor que la que estem sentint ara, no? Que és el que va pujant la temperatura. Ara sí que és veritat que jo l'altre dia pensava exactament el mateix. Em va bé... Jo tenia una picada de mosquit, dic, aquestes alçades. O sigui, saps allò que dius que la... que encara estan allà, doncs...
1: Sí, sí.
0: Ostres.
1: Jo no puc sortir al pati de casa. El pati de casa és sortir i tornar, però amb totes les cames completament picades per tot arreu.
0: Ostres. O sigui, a sobre deuen ser tigres, no? Perquè si vas durant el dia i et piquen, no?
1: Això és jo que... ja no sé el que són, si són tigres, si són lleons...
0: Todos quieren ser los campeones. Ay, los tigres que viven en el patio de David. Doncs escolta, mira, podem fer una cançó, Todos son mosquitones, Bueno, en fi, tigres, león... Ai, és que m'ha entrat nostàlgia del Torre Bruno. En fi, doncs, mira, li direm al Robert Calvo. Un dia
1: mira, faci... un dia d'aquests, un dels reportatges...
0: Sí,
1: per
0: favor.
1: Parlarem de Torre Bruno.
0: Fantàstic, fantàstic. Pues mira, tant hem de desitjar que tenir el Celebrities, el personatge i els reportatges meravellosos que fa de programes concrets o de personalitats o de fets històrics o de tantes i tant, i cançons meravelloses que ens fa tots els dies en David Morales. Doncs bé, això és el que teníem la crítica meteorològica que més teníem.
1: Doncs anem al Noticiero Universal, que avui ens parlen de en Norteamèrica.
0: Ostres.
1: Una actriz hereda 200.000 dòlars. Home, era una bona herència.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Un telegrama de Nueva York comunica que Richard Gradwell, muerto en julio del corriente año, instituye heredera de su fortuna a la actriz Isabel Irwin. Richard Gradwell fue durante muchos años presidente de una gran sociedad dedicada a la fabricación de máquinas de escribir. Su fortuna se estima en 200.000 dólares. Se dijo que interpondría demanda de nulidad contra esta institución de heredera, la esposa del testador, que actualmente vive en Honolulu, pero no ha sido hasta la fecha confirmada la noticia. Además, Gradwell precisa en su testamento haber vivido más de 10 años separado de su esposa y asegurado cantidad suficiente para pasar holgada la vida.
0: Doncs aquí hi havia reclamacions a pel mig,
1: Sí.
0: Em ressona els casos que aquests dies es tornen a estar a la llum, com els de la Shakira, de si va viure aquí aquells temps, si vivia suficients dies, si no els vivia, i tot això. Escoltava una reflexió del Mago More, que feia en una entrevista, en un podcast seu, d'un expert de la Seguretat Social, i deia, diu, mira... una de les coses, aquest expert li deia, una de les coses que més ha canviat és la voluntat recaptadora de la Seguretat Social per sobre del fet de fer justícia, no? I explicava que això passava més des de que havia sigut Montoro el ministre. I venia a explicar un cas concret, com és el de la Shakira, que era, bueno, si ella, anem a dir, si pringava, si realment, ja no entro si havia de pagar o no, però si realment estaven amb lo cert amb la multa, doncs Shakira pagava, i a més preventivament. Però com que ha pagat preventivament i ara li diuen que tenia raó, doncs els interessos d'aquests diners els paguem entre tots.
1: Correcte.
0: És a dir, no és allò que diguis, bueno, si paga ella guanyem tots, no. Però és que el que passa és que com que ara toca pagar... No paguen els investigadors de SATS?
1: I el que és més pervers, aquests investigadors que han obert aquesta investigació i que han arribat al judici, cobren un plus per haver obert aquesta investigació.
0: Una en la
1: guanyin
0: línia... Sí.
1: O no guanyin?
0: Bueno, aneu comptant fins a 10, fins a 100. Jo vaig pel 27.422, ho dic per si és una informació de servei. En fi, anem amb d'altres coses interessants que ens explica en David Morales i després l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot despertant aquest dimarts 29 de setembre de 2026. Seguim.

Una vida i una cançó. El poble de Kerner, a Louisiana, als anys 30, és un poble petit a tocar de Nova Orleans, encara marcat per la Gran Depressió, amb carrers de sorra, cases sense electricitat, i allà neix el 9 de març del 1933 en Lloyd Price. Fill de Louis i Beatrice Price, un matrimoni de classe treballadora que regenta un petit restaurant familiar.

el Fish and Fry. La casa és plena de mainada. Les fonts varien entre 11 i 12 germans, depenent d'on es consulti. Però en qualsevol cas, una família ben nombrosa. Ian Lloyd, en Lloyd Price, creix enmig d'aquest ambient de feina constant i d'estratos econòmiques que marcaran per sempre la seva manera d'entendre el món i els negocis.

Des de ben petit, en Lloyd ja treballa. Amb només 7 anys, fa de repartidor en un carro de gel, carregant blocs d'uns 11 quilos, casa per casa. Una feina que ha de fer abans d'anar a escola. Més endavant es busca un altre sobresou, netejar els dos costats d'un club nocturn de la zona, el de la gent blanca i el de la gent negra, perquè encara estem en plena segregació al sud dels Estats Units, a canvi de només unes monedes. És precisament en aquest club on Lloyd descobreix per primera vegada el món de la música professional, gràcies a una màquina de discos que només té 10 cançons i que costa 5 cèntims fer-la sonar. Allà sent per primer cop Caledònia de Louis Jordan, i queda fascinat. Aquell serà el seu primer ídol musical, l'home que li fa adonar-se que ell també vol fer això. El seu pare té un gramòfon manual que fa sonar els caps de setmana i la seva mare, Beatriz, no només porta el restaurant familiar, sinó que també li transmet l'amor pels negocis i per la gastronomia. Dues passions que Lloyd mantindrà tota la vida. De ben jove rep formació musical formal de trompeta i de piano. Canta el cor gospel de la seva església i, juntament amb el seu germà petit Leo, forma una banda amb la qual toquen durant uns anys en l'època de l'institut. La seva mare, conscient del talent del fill, fins i tot instal·la un piano vell al seu restaurant perquè el noi pugui assajar i actuar mentre ella treballa a la cuina.

L'any 1952, quan Lloyd encara és un adolescent de 19 anys que ajuda a la cuina del restaurant de la mare, passa per allà un home que canviarà la seva vida, el músic i arranjador Dave Bartholomew. Hi ha tot un referent en l'escena musical de Nova Orleans. L'escolta tocar el piano i es queda allà enganxat. Bartholomew el presenta a Art Rupp, propietari de la discogràfica Specialty Records, que havia viatjat fins a Nova Orleans des de Los Angeles buscant precisament aquell so genuí de rhythm and blues sortit de la ciutat. Rupp escolta la cançó de Price i decideix gravar-la de seguida. Com Lloyd encara no té banda pròpia prou consolidada, Rupp organitza una sessió de gravació amb el mateix Bartholomew com a productor i, casualitats de la vida, en Fats Domino, que aquell dia es trobava per allà tocant el piano. Hi ha fins i tot una anècdota deliciosa d'aquella primera sessió. Quan Domino li pregunta a Lloyd en quina tonalitat va la cançó, el noi, completament novell en l'argot musical, no entén la pregunta i la seva ment es desvia automàticament cap a les claus que porta la butxaca. Al final, Bartholomew aclareix que la cançó és en la bemol i Domino l'introdueix amb un d'aquells intros de piano tan característics seus. El resultat d'aquella sessió és ni més ni menys que Loudy Miss Cloudy, que es converteix en un èxit immediat número 1 a les llistes de Rhythm and Blues amb més d'un milió de còpies venudes i considerada un dels discos que va ajudar a fer néixer el rock and roll tal com l'entenem avui. Però just quan la carrera comença a enlairar-se, arriba la crida a files. Al 54, Lloyd és reclutat per l'exèrcit nord-americà i enviat a Corea, on l'assignen a la branca de serveis especials, encarregant-se de l'entrenament musical de les tropes, amb una gran banda de tipus swing. Quan torna a casa dos anys més tard, es troba que el panorama musical ha canviat. El seu lloc a Specialty Records l'ha ocupat ni més ni menys que Little Richard, i el seu antic xofer

Bé, Larry Williams també grava per al mateix segell. Sense desanimar-se, Lloyd decideix tirar pel seu compte i munta la seva pròpia discogràfica, KRC Records, amb la qual treu Just Because, un tema que acaba distribuint ABC Paramount i que torna a posar-lo en el mapa.

A partir d'aquí, entre el 1957 i el 1959, Lloyd Price viu la seva etapa més daurada amb ABC Paramount. Encadena èxit rere èxit, com Stagger Lee, de la qual parlarem una mica més endavant, Personality, que es converteix en el seu single més venut amb més d'un milió de còpies, i I'm Gonna Get Married. És en aquesta etapa també quan apareix dalt l'escenari d'American Bandstand i el Ed Sullivan Show, consolidant-se com un dels grans noms del rhythm and blues fet per al públic massiu. L'any 62, Lloyd torna a apostar pel negoci propi i, juntament amb el seu soci Harold Logan, funda Double L Records, segell des del qual ajuda a llançar la carrera en solitari de Wilson Pickett. 5 anys més tard, els dos socis compren l'espai que havia ocupat el mític club de jazz Berlin, a Nova York, i obren un nou local anomenat The Turntable. Però la història pren un gir tràgic al 69, quan Harold Logan és assassinat a les oficines del mateix club. Un episodi que enfonsa Lloyd i el porta a passar una bona temporada vivint exiliat a l'Àfrica, primer a Nigèria i després a Ghana, on s'involucra fins i tot en política local. Quan torna als Estats Units a principis dels 80, Lloyd reinventa la seva carrera cap al món dels negocis. Arriba a tenir dues empreses constructores, una a Nova York, on aixeca desenes d'habitatges al Bronx i Staten Island, i una altra a Lagos, a Nigèria. I durant la dècada dels 70 s'associa amb el promotor de boxa Don King per ajudar a organitzar combats històrics, com el Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali i George Foreman a Kinshasa, amb un festival musical paral·lel que va comptar amb noms com James Brown. En l'àmbit personal, Lloyd es va casar amb Jacqueline Battle, amb qui va tenir 5 fills, i la parella es va acabar establint a Westchester County, a l'estat de Nova York.

Els anys 80 i 90 el porten també a explorar la gastronomia comercial, llançant una línia de productes alimentaris amb el nom de la seva primera gran cançó, i a tornar als escenaris fent gires amb companys de generació com Jerry Lewis o Little Richard. Musicalment, Lloyd sempre va reivindicar que va ser pioner a l'hora d'incorporar seccions de metall i cors amplis a les seves gravacions. Una fórmula que diu que va adoptar abans que ho fessin figures com James Brown o Ray Charles. No en va, el mateix Frank Sinatra el va arribar a descriure com l'artista més complet que havia conegut mai en el món de l'espectacle. El reconeixement oficial també arriba en forma d'honors. El 94 rep el premi Pioneer de la Rhythm and Blues Foundation i el 98 és incorporat al Rock and Roll Hall of Fame, que el defineix com un dels grans cantants de Rhythm and Blues dels anys 50 i 60, a més de músic, productor i agent de contractació. El 2011 publica la seva autobiografia i comença a treballar en un musical de Broadway sobre la seva pròpia vida, centrat en com va viure en primera persona l'evolució del Rhythm and Blues i el Rock and Roll des de la perspectiva de la comunitat afroamericana. Aquell projecte acabarà veient la llum, ja després de la seva mort, amb el títol Personality de Lloyd Price Musical. Lloyd Price va morir el 3 de maig del 2021 en un centre assistencial de New Rochelle, a Nova York, a causa de complicacions derivades de la diabetis, als 88 anys, deixant enrere gairebé 7 dècades de carrera entre la música i els negocis.

i una cançó, Stagger Lee. Tot comença amb un crim real, ocorregut la nit de Nadal de l'any 1895 en un bar de St. Louis, a Missouri. Un taxista i proxeneta afroamericà anomenat Lee Shelton es troba bevent amb un amic, William Lyons, quan la conversa deriva cap a la política i la cosa s'escalfa. Lyons, en plena discussió, li arrenca el barret del cap a Shelton i es nega a tornar-li. La resposta de Shelton és tan freda com brutal. Un tret. Recupera el barret del terra i surt del local com si res. Lyons mor poc després a causa de les ferides i Shelton acaba condemnat i empresonat pel crim. El que converteix aquesta història en llegenda no és tant el fet en si, un crim, per desgràcia, força comú per l'època, sinó la figura que en neix, la de Stagger Lee, un personatge dur, fred, amoral, que es planta davant l'autoritat blanca i les seves lleis sense ni immutar-se. La cançó que recrea aquesta història comença a circular per les comunitats negres del Baix Mississippi ja a principis del segle XX, i el folclorista John Lomax en publicà la primera versió escrita el 1910. Des de llavors, l'han enregistrat desenes d'artistes, entre ells Mississippi John Hart, que en signa una versió considerada de referència ja l'any 1928. La versió que coneixem avui, però, és la que en fa Lloyd Price, que la transforma completament. L'omple d'una secció de metall ben potent, d'acords que responen a la veu principal i d'un solo de saxo tenor que sona com un crit. Price ja havia interpretat aquesta cançó anys abans, mentre feia el servei militar a Corea i al Japó, fent que els seus companys, soldats, representessin una mena d'obra de teatre improvisada mentre ell cantava. Un cop fora de l'exèrcit hi torna i en treu tot el partit. La cançó arriba al número 1 de la llista Billboard Hot 100 al gener del 59, convertint un drama de barra de bar, de 60 anys enrere, en un dels temes més ballats de tot el rock and roll de l'època.

0: Les lleis entenem que estan fetes sempre, pressuposant no només la bona voluntat, sinó l'entendiment entre molts professionals de l'advocacia que arriben a un punt de consens per determinar determinades coses. Però, de vegades, succeeix que els temps van canviant i que hi ha situacions concretes que, si apliquem el que s'ha decidit o es va decidir fa temps, l'opinió pública, o almenys tots els que tenim criteri, ens fem preguntes i creiem que possiblement perdi cert punt de justícia. I com que alguns d'aquests temes tenen a veure, doncs, amb la possibilitat de reformar-se després de cometre un assassinat, temes d'homicidis, són temes molt, molt, molt concrets i que necessiten de la ponderació dels professionals, avui volem parlar amb en David Caselles, que és advocat, coordinador del grau en dret a la Facultat de Ciències Socials de Manresa i degà del Col·legi d'Advocats de Manresa. David, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona, què tal? Com estàs?
0: Molt feliç. Mira, David C., els dos, o sigui que ja estem, tenim aquí molt, molt en comú.
1: Molta sintonia, ja veig.
0: Totalment. David, estem parlant del cas de la mort violenta de Carles Vilajosana, precisament a Manresa. Sí. I aquí... aquí ja s'han de posar, evidentment, tothom, cada hijo de vecino, que diu el clàssic, no? Doncs tindrà la seva opinió, però llei és una, no? O lleis són les que s'apliquen. I un del sentiment que de les coses que coneixem tots els mortals és que es procura amb les lleis, i ara em corregeixes si no és així, que hi hagi un punt de possibilitat de reinserció, de possibilitat de que algú que hagi comès algun tipus de delicte doncs pugui empenedir-se d'allò que ha fet i tornar a la societat. Això és el que sembla que s'entén que ha de ser així, però hi ha casos en els que això sembla que sigui molt difícil que succeeixi, i aquí és on com a ciutadans ens sentim una mica indefensos davant d'aquests casos, i més quan hi ha temes de menors, oi que sí?
1: Sí, tant. De fet, la finalitat de la llei penal, ja sigui per adults o per menors, és igual, és reinserir, és sobretot doncs, dissuadir que una persona que comés un delicte hi torni, no? I també reparar el dany de la víctima.
0: Correcte.
1: Quan parlem de que l'autor o el presumpte autor és algú que encara no ha complert els 18 anys, aquesta finalitat reeducadora del càstig o de la mesura que se li apliqui quan ha fet una malifeta tan greu com la de la que parlaves tu, encara és més clar que es tracta d'aplicar alguna mesura que sigui reeducadora.
0: Uh-huh. Ah, clar, aquí, ja ho explicava en David perfectament, clar, hi ha un tema de... Aquí sempre hi ha els drets, diguem-ne, de possibilitat de reinserció d'aquesta persona que cometa aquest delicte i els drets, evidentment, de les famílies, en aquest cas, no? de sentir que es fa justícia o que d'alguna manera doncs allò no torni a passar. No? És molt complicat, entenc que és molt difícil i és una feina que és molt complexa des del punt de vista de l'advocacia, però aquí sí que ja com a mínim hi ha un element que els ciutadans tenim com aquesta sensació, que és quan hi ha reincidència, no? Quan aquesta persona, clar, quan ja, després ja ens explicarà

0: Com es pot determinar, no? Quants casos és a partir de que ja és més o menys reincidència, però quan algú no ha après aquesta lliçó, quan segueix delinquint, aquí és quan els ciutadans ens sentim molt indefensos, no?
1: Per suposat. I s'entén. Quan una persona comet un delicte, és condemnada per això, i la mesura que s'aplica no acaba servint perquè aquella persona no hi torni, sinó que hi segueix tornant, a vegades hi torna abans de que sigui condemnat per primera vegada. I llavors aquí ja parlem d'un altre fenomen, que és que hi ha una multireincidència de gent que comet delictes de manera constant cada dia, no? I fins que no és condemnat pel primer, pot anar cometent delictes. I això la societat és lògic que no ho entengui, no? Però certament el fet que, i si ara ens centréssim en el cas d'un menor, es pot verificar que és multireincident, és que determinats delictes els va cometent sistemàticament, doncs llavors aquesta és una qüestió que ha de tenir molt present l'equip tècnic que sempre intervé en la tramitació d'un procediment penal contra aquest menor i, per tant, ajustar la mesura o proposar que s'ajusti la mesura més indicada. Finalment, doncs, en un judici s'aplicarà. Per tant, sí que ja la llei preveu que el reincident o el multireincident ha de ser castigat de manera més elevada. Ja ho preveu. Altra cosa és que a vegades els mitjans o els recursos dels que disposa el sistema no són els adients o no són els suficients, i això pot provocar situacions que pot semblar de certa impunitat i sobretot que la víctima pugui tenir aquesta sensació que fets greus puguin quedar sense el càstig corresponent.
0: Aquí el matís important del que ens explicava en David Casellas és precisament això que, per altres motius, pel temes de regularització, etc., es parlava de... No, però és que aquesta persona no tenia antecedents penals, però sí policials. És a dir, són dues coses diferents. És a dir, una cosa és que l'hagin pillat molts cops i l'altra és que s'hagi pogut processar, no, això?
1: Efectivament, els antecedents policials no són més que, bueno, unes dades que els cossos policials tenen presents. Els han de tenir en compte quan informen en un atestat a un òrgan judicial de l'existència d'un presumpte delicte, és a dir, informen de quantes vegades en els seus registres han detingut o iniciat algun tipus d'actuació policial contra una determinada persona i per quines causes. Però finalment el que realment dona lloc a que s'apliquin ja mesures, diguéssim, agreujades o de més punitat és quan hi ha antecedents penals, és quan ja una persona ha passat per la investigació judicial, per un judici, i un jutge finalment aplica acorda una mesura, si es tracta d'un menor, la que sigui, i aquella sentència és ferma. Per tant, sí, és evident que a vegades aquesta sensació de que la gent entra per la porta del jutjat i en surt automàticament, moltes vegades és perquè encara no s'ha completat tot aquest circuit, i aquest circuit no és fàcil de completar perquè, com deia abans, segurament hi ha factors més atribuïbles a manca de recursos i d'això també podem parlar si dona temps,
0: i tant.
1: Que crec que millorarien o evitarien alguna d'aquestes...
0: Aquí és just on, d'això que ens estava explicant tan nítidament clar, és evident que al final aquests recursos es tradueixen en personal, no? Entenc? És a dir, en que es pugui atendre a una demanda creixent perquè cada cop i jo aquí el programa, David, ho explico de moltes coses, no? És a dir, si, escolta, ens encanta allò de a buenas bodas m'invites, no? És a dir, si a la festa quan serem? No, en lloc de 10 serem 30. Ui, que bé! Bueno, s'haurà de preparar menjar per 30, eh? O haurem de preparar begudes per 30, llavors, no? Doncs ara estem augmentant de població i pensem que, doncs mira, amb el mateix número d'hospitals, de casernes i de bombers, doncs ja podrem atendre tots els casos. I amb el tema de l'advocacia imagino que va igual.
1: Sí, està molt bé aquest exemple que has posat, perquè tots tenim molt clar que, bueno, una de les conseqüències de l'augment de la població a Catalunya en aquests últims anys és que cal més, segurament més serveis públics, més serveis assistencials,

0: Depèn també de les característiques de les persones que venen. Bé, en qualsevol cas, evidentment, en matèria de justícia, d'administració de justícia, això és també molt clar. I encara que es donen alguns passos per ampliar plantilles de personal al servei de l'administració de justícia i també de jutges i de fiscals, segurament no van la mateixa línia. En el cas de menors, a més, passa el següent, i és que clarament totes les dades estadístiques diuen que, per desgràcia, hi ha una major criminalitat. Hi ha més detencions, hi ha més assistències d'advocats que hem d'anar a comissaria a assistir a menors detinguts, hi ha més sentències, i en canvi, potser en aquesta àrea, potser perquè no, fins ara no es comença a veure aquesta necessitat, encara arrosseguem algunes rèmores bastant del passat. Ja no només que tenim una llei penal del menor, encara ja força antiga, de fa 26 anys, que és l'última vegada que es va reformar la llei penal del menor, però a més continua, per exemple, sent una jurisdicció centralitzada a les capitals de província, i per tant, quan un menor és detingut, és enviat a la Fiscalia Especialitzada de Menors, que en el cas, per exemple, jo conec el territori, el meu territori és a la Catalunya Central, Manresa i el Bages concretament, doncs aquí, a vegades, el fet que s'hagin d'enviar aquests menors a la Fiscalia de Menors de Barcelona i que hagi d'haver un seguiment per part d'equips tècnics d'allà o que finalment hagin de ser jutjats allà, no ajuda, perquè dificulta també el desplaçament a vegades de testimonis o de víctimes que podrien anar a explicar qüestions relacionades amb aquell cas. Per tant, també crec que quan parlem de millora de recursos, també crec que hauríem de pensar en que determinada justícia, quan més pròxima en el territori on es produeix la necessitat, millor.
1: Per tant, també aquí hi ha o sigui, és perfectament clar el que ens comentes, però a més s'afegeix un tema de celeritat, no? És a dir, s'entén que amb aquests anys, per exemple, que han passat d'aquestes lleis o el que evoluciona la societat, és que també necessitem respostes més immediates, perquè quan a més gent, més es pot anar acumulant aquest coll de botella, no? Diguem-ne, de sentències, de judicis, etc. No?
0: Sí, i ja no només més gent, sinó segurament gent millor formada i que, per tant, doncs, en els òrgans judicials, i això ja ho faig extensiu a qualsevol jurisdicció, no només la de menors, caldria que sempre les plantilles estiguin totalment dotades i que, per tant, no hi hagin vacants, com està passant, i que, per tant, hi hagi uns dèficits d'atenció al servei públic que en altres serveis essencials segur que serien molt criticats, no? Que trobéssim una mancança de mestres, per exemple, a les escoles o de metges a la Seguretat Social. Bé, i això és el que ens passa en el nostre sector. Ja és una qüestió que arrosseguem d'anys i en la qüestió de jurisdicció de menors també, perquè, com dic, a més se li agreuja el factor de la centralització d'aquest tipus de jurisdicció que quan llavors proliferen les causes que es produeixen o els procediments que s'haurien d'obrir en el territori, a vegades el fet que hi hagi aquesta distància no ajuda.
1: Des del punt de vista, clar, sempre és això de la separació de poders tan important, però també cal que hi hagi sintonia entre els diferents poders, incloc el periodístic. Per això dic que és molt important que hi hagi vincles, que hi hagi comunicació. I igual que, com ara, estem comentant unes necessitats que ens diuen que ens diu el David Casellas, doncs també la política hauria d'estar per facilitar aquelles necessitats, no? I aquelles reformes i aquells canvis que siguin necessaris doncs per assignar pressupostos o per veure quines lleis tenen urgència per tornar-se i que haurien de ser quasi transversals als partits polítics, no?
0: Sí, efectivament. De fet, em consta, i així és, que hi ha molts espais de coincidència i de treball compartit per part d'òrgans que depenen de poders diferents. Doncs a Catalunya, el TCJ, amb el Departament de Justícia, amb els col·lectius professionals,

0: regionals, hi ha aquests espais, eh? I de fet tots coneixem les problemàtiques del costat i què és el que seria idoni per millorar aquest servei. Però bé, al final també és una qüestió pressupostària. La justícia sempre ha estat un servei que ha estat vist com no com un pilar molt important perquè una societat funcioni, a vegades funciona com hauria de funcionar, és a dir, de fet, a nivell de recursos públics n'hi ha altres que tenim molt, tots molt, molt clar que s'hi doten doncs, grans quantitats de diners, perquè així ha de ser, però a vegades a la justícia segur que està mancada d'aquests recursos. De fet, els advocats i les advocades també ho patim perquè quan prestem un servei d'assistència a persones detingudes i investigades i ho fem d'ofici, doncs les remuneracions que rebem també són molt, molt ajustades i van millorant, això sí, però realment és complicat. Jo, de totes maneres, no només parlaria de diners, parlaria també de segurament millors organitzacions i segurament també millor formació de personal que està al servei d'aquest poder i d'aquest servei públic.
1: Queda claríssim i crec que el missatge queda clar perquè entengui la societat que no només podem tenir percepcions, idees o pensaments sobre com hauria de ser o com hauria d'anar, sinó que també calen fets, no? I aquests fets tenen a veure doncs amb que igual que ens solidaritzem, doncs com molt bé explicava en David, doncs amb els mestres, perquè són l'educació dels nostres això, o els metges, doncs també l'advocacia i els jutges doncs necessiten els recursos adequats. És evident que el que cal, i jo només una última pregunta que volia fer, crec jo afegiria més que igual com doncs, feu en el grau de dret de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i en d'altres universitats, que a nivell universitari doncs, es potencia, però que potser caldria que a nivell d'escoles, instituts, doncs, pogués haver més coneixement, no?, de tot el món, de l'advocacia i de tot el món de la justícia, perquè sàpiguen quines eines tenen per poder doncs, denunciar qualsevol cosa, per sentir-se segurs. Això seria important, no?, també.
0: Sí, de fet, en els plans d'estudi de batxillerat segur que alguna pinzellada sobre per parlar de drets humans o per parlar de com s'organitza una societat, un estat social i democràtic de dret com és el nostre, segur que hi aniria bé. De totes maneres, també dir-te que no és per falta de desconeixement d'alumnes que vinguin de batxillerat, de l'existència d'aquest grau, i la prova la tenim a la nostra universitat. A la U Manresa, doncs ja en aquest primer any que estem desplegant el grau en dret, la demanda ha estat molt alta i, per tant, jo crec que hi ha una inquietud, un cuc en molts joves del nostre país que veuen que allò que ens dediquem als professionals del dret, ja no només parlo d'advocacia,
1: sí,
0: sinó
1: sí.
0: de jutges, fiscals, sí. lletrats de l'administració de justícia, procuradors, etc., és a dir, ens dediquem a unes qüestions que acaben sent molt, molt importants pel bon funcionament d'una societat. Per tant, també nosaltres volem, ja que estem iniciant aquest grau, és que aquest cuc, aquesta inquietud, la seguim alimentant en els nostres alumnes.
1: Doncs grandíssima notícia, almenys per acabar aquesta, que em quedo una mica més il·lusionat. David Casellas, un plaer poder-te escoltar i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dimarts 29 de setembre de 2026. I mentre anem acabant el dia i mentre tenim moltes ganes de que Más de Uno, tot l'equip de Rafa La Torre, doncs ens posi el dia de les notícies i després

0: sapiguem que ha somiat el Carlos Alsina i tot això, doncs sempre hi ha alguna noticieta, alguna coseta que se'ns pot haver escapat i que val la pena de conèixer. David Morales, quina has triat avui? Veure.
1: Mira, hem d'anar cap al Regne Unit, cap a Maidstone.
0: Surt cara, aquesta secció sí. A mi em surt cara, perquè em va dient el David, no, me'n vaig a Estats Units, me'n vaig a... Perquè ell investiga tot això, ell tot això ho investiga.
1: Evidentment, sí. Sobre el terreny.
0: Sí. Doncs, així mira, em surt això.
1: En aquest cas, anem a London Road, concretament dintre d'aquest municipi del Regne Unit, de Maidstone, on la policia portava un temps investigant un jove de 26 anys, conegut una mica a la zona per vendre tot tipus d'estupefaents.
0: Molt bé.
1: Parlem d'en Jack Young Larter, que és aquest nano que...
0: Sí, la sabia Larter, aquest. Sí.
1: Que, bueno, tenia a casa tot un botí. Però d'allò més cridaner, perquè quan van entrar a casa seva els policies, la policia, els agents de Kent, van veure que tenia dos telèfons mòbils, gairebé 110 grams de cànnabis, 25 grams de cocaïna, bàscules i bosses per preparar les dosis. Tenien efectiu unes 2.000 lliures, el que ve a ser uns 2.300 euros al canvi. I el que crida més l'atenció és que tenia una col·lecció enorme de cartes Pokémon.
0: Ai, mira tu.
1: I és que utilitzava les cartes Pokémon com a mitjà de pagament, també.
0: Ostres!
1: De fet, en una de les converses que li havien aconseguit trobar en escoltes telefòniques, una de les converses deia, tio, en lloc de pagar-me les 40 lliures que em deus, em pots donar una caixa o llaunes de cartes de Pokémon que estiguin segellades i t'ho trec del deute. És a dir, que feia una mica de contraband també amb les cartes Pokémon.
0: Ja et dic jo que estic ficat en aquest tema de les cartes Pokémon, que és una bogeria tot. Amb els stocks que desapareixen, la gent que reven, és un tema que a mi em té incendiat. I saber que a sobre es fa servir per pagar el tema de deutes a drogues, ja només em faltava això. L'altre dia la meva filla em va dir que, diu, papa, has vist aquesta carta? En principi, si la gradeamos, diu...
1: Ai, i això què és?
0: Gradear vol dir portar-la a un lloc que te l'enmarquen i posen una puntuació sobre com està de conservada, si, saps, els cantos estan ben arrodonits i tot això. Però si és un 9 o un 10, diu, aquesta podrien ser, no sé, m'ha dit 1.000 euros, una cosa així. Dic, ep, ojo.
1: Això de gradear una carta és com farmejar...
0: Sí, més o menys.
1: Aura, sí. D'una carta, no?
0: D'una carta, sí. Dir si està fetent, si està allò perfecte. Ja aquesta col·lecció me l'estic mirant amb molt bons ulls. Dic, mira, si algun dia les coses van malament, doncs això, no per drogues, però si és per menjar, doncs mira, haurem de pagar amb cartes Pokémon. Interessantíssim, com sempre, i aquí sempre intentem arrecar un somriure a tot el que passa a l'actualitat. I la idea és tornar, si tot va bé, aquesta propera nit. Seré com sempre, a 2:15 de la matinada per acompanyar-vos tot fent nits de ràdio. David, que tinguis bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimarts 29 de setembre de 2026. Un dia irrepetible. Doncs a gaudir-lo.

0: Oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: La tonteria no té límits. I tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit. I pots, des de fora pot semblar una tonteria. Això ens passa a tots.
3: Para, que no tens límits. Para. Respira, Laura. Respira, Laura.
2: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Fue. Ja ho deia, eh? El NEC es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa. El NEC... I després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un zero. Clar, potser era un zero en breakdance, però potser era un más mil en aura.
3: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así,
2: sí,
3: en una postura unàtica.
4: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
2: Sí, senyor.
4: Una pausi. Ah,
2: fas una pausini. No.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre en places limitades.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: 58 és de Sant Quirze de manera intermitent, que per retruc doncs afecta i deixa congestió arreu de tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també deixa cues en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès ja hem de destacar també circulació intensa a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Montornès del Vallès, o també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit sud, i també cap a Barcelona des del Llobregat retencions habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Más de uno Catalunya.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
3: Avui en el temps, protagonisme especial de les pluges, i és que aquest matí 8 comarques del litoral i el prelitoral estan en risc molt alt per pluges localment intenses. Ahir a la nit es va enviar un missatge és alert per avisar, tot i que no hi ha restriccions de mobilitat. Les tempestes seran irregulars i fan baixar els termòmetres, que avui arribaran a màximes de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida i 26 a Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Pedro Sánchez ha estat a Barcelona durant les últimes hores decisives de la negociació del ja conegut com a decret Mari Carmen. A la capital catalana, milers de persones el van rebre ahir al Palau dels Congressos amb una proposta que va tallar la Diagonal durant més de 3 hores. Ana Utiel, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Concretament 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons el Sindicat de Llogateres. Independentment del ball de xifres, la realitat és que des de poc després de les 7 de la tarda i fins gairebé les 11 de la nit, l'avinguda va estar ocupada per manifestants que demanaven un decret ambiciós. Carme Arcarazo, portaveu.
5: Els propers dies ens intentaran vendre que el decret Mari Carmen és un decret únicament antidesnonaments, però això no és així. El decret Mari Carmen té 4 punts, i el primer és el més important de tots: contractes indefinits.
4: El sindicat assegura que la protesta tot just comença, adverteixen que preparen noves mobilitzacions i no descarten convocar una vaga general si no s'aprova un decret que considerin insuficient.
3: En el marc d'aquesta manifestació, els Mossos d'Esquadra van detenir 2 persones acusades de desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat. La mobilització va transcorrer sense incidents fins a les 9 del vespre, quan alguns participants haurien llançat objectes contra la línia policial i intentat superar les tanques de seguretat. Els Mossos asseguren que es van fer diversos avisos previs abans d'intervenir. Amb tot, es tracta d'una mobilització que vol afegir pressió a Pedro Sánchez, que en poc més de 2 hores presentarà al Consell de Ministres el decret d'habitatge. El text que avui es validi s'haurà de portar tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, i en aquest sentit el president demana responsabilitat als socis.
6: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
3: Eren paraules del president ahir a l'acte dels Premis de La Vanguardia. Però recordem que l'últim esborrany que van rebre els grups no convenç les forces catalanes. Junts assegura que el text l'allunya del consens, i Esquerra tampoc el dona per bo perquè no regula el preu del lloguer d'habitacions. Tampoc el sindicat de llogateres veu acomplertes les seves expectatives. I enmig d'aquestes negociacions del nou decret estatal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat l'habitatge com una de les grans prioritats del govern i ha defensat que les administracions han de posar límits a l'especulació immobiliària. Ricard Jiménez, bon dia.
7: Bon dia, Montse. En un acte a Barcelona amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Illa ha assegurat que l'executiu català redoblarà esforços per garantir l'accés a un habitatge per a persones vulnerables i limitar també la compra de pisos.
8: Límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits.
7: En la mateixa línia, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el que anomena el dret a quedar-se, és a dir, que els veïns no hagin de marxar dels seus barris o ciutats pels elevats preus de l'habitatge.
9: Les polítiques públiques sí poden canviar les coses i sí poden acometer el reto de la vivienda que tiene nuestro país.
7: Tots dos han defensat que la regulació pública pot ajudar a contenir els preus i millorar l'accés a l'habitatge.
1: Más de uno Catalunya.
3: Canviem de qüestió, ho dèiem en informació meteorològica. Protecció Civil manté activada l'alerta per l'episodi de pluges intenses que afecta avui bona part del litoral i el prelitoral català. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en risc molt alt, de nivell 5 sobre 6, 8 comarques: l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelona Barcelonès, el Maresme i la Selva. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil va enviar ahir a la nit una alerta als telèfons mòbils de les comarques afectades i ha activat el pla Inuncat. Tot i que no s'han decretat restriccions de mobilitat, es demana extremar la precaució. Imma Soler, subdirectora del COS.
10: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica, com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent.
3: I és que al litoral es poden registrar de forma local precipitacions superiors als 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent. Davant d'aquesta situació, Renfe ha suspès aquest matí la circulació de trens d'alta velocitat, Avant, Mitjana Distància i Euromed a Catalunya entre les 9 i les 11.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Les 7 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
11: Bon dia, a les 6 de la tarda, el Barça de bàsquet visita el Dubai dels ex-blaugrana Xavi Pascual i Toko Shengelia a l'inici de la segona jornada de l'Eurolliga. El base francès del Kitzan Svanresa, Hugo Benítez, pateix un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de Lliga ACB de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El Barça d'handbol s'enfronta a 2:45 del migdia, hora d'aquí, al Montada Casablanca marroquí, a la darrera jornada de la primera fase del Mundial de Clubs, que es juga a Egipte. I Marina Bassols avança ronda a la fase prèvia de l'Open de la Xina, en imposar-se a la britànica Olivia Nichols per un doble 6-1. La local Yu Xiaoni serà la propera rival de la barcelonina.
3: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
12: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
13: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
12: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
13: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
14: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
16: I supem a les millors taules del món.
17: En aquesta terra protegim i acollim.
18: Fem barri i fem pinya.
19: I fem, i no deixem de ser.
20: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
21: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Tardísimo, ya. Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
24: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
25: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
23: Y ahora escuchen las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados con Jessica Pascual y con Ana de Gracia. CaixaBank les ofrece los titulares del día. El acuerdo para que Mari Carmen pueda volver a su casa marca la tercera noche de acampada en Sol.
26: Hito histórico alcanzado anoche, según la abogada de Mari Carmen, que permite su vuelta a casa pagando un alquiler asequible que no supera el 30% de sus ingresos durante los próximos 8 años. En la Puerta del Sol, donde anoche se desplegó un dispositivo policial, continúa la acampada de miles de personas y previsiblemente se mantendrá más días, independientemente de lo que se apruebe esta mañana en el Consejo de Ministros. Ayer se sucedieron manifestaciones en protesta por la situación de la vivienda por toda España. También en Barcelona, donde estaba el presidente del gobierno. Allí el sindicato de inquilinas cortó la diagonal a modo de protesta, mientras Sánchez pedía altura de miras a los grupos.
27: Patriotismo también es evitar que una mujer de 87 años, que ha estado 70 años pagando religiosamente su alquiler en la misma vivienda, en su mismo barrio, acabe en la calle después de toda una vida en esa casa.
23: A contrarreloj,

0: a que ladrillos y vidrieras tuvieran oscura procedencia, un tipo de alto rendimiento cerebral, que no miró bien, que no quiso hacerlo, o lo vio y, como dijo alguno, de la necesidad virtud. Todos para adelante, no entretenerse. 114 de 115 infracciones es un porcentaje que ni Stephen Curry. En los próximos meses, alegaciones, testimonios, corroboraciones y quizás sentencia y castigo. Todo por unas pocas handles de manual, creo que se dice así.
1: Handles. Bueno, pues muchas gracias, Edu.
0: Un abracito.
1: Oye, buen día. ¿Qué pasó hoy con Modric, eh? Está el tío hecho un chaval.
0: Oye, que esté seco. Hoy no toca,
1: ¿eh? No toca aquí alardes, ¿eh? Cuidado. Hoy es martes. Y los martes, Peláez. ¿Qué tal, José Peláez? Buenos días.
2: Buenos días, Rafa. Oye, ya sabes que la representatividad política de los españoles ya no recae en las Cortes Generales, sino en el Sindicato de Inquilinas, que parece ser el nuevo sujeto de soberanía. En realidad, el Sindicato de Inquilinas son unos señores de Madrid que hablan en nombre del pueblo y que se arrogan la legitimidad para negociar en nombre de la nación. Y con esos poderes que se arrogan, afirman que rechazan las migajas que, según ellos, les ofrece el gobierno. Pero yo me pregunto quién es el Sindicato de Inquilinas para rechazar nada en nombre de nadie ni para que el gobierno los trate como interlocutores válidos. Para empezar, es que a mí lo del Sindicato de Inquilinas me recuerda un poco, pues, como a grupo de los 80, Rafa, el inquilino comunista de Ribos Arias, Glutamato Yeye, con aquellas patas de pollo colgando mientras cantaban que todos los negritos tienen hambre y frío, ¿te acuerdas? Bueno, para empezar, es que no es ni siquiera un sindicato. Un sindicato es una asociación de trabajadores que defienden sus intereses ante su empleador, digamos. Bueno, aquí no hay ni trabajadores, ni empleador, ni leches, así que lo podemos llamar sindicato, bueno, pues como lo podemos llamar Frente Batucada o Club de Amigos del Camping, o también le podemos llamar lobby, que es lo que es, un grupo de interés que quiere reunirse con diputados o con el gobierno con el objetivo de influir en las decisiones públicas. Hasta hace dos días te recuerdo que a los lobbies los querían inscribir en un registro para que se pudiera saber quién habla de qué, con quién, para qué y no sé cuántas cosas más. Bien, pues han pasado en un fin de semana de una trazabilidad que ni una ternera de Kobe a jalear a Carl Schmitt. Aquí ni representatividad ni leches. A la democracia orgánica por la vía quechua. Rafa, si el Congreso no convalida el decreto que hoy aprobará el gobierno, será el pueblo español quien lo tumbe a través de la única representatividad legítima que hay. Eso es la democracia. Y si no lo entienden, pues oye, por muy comprensible que sea su malestar, sugiero que en vez de sindicato se llamen soviet. Aunque para el caso que les van a hacer, quizá lo suyo sería llamarse parálisis permanente.
1: Mucha marca generacional aquí. No. Oye, gracias, Peláez, y que tengas buen día.
2: Será lo que se pueda.
1: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes con las emisoras de Onda Cero.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
4: Què tal? Molt bon dia. Matí pendents del temps, amb la mirada posada al cel davant la previsió de pluges que poden ser localment intenses al prelitoral i litoral català i que afecten la circulació ferroviària. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes pluges intenses que poden afectar a la circulació. A hores d'ara recordem que tenim un nou accident. Ha estat a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, que deixa un quilòmetre i mig de cues en sentit sud. També tenim un altre accident, en aquest cas el d'aquesta matinada, que manté encara a hores d'ara tallada la AP-7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona, que continua també amb un desviament senyalitzat per la sortida 297. D'altra banda, també tenim retencions habituals molt intenses, sobretot als voltants de la capital catalana. Des del Vallès, la C-58 doncs pateix fortes retencions des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat, que a hores d'ara doncs també circula amb congestions i cada retruc afecta a les dues rondes en sentit Llobregat. A la AP-7 encara circula també amb cues en sentit sud al punt de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Finalment, també des del Llobregat, cues habituals per la A2 i la B23 en direcció Barcelona des de Molins de Rei i Pallejà. Això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Gràcies, Ferran, i atenció, perquè a part de les incidències provocades per la pluja que ara detallarem, hi han també més incidències a Rodalies, que està afectada aquest matí per un nou robatori de cable. L'R11 acumula retards de més de 20 minuts entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe, i aquesta incidència obliga alguns trens a romandre aturats més temps de l'habitual durant el trajecte.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Jornada de dimarts, marcada per l'episodi de pluges intenses que afecta i afectarà bona part del litoral i del prelitoral català. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i alerta que en alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment a comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Garraf, l'Alt Penedès i la Selva. Recordem que aquesta previsió de pluges va obligar Protecció Civil a enviar una alerta als telèfons mòbils de 13 comarques ahir a la nit. En aquest sentit, el cos ha demanat fa uns minuts seguir extremant la prudència en els desplaçaments, evitar zones inundables i limitar les activitats a l'aire lliure durant les hores de més risc. Imma Soler, sotsdirectora.
6: I continuarem avui demanant també aquesta precaució, aquesta prudència i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit.
4: Fins a primera hora del matí, el telèfon d'emergència 112 ha rebut diverses desenes de trucades relacionades amb les precipitacions, principalment del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental, però cap de destacada. I davant d'aquesta situació de pluges intenses, Renfe ha decidit suspendre entre les 9 i les 11 del matí la circulació dels trens regionals i dels serveis d'alta velocitat a Catalunya com a mesura preventiva per garantir la seguretat dels viatgers. L'afectació inclou serveis AVE, Avant, Alvia i Euromed, i també se suspenen dos trens regionals, un de Barcelona a Estació de França que havia d'anar cap a València Nord i un altre que havia d'anar fins a Saragossa. Amb tot, els trens previstos en aquesta franja horària han quedat pendents de reprendre la circulació un cop millorin les condicions meteorològiques. A més, les línies de Rodalies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat de les circulacions.
3: Más de uno Catalunya.
4: Més titulars d'aquest dimarts. Pedro Sánchez ha estat a Barcelona durant les últimes hores decisives de la negociació del ja conegut com a decret Mari Carmen. A la capital catalana, milers de persones el van rebre ahir al Palau dels Congressos amb una protesta que va tallar la Diagonal durant més de 3 hores. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Concretament 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons el Sindicat de Llogateres. Independentment del ball de xifres, la realitat és que des de poc després de les 7 de la tarda i fins gairebé les 11 de la nit, l'avinguda va estar ocupada per manifestants que demanaven un decret ambiciós. Carme Arcarazo, portaveu.
8: Els propers dies ens intentaran vendre que el decret Mari Carmen és un decret únicament antidesnonaments. Però això no és així. El decret Mari Carmen té 4 punts. I el primer és el més important de tots. Contractes indefinits.
7: El sindicat assegura que la protesta tot just comença, adverteixen que preparen noves mobilitzacions i no descarten convocar una vaga general si no s'aprova un decret que considerin suficient.
4: En el marc d'aquesta manifestació, els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones acusades de desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat. La mobilització va transcorrer sense incidents fins a les 9 del vespre, quan alguns participants haurien llançat objectes contra la línia policial i intentat superar les tanques de seguretat. Els Mossos asseguren que es van fer diversos avisos previs abans d'intervenir. Es tracta, doncs, d'una mobilització que vol afegir pressió a Pedro Sánchez, que en poc més de 2 hores presentarà al Consell de Ministres el decret d'habitatge. El text que avui es validi s'haurà de portar a tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats i, en aquest sentit, el president demana responsabilitat als socis.
9: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: Eren paraules del president Pedro Sánchez en declaracions als premis La Vanguardia que es van celebrar ahir al vespre. Però recordem que l'últim esborrany que van rebre els grups parlamentaris no convenç les forces catalanes i és que Junts assegura que el text l'allunya del consens i Esquerra Republicana tampoc el dona per bo perquè no regula, diuen, el preu del lloguer d'habitacions. Tampoc el sindicat de llogateres veu acomplertes les seves expectatives.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
10: ¿Vamos de visita?
11: Hola, ¿qué tal?
10: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¡Arturo! ¿Qué tal la familia?
12: Bien.
10: ¿Y la pequeña qué tal?
12: Está bien.
10: ¿Y tu gato?
12: Bien, muy bien.
10: Esta es.
13: ¡Wow! Me encanta.
14: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
10: Bienvenida.
14: Century 21.
15: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit. Som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit. Solucions ràpides i efectives.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico.

0: Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
2: Bon dia, a les 6 de la tarda, el Barça de bàsquet visita el Dubai dels ex-Blaugrana Xavi Pascual i Toko Shengelia a l'inici de la segona jornada de l'Eurolliga. El base francès del Kitzanes Manresa, Hugo Benítez, pateix un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de Lliga CBD dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El Barça d'handbol s'enfronta a 2:45 del migdia, hora d'aquí, al Montada Casablanca marroquí, a la darrera jornada de la primera fase del Mundial de Clubs, que es juga a Egipte. I Marina Bassols avança ronda a la fase prèvia de l'Open de la Xina, en imposar-se a la britànica Olivia Nichols per un doble 6-1. La local Yu Xiaoni serà la propera rival de la barcelonina.
1: En cultura, el Palau de la Música Catalana ha inaugurat la temporada 2026-2027 amb un concert d'homenatge a Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. L'acte ha servit per donar el tret de sortida a una temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. L'actuació ha reunit l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès. I entre els moments més destacats del concert hi ha hagut la interpretació del Cant dels Ocells i del moviment coral de la Novena Simfonia de Beethoven. I sàpiguen també més coses, el grup lleidatà Saxeni ha anunciat una aturada indefinida després de gairebé una dècada de trajectòria. I jo que estava...

0: Confianza. Onda Cero, tu radio.
1: Noms propis de l'esport català.
2: Marta Cantón és una exgimnasta rítmica nascuda a Barcelona.

0: diploma olímpic. La barcelonina també va ser campiona d'Espanya absoluta en dues ocasions, el 1982 i el 1984. Marta Cantón es va retirar molt aviat, quan només tenia 19 anys. Ella mateixa n'explica els motius.
1: Mira, yo en el tema de la gimnasia rítmica y el deporte de alta competición es durísimo, y esto todo el mundo me lo tiene que saber, porque hay mucha, das mucho y se recibe poco, ¿no? Eso depende de cada uno. Yo lo que sí que tenía claro es que mi vida seguía adelante, que no solamente era el deporte, y en esta disciplina de la rítmica no se podía llegar a mucho más allá. Ahora sí que es verdad que se pueden, hay chicas de 27, 28, que ahora se ha alargado mucho la vida del deportista, sobre todo de la gimnasia rítmica, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces yo tenía como un objetivo, era la Olimpiada de Los Ángeles, y Emilia me convenció: Marta, por favor, quédate un año más, está el Mundial de Valladolid y yo quiero que te quedes, y accedí. Me quedé, y luego tenía claro que después, que en la cuerda, en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós Marta, me voy.
0: Marta Cantón és un dels noms propis de l'esport català.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
4: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
3: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
4: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona, doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
6: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
7: Si tu no ho tens, això, que a vegades, quan veus senyals de l'univers,
6: sí,
7: dius, això deu passar
6: no
7: per alguna cosa.
6: Sí.
5: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
6: el set
5: del rodatge.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
8: Invertir se puede convertir en un trabajo extra o en un dolor de cabeza si no se sabe lo que se hace.
9: Infórmate con Mapfre y descubre sus fondos de inversión. Una forma sencilla y personalizada de invertir con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja para ti y no al revés. Infórmate en sus oficinas o en mapfre.es. Mapfre, tu referente en planificación financiera.

0: algun provinent de Madrid. La majoria, però, estan sent reprogramats amb, com diem, una modificació horària, una situació que està afectant de ple els usuaris que no saben ben bé quan sortirà el seu tren. Alguns en tenien coneixement i d'altres no.
1: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent que passa a la manca o no sé. Ja veurem què passa.
2: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento, no hemos recibido tampoco ninguna información en WhatsApp o email.
0: També el servei de Rodalies està patint la mateixa situació amb algunes demores, amb una limitació temporal de les seves velocitats, la R2 Sud, la R2 Nord, R3, R4 i també la R8. Tot això, com diem, a causa de les condicions meteorològiques, com diem, per precaució.
3: Gràcies, Ferran. Per una altra banda, els ferrocarrils de la Generalitat han interromput el servei de l'IR6 entre Masquefa i Piera, on s'està habilitant transport alternatiu per carretera. I a Torrelles de Foix també s'han suspès les classes d'una escola després que l'aigua hagi entrat a les instal·lacions. Amb tot això, fins a mig matí, el telèfon d'emergència 112 havia rebut més d'un centenar de trucades relacionades amb el temporal.
4: De casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Centre de la Imatge acull l'exposició La fraternitat de les imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Tenemos el caballero pesado.
3: El caballero pesado, que és que et va donar molta conversa, et va dir, oye, yo no iría, que te he contado alguna vez lo de Tassi, ya me lo has contado, que sería el caballero pesado, ¿no, una mica?
2: Podria ser, però va més perquè té molta força i molta vida.
3: Val. No, el que jo et dic també té molta vida, mucha calle, que es diu, no? Però bueno, en un videojoc igual no té la mateixa utilitat, ja t'entenc.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
4: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
5: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
1: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
7: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
8: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
9: A veure, és campió del món i jo si fos campió del món d'alguna cosa potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
10: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada és que tot el món ho ve, que somos los mejores.
1: Oh. De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
11: Más de uno con Alsina.

0: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
1: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
5: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
6: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
5: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
6: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
7: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a la brúixola.
10: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic bestial era capaç de posar-se en peus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes però somrient la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és una metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
4: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
11: Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
7: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
12: Claro, visto así.
7: Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.
13: Bueno, entonces alfombras, ¿no? Alfombras.
14: Alfombras, sí.
13: ¿Cómo hemos dicho que se llama este señor? Olson.
14: Olson.
13: Olson.
14: Era Olson, el... Walter y Olson.
13: Este se hizo rico, me has contado tú también,
14: sí, vendiendo
13: con
14: alfombras.
13: Las alfombras, porque debió pues inventar algo o innovar en...

0: del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Final marciano.
1: Sí, la idea más rara que hemos hecho nunca.
2: Lo he dicho.
0: Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias Jorge. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Y hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
4: Avui és dimarts 29 de setembre, dia en el que estem molt pendents de les pluges. Intentarem escoltar en directe la roda de premsa de Protecció Civil prevista per 12:15 i connectarem també amb algun dels indrets més afectats per aquestes pluges. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
4: Avui tenim en Juan Carlos García i el Daniel Sánchez al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
5: Què tal, bon dia, bona hora.
4: Gerard Sanz, bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Montse Baix, no corris, bon dia.
7: Bon dia.
4: Víctor Lozano, bon dia.
8: Bon dia, Míriam, i enhorabona.
4: Per què?
5: Per què?
4: Perquè dia, plou. M'encanta, bon dia, tan maco.
8: Enhorabona. Dia gris,
4: no, a veure.
8: Plomizo.
4: No, escolta'm, a mi quan plou així... Quan plou així, i a més, és una pluja que pot causar problemes, no m'agrada. A mi m'agrada el dia fosc. Aquest matí que estava fosquet, això m'agrada a mi. Però les pluges tampoc és que m'entusiasmin.
2: Entra poc i massa, no?
4: Exacte. Ara mateix aquí al centre de Barcelona està plovent.
2: Estan baixant unes riuades.
4: Si ens voleu dir com està la situació a les vostres poblacions, ens podeu enviar una nota de veu. 676-76-0908.
2: Hi ha turistes aquí, per les Rambles, que els hi fa molta gràcia, això de la pluja. I...
4: Es veu que als seus països no plou així.
2: Exacte.
8: Que se fastidien.
4: Bueno, pobres, vas de vacances i plou com està plovent ara, doncs
8: mira,
4: fa ràbia, tu.
8: Haver estudiat.
4: No, clar, tu no estàs de vacances, estàs aquí treballant, Qui ha d'estudiar?
8: Vosaltres potser? Heu de posar-vos botes d'aigua
4: no
8: i trepitjar fora els bassals?
4: Que, escolta'm, ja ho vam parlar l'altre dia, així.
8: Sí, però sí. No va quedar ben clar, allò dels...
4: Sí, vas dir que vas trobar la Montse aquí a baix,
8: trepitjant... fora els bassals.
4: Home, quan era petita, sí.
2: El Víctor vol saber si juguem a ser nens.
4: Ara no. Ara no. A més, em fa ràbia que se'm mullin els peus.
8: M'imagino... I m'agrada molt passar...
2: M'imagino el Víctor posant-se a la base dels arbres...
4: Singing in the rain.
8: No, ara ja això no ho faig, perquè no porto botes d'aigua, però suposo que no n'hi ha de la meva... Bueno, de la meva talla
4: sí.
7: La gent que va pescar i tal.
8: M'agrada molt quan vaig amb el cotxe i veig el típic bassal al costat passar ràpid i fàmia i esquitxar...
4: Ah, tu ets aquest, no?
8: Sí, jo sóc.
4: El cunyat aquest.
8: Saps jo, de passar i esquitxar el que està passant.
4: Zero sorpreses. Vinga, que avui tenim moltes coses a explicar amb aquesta pluja que està afectant a bona part del territori, així que comencem per la cançó del dia.
2: Vinga, avui no posem una cançó com a tal, tot i que sí que és un fragment d'una interpretació, sinó que hem fet una mena de muntatge.
4: Veiem
2: si t'agrada.

0: eh? Perquè és programa.
1: Ui.
2: Ui.
1: Ai, ara m'has deixat en el millor moment. Ah,
3: mira.
1: No. Què em dius?
3: Això és el que va passar. Hem de recordar que no és la gravació de la situació que es va produir, sinó que és un muntatge.
1: Explica el que va passar.
3: És una escenificació.
4: És bastant fort, s'ha de reconèixer.
3: És com diuen els crims, una recreació.
1: Exacte, quedeu-vos en aquest detall.
3: Exacte, una situació com aquesta es va viure ahir durant la interpretació d'Aïda al Gran Teatre del Liceu. El periodista i comunicador Josep Cuní ha publicat a la xarxa X que ahir, en el moment àlgid de l'obra de Verdi, dirigida per la iraniana Shirin Neshat, va començar a sonar Les Alert, tant als mòbils del públic com també dels intèrprets. Una alerta que va obligar, evidentment, a interrompre la interpretació i fins i tot la soprano Anna Netrebko, perplexa per la situació, es va batallar amb el telèfon, va animar el públic amb cert humor i va acabar asseient-se a l'escenari davant del desconcert general.
4: A veure una cosa, està molt bé que Protecció Civil envia aquest tipus de missatges. Jo sempre prefereixo que hi hagi informació en accés que en defecte.
1: Totalment,
4: no? Millor curar-nos en salut. Sí, no passa res, doncs no passa res.
1: Vale?
4: Però, cony, per enviar un missatge, cal que t'enviïn un to.

0: que sembli la, el cataclisme,
1: es que alerta,
0: la catàstrofe, no, però no, que, que estàvem sopant amb les meves filles, els tres, estàvem allà amb la verdureta, i els tres, hòstia, què passa aquí, què?
2: Ma, crec que poses més nerviós tu, clar, Víctor, que les alertes.
0: Vols enviar una sintonia?
3: Calma't.
2: Perquè aleshores no t'espantes.
0: O una cançó d'Hombres G. Voy a pasármelo bien. Aquest so és... No, no, escolta, és horrorós, és lamentable.
2: Respira, respira.
0: És asfixiant.
2: I agafarà una tarda.
3: Hauries de fer una mica de tai chi, reiki, sí, aquestes coses, eh? Per relaxar-te.
2: Ai, fent tai chi,
0: me l'he imaginat. Però no creieu de veritat que es pot
3: enviar
0: un to menys alarmista?
1: Si no, no seria alarma.
0: Que ens estan envaint els marcians.
2: Amb un to menys alarmista li faries cas, Víctor?
0: Pots enviar un altre?
2: Tu no li faries cas. Hi ha altra gent que sí, però tu no.
0: Sembla que hi hagi una fuga...
3: Deixa parlar la gent.
0: Una fuga nuclear amb una central nuclear.
3: Mira, des d'aquí...
0: Dilema d'avui.
3: No, no, el dilema el decidim nosaltres.
0: Alarma, suor o alarma...
3: Des d'aquí proposem a la Generalitat que et faci servir a tu d'alarma, per tu, mare de Déu, senyor. Sí, sí, sí. Com crides. Digues, Roda.
1: Volia dir que això que ha passat a l'òpera va passar el 7 de novembre al Palau Nacional de Catalunya, on hi ha el MNAC, perquè allà Rosalía feia la presentació del seu disc, que va fer la presentació de Lux, i al mig de la presentació van dir, senyores i senyors, ara sonarà l'alarma des d'alert.
3: Sí,
1: i
3: allà va sonar,
1: mil persones hi havia allà, mil alarmes.
4: No va cantar la Rosalía per sobre de l'alerta?
1: No.
3: Com el Víctor. Doncs això és el que va passar ahir al Gran Teatre del Liceu, una llàstima perquè amb tota una ida de Verdi, en el moment més àgil, que és una òpera fantàstica, meravellosa,
0: per favor,
3: doncs és una llàstima.
1: Potser podrien agafar aquest tall que acaba de passar en el programa, això que ha fet el Víctor, aquest speech que s'ha fet ell sol, i posar-ho d'alarma a partir d'avui.
0: Sí, sí.
4: És una bona idea.
2: Crec que ens posem tots més nerviosos que amb el...
0: Si ja no em doneu la raó ara, és que el pitjor és que quan es desactiva l'alarma, és a dir, que ja no hi ha per què estar nerviosos, ni neguitosos, ni que perilla la nostra integritat, hi ha un moment que a vegades que t'envia la desactivació de l'activació. També és el mateix so. No, aleshores ja sí que pots enviar una coseta més, no sé...
3: Mediterrània,
0: de Serrà.
3: Vinga, va.
0: Una cançó de Letizia Sabater.
3: Mira, parlant de cançons, potser és avui la sorpresa, la cançó amagada avui, una de Letizia Sabater. Saps que no la sé? No me l'has dit?
4: No la sabem.
2: No, ningú, eh?
3: Doncs vigileu què dieu, Víctor.
1: He de dir una cosa, que és que...
2: Tengo miedo.
1: Ningú la sap. Letizia Sabater, per cert, que és actualitat, acaba d'anunciar que en uns dies...
4: La salxipapa 2.
2: No, la Nadala de l'any.
1: La cançó de Nadal.
2: Hombre, la Nadala de l'any.
3: De veritat. I això és... Bueno, en fi.
4: M'agrada l'aproximació que vol fer Letizia Sabater a la Mariah.
3: A Mariah Carey, igualetes.
1: Avui, com fem cada setmana en aquest dia, posem
3: antena... Ets conscient, que no la sabem cap de nosaltres.
1: No us l'he dit, no? Però està la pauta, però no la mireu.
3: No, no, però si la diem, l'hem dit, eh?
2: No t'enfadis amb nosaltres.
3: No t'enfadis després amb nosaltres.
2: Vols venir tan intel·ligents de saber-la.
1: Ara, quan el Jota posi la careta, us la dic.
3: Vinga,
1: la careta de... You
5: must remember this. Cada dimarts, a kiss is just a kiss. A la ciutat, a sigh is just a sigh. Tócala otra vez. The fundamental
3: things apply. Tócala otra vez.
0: Tócala.
4: Robert.
3: Què?
1: Guaita, tócala podria ser fins i tot una pista avui. Tócala.
3: Ah, ja ho sé.
1: Ah, sí?
3: Tócala, tócala, tócala, tócala, pas.
1: Vas molt bé. Però no diré més, perquè llavors la gent l'encerta la primera i ens emocionem. La cosa no vull que es resolgui tan aviat.
3: Vale.
1: De què va això que fem cada dimarts? Doncs escollim una cançó... Bé, escollim. L'escullo jo, en realitat. No hi ha gaire consens.
3: Sí, perquè avui no la sabem.
1: No. Escollim una cançó, l'escullo, l'amaguem darrere d'unes pistes que anem plantejant durant el programa i quan arribo al final d'aquest programa, dic, gairebé tocada les dues, resolem l'entrellat. I atenció, perquè aquesta setmana no és que sigui fàcil... És que és extremadament fàcil.
3: Bueno, sempre dius el mateix i...
1: La primera pista ja l'acabo de donar sense voler. Val? He dit tócala. Com és?
3: Tócala palma.
1: Vale, doncs diré que el tócala otra vez d'aquest 29 de setembre del 2026, la primera pista és... Avui és actualitat.
3: Que lluva la Virgen de la Cueva.
1: Per exemple. Podria ser. Només dic que avui està d'actualitat. Alguna cosa té a veure amb l'actualitat d'avui.
3: Avui l'actualitat és que plou.
4: Sí,
1: però hi ha moltes coses que passen avui.
4: Que plou més.
2: Em fa por encertar-la.
3: Com una ola.
2: Tinc una cançó dins del meu cap.
3: Digue'm,
2: no sé. I penso, com
1: obriu,
2: sigui...
1: Obriu les mires, és a dir, que sigui actualitat no vol dir que sigui notícia.

0: Ah, doncs ara una cosa d'ell, una cosa sí. que li agrada a ell.
1: No. Que sigui actualitat no és que sigui notícia.
0: Ah, és una cosa que té a veure amb una cosa que faràs aquesta tarda?
1: No, vale. No. Jo només dic que avui està d'actualitat alguna cosa que té a veure amb la cançó d'avui. Està d'actualitat una cosa que té a veure amb la cançó d'avui, amb el títol de la cançó.
0: Vale.
1: Vols una altra pista?
0: Vinga.
1: 12 d'octubre.
2: De ser algú molt espanyol.
0: Manolo Escobar. L'espanyol.
1: 12 d'octubre.
3: Jo, a mi la cançó que m'havia vingut
1: penseu,
3: a cap era de...
1: Penseu que se celebra el 12 d'octubre.
3: No me toques las palmas que me conozco. Me toques las palmas.
0: Mira.
1: No bé. Però l'amiga ha afinat molt bé en la primera pista que ha llançat sense voler.
0: Era... Oh, puc dir de qui és aquesta cançó?
1: Toca-la.
0: Sí.
1: De los cantores de Hispalis,
2: sí.
1: No?
2: Sí.
0: Ah, Espanya, 12 d'octubre, Espanya...
4: No te...
0: És un cantant espanyol?
4: No me pises que llevo chanclas.
0: Home, mira, avui seria...
1: Val, dic,
0: seria dient. Mira, la gent que s'ha posat xancles avui.
1: Estic tan generós que donaré la tercera pista.
0: Ja?
1: No és un grup.
4: Oh.
0: No és un grup, és un cantant. Un solista.
1: O una cantant.
0: O una cantant. Una. Espanyola, té a veure amb el 12 d'octubre, amb Tócala i amb l'actualitat d'avui.
1: Vamos, si no l'encertem amb això...
0: Seriosos, eh?
1: Si no l'encertem amb això...
0: Jo
1: ja no sé què
3: pues Marta Sánchez amb l'himne d'Espanya.
0: Oh.
2: Jo anava a dir Marta Sánchez.
1: No.
0: I va animar les tropes, no? I aquestes coses.
1: Reviseu l'actualitat d'avui. Reviseu-la i ho sabreu aviat.
0: Doncs si tu no ho saps, no en sé.
3: Ja. És que la meva actualitat avui ja veureu que
1: reitero,
3: és tractat d'aigua.
1: Reitero, que sigui actualitat no vol dir que sigui notícia.
0: T'anava a dir, doncs vinga, anem a repassar l'actualitat a veure si ens dona alguna pista. Notes de veu al 676-76-09-08 i ara sí, va, Montse, repassem-la. Avui ens hem llevat amb la mirada posada al cel i és que des d'aquest matí el temporal de pluja ha provocat afectacions i acumulacions d'aigua.
3: Sí, Protecció Civil ha tingut en alerta 13 comarques del litoral i del prelitoral davant el risc de superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A Sant Martí Sarroca, per exemple, ha passat això. I ara mateix veiem, i sobretot també escoltàvem fa uns moments aquí a la redacció, com està plovent al centre de Barcelona.
0: De forma exagerada.
3: Una forta intensitat, llamps i trons que ens han fet aixecar també la vista dels ordinadors. Ha sigut curiós, la veritat.
0: De seguida intentarem connectar amb la roda de premsa que està prevista, en teoria,
3: sí,
0: per ara, per fa
3: sí.
0: dos minuts que hauria d'haver començat. Encara no ha començat aquesta roda de premsa de Protecció Civil, però si comença, connectarem amb ells. Mentrestant, expliquem que les pluges també han deixat un matí d'incidències pel que fa a la mobilitat.
3: Sí, el transport per carreteres en aquest moment és molt dens. Fa una estona hem sabut que s'ha tallat la ronda de dalt en tots dos sentits i el servei ferroviari pot tenir demores de fins a 20 minuts. A més, a primera hora del matí, el servei d'alta velocitat també ha notat algunes modificacions horàries.
0: Doncs anem cap a l'estació de Sants, on hi tenim el nostre company, el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bon dia, explica'ns quina és la situació en aquests moments.
5: Bon dia, Mia. Mira, doncs en aquests moments, com dius, ha estat i està sent un matí complicat pel que fa a la mobilitat a diferents punts de Catalunya. Nosaltres ens trobem a l'estació de Sants de Barcelona, on aquest matí les fortes pluges han obligat a modificar el servei d'alta velocitat, sobretot direcció Madrid i Alacant. Hi ha hagut modificacions, algunes alteracions horàries, però que al llarg del matí hem de comentar que ja s'han normalitzat, sobretot han tingut afectació en els serveis de les 9 del matí fins a les 11, sobretot per precaució en aquests moments, aquest servei d'alta velocitat, que, com diem, ja està restablert, doncs, i que ja ens deixa un ambient més tranquil aquí a l'estació de Sants, tot i que sí que ha tingut especial afectació pels usuaris que, a més, han matinat amb llargues cues i unes escenes d'usuaris indignats i fent modificacions dels seus bitllets. Els escoltem.
6: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent cap a Salamanca o... no sé. Ja veurem què passa.
7: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento, no hemos recibido tampoco ninguna información en WhatsApp o email.
8: Está fichado que tendrá los 30 minutos de retraso, pero estoy a la expectativa de a ver si es verdad o si hay algún cambio.
5: Això pel que fa als usuaris que més han matinat en aquesta alteració horària dels serveis d'alta velocitat. D'altra banda, les fortes pluges també estan tenint, evidentment, afectació al servei de Rodalies. Els trens, com heu comentat, poden patir demores de fins a 20 minuts per una reducció de la seva velocitat. I hem de comentar una notícia que acabem de conèixer, que un tram de la R7 està tallat entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació.
0: Doncs estarem pendents de com afecta aquestes pluges també a la circulació de trens. Ferran, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, Míriam.
0: Montse, les incidències també afecten el transport públic metropolità.
3: Sí, a Barcelona hi ha la...

0: L'àrea metropolitana, diverses línies d'autobús de TMB han hagut d'alterar el seu recorregut per acumulacions d'aigua en algunes zones. Per exemple, les línies 67 i 88 no circulen en alguns trams de Cornellà, mentre que la B-3 ha deixat de prestar servei entre la travessera de les Corts i la plaça Ildefons-Cerdà per una inundació del túnel de la Rambla de Badal. Al metro, l'acumulació d'aigua ha obligat a deixar fora de servei l'andana de Sants Estació a l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos també de Badal a l'L5 i de Girona a l'L5.
1: Això es veia venir, sempre que plou a Barcelona.
0: Sí. Em sorprèn que Eliseu encara no estigui inundada.
1: Dona-li res perquè acaba de caure aquesta forta pluja. Sí. Segur que de seguida coneixem noves afectacions. Tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda i també estarem pendents d'aquesta roda de premsa de Protecció Civil, que encara no ha començat. Montse Valls, qualsevol cosa que ens hagis d'explicar, vens i els micròfons estan oberts per al servei d'informatius d'aquesta casa.
0: Gràcies, Míriam, que vagi bé.
1: I ara repassem l'actualitat esportiva. Segon partit d'Espanya a la Nations League.
2: Sí, ja saps que estem enmig d'aquesta maratoniana interminable...
1: Aquest mini mundial, eh?
2: ...aturada de, sí, de seleccions. Ens vam quedar ja amb el gatillazo d'aquell Barça que...
1: No t'agrada gens això.
2: ...que anava com un coet, com un pepino, que deia aquella...
1: Quin momentàs.
2: Quin momentàs, total, moment top, moment absolutament top. I bé, la veritat és que l'últim partit del Barça no et sona que va ser el Pleistocè, no? Sona com un lloc molt passat,
1: recordo.
2: No? Ha quedat molt així.
1: I bueno, fa avui, setmana i mitja.
2: Hoy juega la selección de todos... No, deia, el equipo de todos los españoles. És a dir, Espanya juga, en aquest cas, contra Croàcia a partir de 8:45, és el Sánchez Pizjuán. Partit que correspon a la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Recordem que De La Fuente no pot comptar amb Eric García, el defensa del Barça, tornat a Barcelona per recuperar-se d'unes molèsties al genoll. De totes maneres, el seleccionador espanyol deixa clar que no és res important i que el que han fet és prendre mesures per precaució.
3: Y seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Primero, porque todos hubiéramos asumido entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido, pero como no teníamos la certeza de que ni para hoy no, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias de situaciones, y de cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena ni correr ese riesgo sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones, y él entendió perfectamente también esa situación, pero vuelvo a reiterar, sobre todo porque nosotros en ningún caso y vamos a buscar una situación de conflicto de estrés con el futbolista, porque lo que queremos es que jueguen cuando estén seguros.
2: Doncs mira, en aquest sentit també s'ha reincorporat un altre jugador internacional a la disciplina blaugrana, és el cas de Karim Adeyemi, tot i que en aquest cas per motius diferents, ja que ell ja ha disputat els dos partits amb Alemanya que estava previst que jugués, són quatre. Klopp va dir que els dos primers els jugarien uns futbolistes i els dos següents uns altres. Va convocar 44 jugadors, imagina. Doncs bé, Adeyemi ja està a Barcelona, no encara Fermín, que efectivament està concentrat amb Espanya. Avui molt probablement disposarà de minuts el seleccionador. Es desfeien elogis cap al futbolista del Barça.
3: Fermín està en un estado de forma tan fantástico, pero como lo está Dani Olmo, lo está a muchos de otros compañeros. Además, en esas demarcaciones, Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantàsticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
2: A la mateixa hora i en el partit del mateix grup, la República Txeca es veurà les cares amb Anglaterra, al Fortuna Arena de Praga. Ahir es van jugar diversos partits, per exemple, Itàlia, sembla que torna a treure la puteta el equip transalpí, recorda que no ha estat en els últims tres mundials. Doncs bé, va guanyar 1-4 a Turquia i també em crida l'atenció la victòria de França 0-1 a camp de Bèlgica, a l'estadi Rei Balduino. Va ser molt curiós perquè França va marcar el gol a l'últim minut, gol d'Olís, un golàs, per cert, i Zinedine Zidane, el seu seleccionador, va perdre els papers de... Bueno, no va perdre els papers, sinó que se li van a la olla. No, tampoc va ser dolent, no? Sinó que ja saps que ara les pilotes ja no les donen als futbolistes els a plegar pilotes, sinó que les deixen allà com amb una mena de base,
1: sí, no?
2: Una
1: perquè
2: mena...
1: no hi hagi
2: això, i és el jugador de l'agafa, sí. I tal. Doncs va començar a córrer i li va fotre una patada a la pilota, va ser un xut, vull dir, no li va fer mal a ningú, però que gairebé acaba en gol en l'altra porteria. Ell mateix ja deia que admetia que la situació havia estat fins i tot una mica ridícula.
4: Ni jo sé lo que he hecho. Lo que está claro es que iba acompañando la jugada de Olise porque sentí que iba a marcar. Comenzó con su regate e hizo una jugada excepcional y tenía ganas de acompañarle corriendo.

0: Com quan Ferran va marcar el gol i va xutar la...
1: El banderí, doncs ell va xutar la pilota que estava allà, vull dir que no és ni targeta groga, que és, ho deia perquè em va semblar curiós la seva reacció. És un tio com si... que no és un tio extremadament expressiu a l'hora de celebrar les coses, no? Doncs cosetes del futbol. Avui es juguen més partits, en aquest cas de la Lliga B, és a dir, hi ha categories, recordem, hi ha una primera, una segona i una tercera divisió d'aquesta merda de la Lliga de les Nacions que s'ha inventat la UEFA per trincar del pastís. Sí, s'han de dir les coses clares. És un invent de la UEFA perquè no hi ha amistosos, ja no hi ha partits amistosos de seleccions. Ara s'han inventat aquesta competició perquè en els amistosos trincaven la selecció local, la selecció visitant, però la UEFA no. S'ha inventat aquesta competició de passo que t'emboli i així és, també trinquen una part del pastís. Però bé, els partits es juguen i nosaltres estem obligats a informar. I el que és la Lliga B, el que ve a ser la segona divisió, a 8:45 es juguen Escòcia-Suïssa i Eslovènia-Macedònia del Nord, i a la Lliga C, Finlàndia-Bielorússia, Moldàvia i Esferoe, Bulgària-Estònia, Eslovàquia, Kazakhstan, Luxemburg, Islàndia i San Marino-Albània. Tu ho has definit prou bé al principi de la secció. És com una mena de mundial mundial d'hivern, una mica
0: estrany. Sí, totalment. Vinga, va. Barça i Madrid es veuran al jutjat.
1: Sí, ja tenim dia per l'acte de conciliació entre el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i el Barça, arran de la querella per calúmnies.
0: A la porta
1: que
0: no l'imites.
1: No és tan fàcil d'imitar, a la porta.
0: Que no estamos tan mal, hombre.
1: Recordem que el Club Blaugrana va presentar a mitjans de juny aquesta querella per calúmnies, per les acusacions del mandat i madridista de corrupció esportiva i d'haver-li robat 7 lligues. Doncs bé, aquest acte de conciliació serà el 25 de novembre als jutjats de Madrid. El Barça exigeix a Florentino que es retracti, i si el president blanc no ho fa o no acudeix al jutjat de manera que quedés desatesa la demanda de conciliació, doncs el Club Blaugrana ja s'hi interposarà una querella criminal. Encara en clau blaugrana, demà hi ha Champions femenina, segona jornada de la fase grupal. El Barça juga al camp de la Roma a 6:45 de la tarda. Pere Romeu acaba de donar la convocatòria en la que són novetats les futbolistes que aquest cap de setmana i tan brillament es van proclamar campiones del món sub-20, entre elles Clara Serra Jordi, la futbolista del Barça que ja ha tornat. Una Clara Serra Jordi que, molt curiosament, també ha estat inclosa en la convocatòria que s'ha donat aquest matí per part de la selecció espanyola pels partits que jugaran als Estats Units, concretament a Washington i a Filadèlfia, els dies 10 i 14 d'octubre. Són en partits amistosos, però fins a un total de 6 jugadores del Barça han estat convocades: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, la pròpia Clara Serra Jordi, Clàudia Pina i Vicky López. Encara no està Aitana Bonmatí, ja recuperada la lesió, va jugar uns minuts l'altre dia, però era una miqueta heavy ja convocar-la per aquest partit.
0: Vinga, i nova jornada de l'Eurolliga.
1: Sí, en presència blaugrana. Tenim, de fet, doble jornada intersemanal. Avui ja comença la segona. El Barça juga a les 6 de la tarda a la pista del Dubai, equip que entrena Xavi Pascual, que és la temporada passada va entrenar el Barça. Sí. Però és que el Barça l'entrena Alexander Sekulić, que va entrenar al Dubai la temporada passada.
0: Ay, per tant,
1: esto es como aquello de que todo queda en casa, no? Doncs Xavi Pascual admet que això pot influir.
2: Òbviament és la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
1: Segur que tots dos voldrem intentarem guanyar, no? Pues suposo que
0: sí, clar,
1: guanyar. No és com avui que he sentit una política que deia que els que diuen és que si plou molt, doncs no sortiris de casa fins que no pari una miqueta de ploure, no? Com si ens haguessin d'explicar escriure oso amb una moneda. En fi, cosetes de la vida, cosetes en general. Recordem que el Barça...
0: El
1: Barça va guanyar el primer partit, per tant, porta una victòria en un partit, es va imposar l'Efes. Avui també partits que destaquem. A les 7 el Madrid visitarà la pista de l'Efes Istanbul, i a 8:45 tindrem el derbi ACB entre el València Bàsquet i el Baskonia, el Roig Arena. I tanquem en vol perquè el Barça juga a 3:15 contra el Montcada d'Herb Sultan marroquí en partit del Mundial de Clubs que s'està celebrant a Egipte. El duel és del tot interessant perquè el Barça ja està classificat per la final que es disputarà aquest dijous contra el Vesprem.
0: Víctor Lozano, gràcies. Fins demà.
1: Fins demà, adéu.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
4: 9x3, 27.
5: Següent.

0: les vas aprendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A Onda Cero, la ciutat.
2: Les pluges hores d'ara estan descarregant amb força a Barcelona, però al llarg del matí ho ha fet de manera torrencial al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Precisament en aquestes tres comarques, Protecció Civil ha enviat un SAlert on es demana no sortir a l'exterior ni circular fins a la una del migdia.
3: El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja en 3 hores, amb perill màxim 6 sobre 6 a l'Anoia i a l'Alt Penedès i perill alt al Baix Llobregat. Fins ara han caigut 100 litres a Sant Pere de Riu de Bitlles i 120 a Sant Quintí de Mediona, tot i que fa uns minuts hem pogut parlar amb el seu alcalde, que ens ha dit que el pitjor ja ha passat, que han hagut de tancar l'escola Bressol, però que ja l'han pogut reobrir i que fins i tot ja ha tornat a sortir al sol. Del que estem molt pendents és del riu Anoia, que a mig matí ha superat el llindar de perill amb un cabal de 86,9 metres cúbics per segon i pot continuar creixent per les pluges. Un episodi de pluges que es preveu que vagi pujant cap al nord, com ja ho està fent, però que ja ha deixat la seva petjada, com diem, al pas per l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat.
2: Doncs precisament tenim ara comunicació amb l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Alcalde, com dèiem, en les darreres hores el riu Anoia ha arribat al llindar del perill. Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs ara, en aquests moments, i un cop comprovat, no, la senyalització que tenim als ponts on ens marca el nivell de risc, doncs ja estem a nivell verd, per tant la situació s'està normalitzant, i on sí que estem tenint una incidència força greu és amb la riera de l'Avernó, que aquesta està absolutament desbordada, l'aigua ha passat per sobre el pont, i aquest matí, de manera preventiva, hem hagut d'evacuar doncs, un equipament municipal que tenim, una masia, i de moment no hem hagut de lamentar cap dany personal, danys materials, un cop hagi passat doncs, aquesta arribada, doncs haurem de valorar com ha quedat la situació.
3: Alcalde, com està la situació ara mateix? Ha deixat de ploure també a Sant Sadurní?
4: Sí, sí, ha deixat de ploure. Ara, de fet, ja s'han obert clarianes, però, és clar, tota la pluja aquesta que dèieu ara al principi, la capçalera, doncs d'aquests 120 litres de Sant Quintí a Sant Pere, és la que ha anat baixant i la que ha alimentat el riu Anoia, i després també hem tingut la pluja Font-Rubí, que és la que alimenta la riera de l'Avernó, que és la que ha provocat doncs, això, el desbordament d'aquest riu.
2: Clar, entenem que aquesta és la principal preocupació, no? Que el riu es desbordi. Quin és el protocol o el pla d'actuació a seguir si això passa?
4: Doncs aquí a Sant Sadurní tenim estipulades una sèrie de zones inundables que en el moment en què s'assoleixen uns llindars, no, de nivell de l'aigua, doncs es disparen unes senyals acústiques que obliguen doncs, els residents, en aquest cas en els polígons que estan afectats, a executar el pla d'evacuació. En aquest cas no ha fet falta. No és que hàgim arribat a un nivell d'activar aquest pla, però sí que hem estat molt amatents durant tot el matí doncs, aquest nivell que més o menys hem tingut anar controlat.
3: En aquest sentit, des de l'embassament de Foix han confirmat que s'han estat traient 600 litres per segon per les pluges acumulades, per anar buidant d'alguna manera l'embassament, el que fa que tot plegat augmenti el cabal del riu, no? No sé si hi ha temor perquè això acabi provocant un desbordament.
4: És clar, és que mira, aquest episodi que ha passat a la riera de l'Avernó, exactament l'11 de juliol de l'any passat, quan es va inundar l'Hospital de Vilafranca, si recordeu, sí, doncs va passar una situació similar. Són aquestes riades que, segons els tècnics, diuen són aquestes que passen cada 500 anys. Doncs clar, els darrers dos anys ja les hem tingut. Entenc que això és un fenomen que cada vegada anirà a més, malauradament, i el que s'ha de fer doncs, és prevenció i estar preparats per quan passin aquestes coses, tenir tots els recursos disponibles per evitar danys majors.
2: Clar, no sé si aquesta situació, el fet de que aquestes situacions extremes, climatològicament parlant, es repeteixin cada cop més sovint, fa que els ajuntaments també s'hagin d'anar adaptant i modificant potser la normativa i els plans d'actuació.
4: Sí, clar, els plans d'actuació s'han de reformular tots perquè les circumstàncies d'ara no són les mateixes que les que teníem quan es van redactar els plans. La xarxa de clavegueram no està dissenyada per absorbir aquesta quantitat d'aigua en tan poc temps que fa doncs, que a vegades les clavegueres entrin en càrrega, comencin a saltar les tapes, l'aigua circuli per sobre el carrer, s'inunti algun baix a les zones més baixes del poble. Clar, totes aquestes coses són tan sobtades que ja et dic, no tenim els mitjans encara necessaris per poder-hi fer front.
3: Al llarg d'aquest matí, Protecció Civil ha recomanat no sortir a l'exterior fins la una de la tarda. S'han estat seguint aquestes recomanacions?
4: Sí, sí, hem tancat tots els accessos als camins, s'ha enviat avís a les escoles, s'ha fet tot el protocol i certament la gent ho respecta perquè són conscients de la magnitud del problema.
2: Pere Barnet...
4: Alguns curiosos que no s'han acostat a la llera del riu, sí que aquests la policia els ha convidat a marxar perquè no era el lloc on havien d'estar.
2: Doncs estarem molt pendents de com va evolucionant aquesta situació. Pere Barnet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies.
2: També tenim connexió amb una altra de les zones afectades per aquestes pluges. Podem parlar ara amb l'alcalde de Torrelavit, a l'Alt Penedès, Manel Reventós. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Per començar, quina és la situació a hores d'ara?
5: Mira, doncs a hores d'ara, bueno, nosaltres hem tingut una inundació per desbordament doncs, de torrents i rieres d'un carrer del nostre municipi, del carrer Molí, en el qual, gràcies a l'ajuda doncs, dels veïns i la brigada municipal, estem doncs, traient les restes vegetals, estem traient també les restes doncs, de pedres i fang doncs, a la via pública, per tal doncs, que aquest carrer, que a part és no, neuràlgic per nosaltres, doncs, estigui dins, doncs, recuperi la normalitat el més aviat possible.
3: Mm-hmm. Hi ha hagut danys materials, alcalde?
5: A veure, hi ha hagut inundacions en cases, en baixos de veïns, en garatges, i llavors aquí haurà de quantificar doncs, quins, no, els danys doncs, en aquestes vivendes.
2: Protecció Civil...
5: Per sort, doncs...
2: Digui, alcalde.
5: No, deia que per sort... comentava que per sort, danys personals no n'hi ha hagut, i per tant, tot el que es pugui fer, doncs, unint esforços a les diferents administracions i amb l'ajuda doncs, dels veïns per tornar a la normalitat. És el més important ara mateix.
2: Protecció Civil ha recomanat no sortir a l'exterior fins l'una de la tarda, sobretot al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Entenc que la població està seguint aquestes recomanacions, no?
5: Sí, ara nosaltres ja portem un parell d'hores que així ens ha deixat de ploure. Uh-huh. Amb la qual cosa doncs, hi ha doncs, més veïnat, es veu més moviment doncs, pel municipi, hi ha famílies que han decidit doncs, no portar els seus fills a l'escola, per tant hi ha hagut una davallada doncs, dels alumnes o famílies que no s'han desplaçat fins al centre i també doncs, tranquils, no? els carrers estaven doncs, també més tranquils doncs, amb la gent dins de casa seva. Mm-hmm. Per poder també facilitar les tasques de recuperació doncs, del... i de neteja dels nostres carrers.
3: I tant. Comentàvem la situació també fa una estona, fa uns minuts, amb el seu homòleg a Sant Sadurní d'Anoia, en Pere Barnet, alcalde de la població. Parlàvem amb ell sobre si hi ha algun protocol d'actuació en cas de desbordaments de rius i rieres. És el cas de Torrelavit?
5: Hi ha el protocol que ja ens faciliten, diguem-ho així, des de Protecció Civil, però en aquests casos, en pluges... tan intenses en poc temps, pensem que aquí a Torrelavit han caigut a prop del voltant dels 100 litres en mitja hora, fa que també la situació o l'orologia del nostre municipi fa que aquest carrer sigui doncs, més susceptible que quedi inundat, perquè està per un costat té un torrent, per l'altre el riu també desemboca un altre torrent, amb el qual és, quan aquests dos es desborden, doncs aquest carrer pateix.
2: Alcalde, el que és més preocupant d'aquest episodi és que és imprevisible, no se sap ben bé a quines zones anirà afectant més o menys, no sé si tenen alguna previsió de cara a les properes hores o dies.
5: Nosaltres hem anat doncs, consultant tots els avisos que ens han fet arribar des del CECAT, en el qual ara ja som a tocar de la una, per tant no es preveu que hi hagin més pluges en el nostre municipi ni en els pobles doncs, de la conca del riu de Villes cap amunt, sí. Que són els que també l'acumulació doncs, de 120 litres de temperatura del riu de Villes, més un centenar també a Sant Quintí de Mediona, tot fa que tota aquesta aigua es reculli, diguem-ho així, aquí a Torrelavit. No és només els 100 litres que ha plogut aquí, sinó que van, no?, a l'acumulació totes aquestes pluges, doncs, de la nostra zona.
2: Doncs estarem també molt pendents

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludo a vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 29 de setembre, dia en què Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha tret a licitació les obres d'un nou viaducte i un nou pas inferior per a vianants a Vilaseca per un import de prop de 14 milions i mig d'euros. Es tracta de dues estructures clau per implantar el tramvia al Camp de Tarragona. Es faran a l'avinguda de Ramon Dolsina per permetre el pas del tramvia per sota de la línia ferroviària de DIF i garantir l'accés a la parada de Vilaseca Estació. Els treballs estan previstos que comencin la primavera vinent amb un termini d'execució de 15 mesos. Les obres inclouen les tasques necessàries per a la construcció del viaducte i del pas inferior i els treballs complementaris associats. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han denunciat tres persones que feien trampes en l'examen teòric del permís de conduir a Tortosa. Feien un ús fraudulent de dispositius electrònics. Uns fets que van passar divendres i els identificats tenen entre 24 i 32 anys. Aquestes persones usaven un sistema de dispositius Bluetooth, telèfons mòbils, petites càmeres i auriculars per dur a terme el frau. Un dels denunciats podia veure l'examen a través d'una petita càmera oculta que portava l'aspirant i li facilitava les respostes per un auricular. Usar dispositius durant les proves comporta una sanció econòmica de 500 euros i la impossibilitat de tornar-s'hi a presentar durant 6 mesos. I acabem el repàs a l'actualitat explicant que Aigües Reus ha començat aquesta setmana un paquet d'obres de reparació, protecció i manteniment de l'estació depuradora d'aigües residuals amb l'objectiu d'allargar-ne la vida útil un mínim de 25 anys sense que calgui fer operacions majors. Arran d'una inspecció de les estructures i edificis es van localitzar lesions i patologies a l'obra civil que data de principis dels anys 80. Ara es duran a terme les intervencions necessàries, una vintena d'obres petites i mitjanes de reparació o rehabilitació, principalment d'estructures i edificis, que costaran una mica més de mig milió d'euros. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Jordi Oriós.
2: Bona tarda. Durant les pròximes hores a Tarragona s'esperen intervals de núvols amb possibilitat encara d'algunes precipitacions que poden ser localment fortes fins a últimes hores de la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui en descens lleuger seran les màximes de 28 graus a Tortosa, 27 al Vendrell, 26 a Tarragona i Reus, 25 a Gandesa. Pel que fa al vent, bufarà del sud-est, moderat al litoral i fluix a la resta. Demà continua el cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta, però en general, amb poca probabilitat. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes, amb canvis lleugers, seran a la matinada de 21 graus a Tarragona, 20 de mínima al Vendrell, a Reus i a Tortosa, 18 a Gandesa. Les màximes demà pugen, seran de 31 graus a Tortosa, 28 a Tarragona i a Gandesa. Durant els pròxims dies, a partir del divendres, les temperatures començaran a baixar i també s'espera l'arribada de més inestabilitat, especialment cap al dissabte. Demà bufarà el vent fluix variable tendint a bufar del sud-est i del sud a les hores centrals. És una informació d'AEMET.

0: he estat temptat de posar banda sonora grega, però dic no perquè se'm posarà excessivament nostàlgica. Júlia Alves. Júlia, bon dia.
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Escolta, l'última vegada que vam parlar ens vas explicar que estaves a les portes, que estaves fent maletes i estaves a les portes d'un viatge literari a la illa de Corfú.
1: Sí.
0: Llavors, abans de portar-me recomanacions literàries, fes-me una mica de crònica. Què t'has trobat?
1: La veritat... No, no, la veritat és que vaig poder veure l'illa dels Cenacis, on l'Odisseu no va aterrar i es va trobar Nausica, que el va rescatar i el va conduir, no, a les naus on no tornarien a portar a Ítaca, i ha estat una experiència comovedora, preciosa, bonica, o sigui, sense paraules. A més, és una realitat molt diferent a la nostra i sense sortir d'Europa, no? Bueno, doncs... Pues, te canvia una mica també la sintonia del temps. Allí el temps funciona d'una manera molt diferent, el ritme és molt diferent, i no cal anar a Tanzània o a Tailàndia o a Filipines per descobrir que vivim massa accelerats, massa,

0: massa subjugats a la realitat.
1: T'ha canviat, més enllà de la part viatgera, però la part literària, que al final era una mica el leitmotiv del teu viatge, i que viatjaves en... Bueno, vas estar uns dies sola, però després amb un grup, fent aquest viatge literari. Mm. La part literària te l'ha canviat el fet d'haver estat, d'haver trepitjat el paisatge que prèviament havies llegit?
0: Bé, la veritat és que això incideix una mica en la lectura i en l'experiència no lectora, perquè al final poses, poses mirada, poses realitat a algo que quan estàs assegut al sofà de casa teua és fruit de la teva imaginació, no? I per molt que tu puguis imaginar, per molt que els paisatges també casen molt en casa nostra, perquè són oliveres i és una illa molt de mediterrània, que no oblidem que això ho tenim al costat de casa nostra, jo crec que hi ha el que et desperta, la llum, no?, que hi ha, que és una llum molt, com molt real, molt, molt autèntica, molt de cel, molt de Déu, molt deística. Pues sí, t'ajuda, no?, a fer-te creure que les paraules al final no són un bluff i que són realitat, que a vegades això també, el món que vivim nosaltres es costa, no?, de creure.
1: Recomanable a Corfú? Et deia, jo he estat a Grècia, però a Corfú no.
0: Molt, moltíssim, sí. O sigui, us recomano moltíssim perdre's per esta illa, perquè li agrada, o sigui, jo vaig fer muntanya, vaig fer mar, vaig fer literatura, és una amalgama una mica que és lo que una ciència molt mediterrània també, i jo us recomano per a tots els gustos, és a dir, no, i inclús els que els agrada fer bici, o sigui, ha estat tot. Aquella illa encarna una mica la desconnexió, la idea de desconnexió.
1: Mira, m'agrada aquest títol. Me l'apunto, sí. Vinga, com a objectiu viatge, vale. També, l'illa de Corfú.
0: L'any que ve i en parlarem al quan arribi l'estiu.
1: Això mateix.
0: I de... Bueno, però a nosaltres ens toca aterrar, no? I això toca aterrar totes les novetats.
1: Recomanacions que emportes.
0: Sí, perquè vaig aterrar i tenia moltes caixes. Una setmana diràs que dona per a que arriben moltes novetats, moltes caixes, no, per desembalar, per traure llibres. I una d'elles és Buscant a Caramel, que jo crec que és un conte que tindrà molt de furor a este octubre, a més dins de la campanya, no, dels 6 anys és perfecte. És un llibre molt graciós que es deixa anar a la imaginació d'un noi que ha perdut un gat i després l'aventura, no, d'anar-lo trobant i d'anar involucrant a tot el poble, ple de pestanyetes per ajudar els petits i els grans a trobar en aquesta aventura tan graciosa, en colons molt brillants, on està el gat i conèixer també tot el que ens envolta la nostra ciutat, perquè al final pues, la fa sortir de la zona de confort, no? I hi ha un munt de personatges màgics, des de sirenes, a cowboys, pallassos... És a dir, és una aventura on te fa vibrar i et fa reconnectar pues, en lo ja més infantil i que als petits els farà volar la imaginació.
1: Buscant a Caramel.
0: Buscant a Caramel. Okay. Després en tenim un altre, que és L'Arlo i el camí dels núvols, de la Lucy Fleming, que a mi m'encanta, que és de la Baula. I és un... Bueno, té uns llibres que els he recomanat tots els que han anat traent, que són Laura i la petita fulla del bosc, Coleli i la llum de la nit. Ara entrau en un altre, que és L'Arlo i el camí dels núvols, que parla sobre la força de l'amistat, la manera de descobrir quan en som dos, pues, és millor que ser-ne un sol, no? Que en comunitat arribem més lluny, i al final la importància també de gaudir de la companyia i disfrutar-la, tot fent en un personatge que porta ales i que al final barreja imaginació en realitat.
1: Com se diu el títol?
0: L'Arlo i el camí dels núvols.
1: L'Arlo i el camí dels núvols. Vinga, apuntat també a la llista. Què més?
0: Després, nosaltres no farem com els influencers i parlarem sobre la realitat de que ens envolta i també crec que ens subjuga i ens fa tocar peus a terra. I jo crec que és un bon moment també per tornar a crear pensament crític i sobretot per donar als joves coses que els feien qüestionar-se. El Jordi Borràs arriba a Elastic Books amb un còmic que jo crec que també és una gran porta per als llibres de lectura, que es diu Alimenta la bèstia, que és una guia jove per plantar cara als discurs d'odi. És un llibre que és molt visual, també apel·la molt, no?, en aquesta carència de que ens va inundant a tots, lamentablement, de concentració, però que fa, no?, que qüestione tot el que estem veient a les xarxes socials, perquè ho veiem, com detectar-ho, i jo crec que al final també repassa una mica de la història, no?, per veure que tot el que vivim no és nou, no és algo que ens passa avui en dia.

0: i que ja té la seva llavor, no? el seu punt d'inflexió en un passat, i que per no repetir-lo pues, ens cal recordar, tornar en aquells punts d'història que van marcar un antes i un després, i crec que avui en dia també és important perquè també ho estem vivint. Alimentar la bèstia, del Jordi Borràs.
1: Molt bé.
0: I ara, pues, una mica per a tots els adults, per a aquells que ens agraden desconnectar, jo he llegit llibres, que n'hi ha dos. Un és Ebrenc, que és de la Marta Sanz, Tots els punts i a part, que és una novel·la bastant interessant sobre les relacions que vivim avui en dia. És un meló molt gran a l'hora d'obrir, perquè crec que parlàvem, no, de la falta de concentració, no, del consum massiu de continguts, que al final ens porten a idees desbiaixades. Jo crec que això també ens porta, no, a les relacions que vivim avui en dia, també són una mica com un fast food, no, del canvi permanent. I tot els punts i a part és la història d'una noia, no, que està entre un triangle amorós, i com, pues, el món se va esfondrant, no, i com sempre estem buscant, pues, la Ítaca somiada, i que al final, pues, no és res més que el nostre cap que ens juga, no, i ens fan veure males passades, i això intervé directament a les relacions i la falta de comunicació que hi ha entre elles, i com afecta tot plegat. Tots els punts i a part, de la Marta Sanz, a mi m'agrada moltíssim, i jo crec que val molt la pena llegir-lo i agafar-lo. És un llibre molt petit, molt curtet.
1: És del Canà, no, la Marta?
0: Què?
1: És del
0: Canà. La Marta Sanz és... Sí, és del Canà, és ebrenca, o sigui, és una de les novetats ebrenques que han sortit este mes de setembre, que també s'ha presentat la Setmana del Llibre en Català, i que nosaltres la tindrem aquí al novembre. Després, un altre llibre és Si fos una síbila, que és de la Maria Canelles, que és una història d'una noia que té capacitats cognitives una mica especials, i que la mare va morir. Tenim tota una espurna, no, de que es va suïcidar, que era una escriptora, i ella entra a treballar a una llibreria, no? I al final la història és com construïm el nostre passat per a precedir el nostre present, i com la memòria també és una amalgama dels records d'altra gent, d'empremtes que anem deixant a la nostra vida i que es van cosint, i que potser transformen la nostra personalitat en algo completament diferent. La veritat és que és una història xulíssima. És llarga, jo me la vaig acabar en 3 dies, però són unes 400 pàgines, però va parlant sobretot també del món cultural barceloní, no? de penjolls que han tingut una època daurada i que ara volen repenjar-se una altra vegada al sistema, d'escriptors que tenen, pues, molt d'ego, no? I com se van agafant també a tots aquelles veus més joves que apleguen més seguidors. No, jo crec que també és una mica un anàlisi bastant acurat de la societat que vivim avui en dia. Ho està fet en una perspectiva molt fresca, i que ens convida, no, a replantejar-nos com ens expliquem la nostra identitat a través de nosaltres mateixos, i també dels nostres fets, i com ens perceben els altres, perquè anava ballant d'un personatge a l'altre, i al final és com una novel·la coral que, no sé, jo crec que paga molt la pena llegir-la.
1: I l'última novetat que em portes?
0: Mira, l'última novetat que us porto és El secret candent, de l'Stefan Zweig, que és un petit plaer, i jo crec que és un llibre, bueno, el Stefan Zweig ja té la seva marca d'autenticitat, i que al final tampoc no ens fa falta vendre-la massa bé, però és la història d'una dona que està amb el seu fill, que està malalt, de vacances, i hi ha un jove baró que la veu i la vol conquistar, no? Però el xiquet, i ho fa a través del xiquet, no? De primer entrant per la porta del xiquet, però clar, un cop hi ha entrat, no? I ja té contacte amb la mare, com a que se vol desempallegar. Però llavors el xiquet cobra consciència, perquè ens pensem que els infants no veuen res, encara que tinguin 11 o 12 anys, i tenen els ulls molt més oberts al món, i tenen una mirada molt pura, però que es pot enterbolir, no, per petits detalls. És una història que a mi em va enamorar, té 120 pàgines, jo crec que és un d'aquells llibres que dius, vull desconnectar, vull agafar una bona història, però no tinc temps, o me fa molt feixuc emportar-me un llibre de 500 pàgines, i crec que és perfecte per a estos dies, així també de pluja i per a tornar-nos a enganxar a la rutina i a la lectura. Tot i que

0: és hora de parlar de sèries i és hora de parlar de llistes, que és una cosa que ens agrada molt a Víctor Navarro i a mi. Víctor, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Tenim la llista de les 100 millors sèries del segle XXI publicades per New York Times, que fa uns dies, doncs això, havia preguntat a 500 treballadors, crítics, experts en el món de la tele que fessin la seva llista, i va treure la llista de les 5 millors, de les 5, no, de les 100 millors sèries del segle XXI. Comentem, si et sembla, òbviament no comentarem les 100, perquè si no seria només una temporada per parlar d'això.
1: Una per una.
0: Sí. Farem el top 10 i a partir d'aquí expliquem si hi ha alguna cosa que ens grinyola o si dins de les 100 potser trobem a faltar alguna cosa, que jo sí, ja m'avanço, trobo
1: sí,
0: a faltar
1: moltíssim.
0: Coses.
1: Moltíssim, moltíssim.
0: A veure, el top 10, vinga, per ordre, i després el comentem. Número 1, Breaking Bad.
1: Breaking Bad, sí, cap sorpresa, una mica fins i tot avorrit. I el top 3, jo diria que per mi és avorrit com a top 3. Ara, clàssic. Entenc que és un top 3 clàssic, s'ha de dir, i ja està. Però sí, no se l'han jugat, han votat, diguem, el top 3 que tothom esperava. Breaking Bad, la primera.
0: The Wire, la segona.
1: Sí.
0: Mad Men, la tercera.
1: Sí.
0: Després apareixen posició número 4, una sèrie força recent, que és Succession, de l'HBO. Posició número 5, Fleabag. La 6, Joc de Trons. La 7...
1: Em sorprèn?
0: Sí, sí, a mi també. Que estigui en la 6 em sorprèn. La 7, VIP, la sèrie de política, comèdia, sàtira sobre la vicepresidenta dels Estats Units, amb Julia Louis-Dreyfus. La 8, 30 Rock. La 9, Curb Your Enthusiasm. Aquesta m'agrada, t'he de dir, que estigui en el top 10, la sèrie de Larry David. I la número 10, Atlanta. Que també, potser aquí Atlanta no ha tingut tant de ressò, però especialment als Estats Units ha sigut una sèrie important. Aquest és el top 10. Aquestes són les 10 millors sèries del segle XXI en aquesta publicació del New York Times. A veure, primers comentaris, Víctor.
1: Doncs, primer comentari, que el top 10, això, han jugat sobre segur, però és veritat que hi ha molta comèdia. Jo ja saps que una llista sense comèdia no me la crec, i hi ha bastant...

0: en comèdia. Ja parlarem després del top 100, però ha entrat la comèdia. Què no ha entrat? Res que no sigui de fora d'Estats Units i del Regne Unit. O sigui, sí. És una llista anglosaxona.
1: Total.
0: I, per tant, l'hem d'entendre com la llista de les millors sèries anglosaxones, votada amb una, diguem, ceguesa cultural molt, molt, molt, molt gran. S'ha colat una coreana, que podríem qüestionar fins a quin punt no s'ha... gairebé s'ha adoptat com a sèrie anglosaxona, que és El Juego del Calamar, Squid Game, perquè, bueno, és una sèrie de producció de Netflix, ha tingut molt èxit internacional, es va fer molt, sobretot després de la primera temporada, dirigida al públic internacional. La resta és una festa... Shogun, que és coproducció americana-japonesa, però és una sèrie molt americana, jo crec que és una festa de mirar les seves pròpies produccions, és a dir, sí. La gent que ha votat no ha posat la tele fora d'Estats Units en la seva vida.
1: Sí. Mira, l'única que hi ha, que sí que es pot dir que és 100%, en aquest cas francesa, és The Bureau, l'oficina d'infiltrados, i que està en la posició número 54, que m'agrada moltíssim que aquesta sèrie aparegui a la llista. No m'agrada tant la posició, perquè jo crec que és una sèrie que hauria d'estar per sobre del 54, però bueno, és l'única que he dit, ostres, aquesta sí que no té cap tipus d'empremta nord-americana o britànica, i 100% francesa, i s'ha colat a la llista en la posició número 54.
0: Després, el que no hi ha gairebé és animació. Ja saps que, torno a dir-ho, per mi les llistes han de tenir internacional, comèdia i animació, si no, no són llistes de la millor tele en general, són llistes d'una línia molt concreta. I animació s'ha colat BoJack Horseman, la nostra sintonia, i jo diria que poc més. No em diguis que el segle XXI no ha estat el segle de l'animació adulta, però bueno, és que aquesta llista és una... és també una llista de popularitat. Al final, jo, veient que ha votat molta gent i com ha funcionat, o sigui, és molt útil. A més, han fet com un full que sembla una travessa, que pots marcar si l'has vist o la vols veure.
1: Sí.
0: Sí, com a guia és molt útil, i jo miraria moltes coses d'aquí. Jo mateix he marcat coses que dic, mira, aquesta la tinc pendent i tal, però és molt incompleta per aquest biaix anglosaxó contra l'animació, diguem, perquè la ignoren obertament. I hi ha un detall... que a mi em fa molta gràcia. Bueno, d'entrada, que han entrat també coses que no són purament sèries de ficció, com Survivor, RuPaul, no? Els documentals d'Anthony
1: Bourdain,
0: dos d'ells, el Parts Unknown i el No Reservation. Sí, The Great British Baking Show, el Bake Off, o sigui que han entrat coses que són tele de tota la vida. Però me fa molta gràcia, i aquí jo crec que tu estaràs amb mi, que hi ha unes quantes sèries que han deixat molt clar que no estan recomanant la sèrie sencera. És a dir, True Detective, temporada 1. No ens confonem, eh?
1: Sí.
0: True Detective, temporada 1.
1: Sí, sí. I també hem de dir que estem totalment d'acord. Perquè, clar, sí. Si veus True Detective al global, penses, home, no. Sí. Clar, si només et quedes amb la temporada 1 com si fos una minissèrie, dius, ah, vale, llavors sí, ens estem entenent. Sí, sí.
0: Beef, temporada 1, també. Bueno, aquí té sentit perquè són sèries que són com minissèries, no? Que cada temporada és una antologia, personatges diferents, doncs ho entenc, no? Però l'efecte que fa visual és... m'estan deixant molt clar que True Detective, sobretot la 4, no cal mirar-se-la. Després que... hi ha coses que jo estic content que hagin entrat perquè hi ha memòria, no? O sigui, The Wire no marxa de l'imaginari, i mira, és una sèrie que va començar el 2002, o sigui que té... Lost s'ha colat, o sigui, la gent encara recorda Lost.
1: Sí.
0: Jo crec que va ser un...
1: posició bona, el número 22.
0: 22, un gran fenomen. Sí. Jo no li tinc tant de carinyo, però bueno, és una sèrie que ja crec que sí que és important, històrica. I s'han colat, a banda de coses així, diguem, de la primera dècada, que ara comentaré unes quantes més també que hi ha per aquí, però Deadwood... em fa gràcia que s'han colat també programes d'esquetxes, que és una línia que tu ja hem comentat alguna vegada, que fins a quin punt és ficció o no ficció, perquè, clar, els esquetxes són ficció, però no hi ha una narrativa, no hi ha ni tan sols una història per capítol, sinó que Key and Peele, els dos que jo celebro, que són Key and Peele i I Think You Should Leave, són esquetxes de tota la vida, de 3 minuts, de 5 minuts, són mini-historietes, i per mi els dos... són importantíssims a la comèdia general, comèdia anglosaxona, però comèdia general del segle XXI. Key and Peele, jo crec que està molt bé que recordi, i I Think You Should Leave, jo pensava que era més de, diguem, comèdia per la gent de la comèdia, no? Que aquí la recomanem molt, però és com més de nínxol, i no, bueno, també està Chappelle Show, que és del 2003 al 2006, bé, ha sortit molt ben parada

0: la comèdia, diguem, d'esquetxes. Succession està molt alta, però jo sempre reivindico, ja ho saps, que del creador de Succession, un dels creadors de Succession, és també un dels creadors d'una grandíssima sitcom que es diu Peep Show,
1: sí.
0: Aquella comèdia horrible de vergonya aliena britànica, o sigui, no que la sèrie faci vergonya aliena, sinó que explota la vergonya aliena,
1: sí.
0: Que estava tota filmada en primera persona, això a mi em sembla formalment increïble,
1: sí.
0: I el Nathan Fielder, que fa una tele molt experimental, que tu ja m'has reconegut alguna vegada que t'incomoda, el de los ensayos,
1: sí.
0: Està per duplicat amb Nathan For You, que jo l'he recomanat alguna vegada, i amb los ensayos. O sigui, los ensayos està al 66, és veritat que és tan rara que seria estrany que estigués al top 10, per mi és top 10 de la tele de segle XXI, però ha entrat, i com això és un concurs de popularitat, doncs... escolta, benvinguda sí, sí. A la llista del 100.
1: Surt a la foto. Peep Show surt també, al 60.
0: Sí, sí, sí, per això dic que està i déu-n'hi-do, el 60, o sigui, no està només Succession, està Peep Show, i per mi és una cosa a celebrar. I jo et volia preguntar, perquè estic identificant aquí, diguem, les nostres fetitxes, no? O sigui...
1: Les sèries que nosaltres haguéssim posat.
0: No, i la primera, les que falten segur, però les que sempre són molt pesats estan, com per exemple està Friday Night Lights al 14.
1: Sí.
0: La teva.
1: Sí, em fa content. El 14 està Friday Night Lights, també és una curiositat que el número 11 està The Office, versió americana, i el número 16, la The Office, l'original, la versió britànica. I si la meva fetitxe està al número 14, Friday Night Lights, la teva fetitxe està al número 15. Six Feet Under.
0: A dos metros bajo tierra, Six Feet Under ha entrat... És una sèrie que durant molt de temps es reconeixia com la gran sèrie de la nova edat d'or i tal, va començar el 2001. Pensa que el Soprano s'ha quedat fora perquè es va estrenar el 99, no perquè no s'hagi votat, sinó que tècnicament...
1: Sí,
0: això no pot entrar.
1: Clar, hi haurà molta gent que dirà, ostres, en el top 10 no està el Soprano? Perquè
0: sí.
1: En totes les llistes de les millors sèries, ja no del segle, sinó de la història, el Soprano no és que estigui en un top 10, està en un top 3, sempre està al podi.
0: Sí.
1: S'han agafat que es va estrenar el 1999 i amb la qual cosa doncs, no formaria part del segle XXI, malgrat que la major part de la sèrie es va desenvolupar al segle XXI.
0: Sí. El gruix és del 21 i, escolta, jo crec que hauria d'haver entrat, però és veritat que si comences a afegir sèries del 99, perquè el 99 i no el 98, no? I compliques la cosa. I la meva altra... Bueno, hi ha tres sèries que t'he dit alguna vegada. Quan van repassar el segle XXI vaig fer-te la broma, que dins del drama hi ha tres. Les tres han entrat, de les meves, jo entenc també... The Wire, Breaking Bad, han d'estar, no? Però les meves obsessions, a dos metros bajo tierra, Twin Peaks 3...
1: Sí.
0: Twin Peaks de Return està al 47,
1: sí.
0: I al 32 estic molt content de poder dir-te que està Andor.
1: Sí, quan l'he vist el primer que m'ha vingut al cap, ets tu. He dit, hombre, pues només amb això Víctor ja estarà content.
0: No podia no estar. I dins de les comèdies està The Good Place, que me l'estimo moltíssim, em sembla una virgueria de sèrie. Ja hem parlat de Peep Show. No sé què dir, que està, la llista està bé, ara.
1: Sí, molt plural. Traient animació, que és el que tu dius, que potser és que animació hauries de fer una altra llista,
0: sí.
1: Però és molt plural, i jo crec que quasi per tots els gustos, de les que hem anat comentant i així últimament, que també ens han agradat molt, Chernobyl, que està al 19 com a minissèrie, The Leftovers, és una gran sèrie que jo crec que ha quedat una mica oblidada, però que la trobeu al catàleg d'HBO Max i que està en el número 25, Better Call Saul, aquella espècie de spin-off de Breaking Bad, el número 27, i jo també estic molt content que Band of Brothers, una minissèrie sobre el desembarcament de Normandia, produïda per Spielberg i per Tom Hanks, està en el número 28.
0: I torno a dir-te que això és un concurs de popularitat, perquè per mi no té sentit que Better Call Saul estigui al 27 i Breaking Bad al número 1. És a dir, com a mínim són igual de bones. Jo crec que hi ha coses de Better Call Saul que m'agraden més que Breaking Bad, en general, però, clar, la impactant, no?, la que va marcar la tele, la que es va discutir molt va ser Breaking Bad, llavors és un concurs això, no?, jo crec que la gent ha votat amb aquesta voluntat de les més recordades, no?
1: Sí.
0: Em fa gràcia que s'ha colat House, que per mi sembla... d'una època totalment diferent, no? Però House és del 2004 al 12, o sigui, té una trajectòria molt llarga i jo no sé si una sèrie com House avui en dia funcionaria.
1: Això t'anava a dir, no sé com ha envellit House.
0: No tal per... Sí, envellir no sé com ha envellit, però el format, que és una mica un CSI, la gent ja no es mira aquest tipus de sèries. I és una llàstima, perquè potser no em veient malament. A mi mai em va agradar del tot, però no em cau malament. Per tant, m'està bé que estigui aquí, però em sembla com una... O sigui, House va començar després de The Wire, i The Wire sembla molt més moderna que House.
1: Sí, totalment. Totalment d'acord. I...

0: Mira, abans que comentaves això de que hi ha algunes sèries que especifiquen la temporada, el cas paradigmàtic de True Detective, temporada 1, no ens confonem, xoca que hi ha algunes sèries que jo considero que també haurien d'haver posat temporada, perquè si agafes el genèric, si agafes totes les temporades, se'm cauen. Una és Homeland, hem parlat moltes vegades d'ella. Yeah. Està en la posició número 38 i aquí entra sencera, no seleccionen temporada. També és veritat que Homeland, ho hem comentat moltes vegades, és una mica muntanya russa. Les tres primeres temporades són magnífiques, la quarta i la cinquena dius, no sé què faig veient això, però després remunta i per mi té un gran final. I passa a alguna cosa similar amb House of Cards, que està en la número 48, sí. I que House of Cards, les dues primeres, sobretot la primera, la segona temporada encara te la compres, però a partir d'aquí és, escolta, colla avall i sense frens. Les penúltima i última temporada, ja no tens per on agafar-la, i en canvi està tota.
1: I jo és que crec que el criteri és el que et deia, sèries antologia, que cada temporada és una història diferent, llavors sí. En aquest cas sí que ho han dividit, sí, perquè sí. jo com tu, hagués dividit Arrested Development, té tres temporades, 2003 al 2006, si no recordo malament, i després va tenir un revival a Netflix, i el revival té grandíssims moments, però no està al nivell. Per mi, Arrested Development, que està al número 12, per cert, és una sèrie que ha sortit molt reconeguda, les tres primeres temporades són el gruix de la sèrie, són imprescindibles i encara s'han de veure. Les altres dues només per fans que es queden amb ganes de més.
0: Sí. I abans d'acabar, com a comentari, la sintonia que sona sempre quan parlem tu i jo és la de BoJack Horseman.
1: Sí, sí.
0: Està en el número 44, tot just sí. Darrere de Peaky Blinders.
1: Sí, bueno, molt bé. Sí. Crec que és l'única d'animació que s'ha colat, perquè està repassant i no hi ha res més. També és veritat que South Park, Simpsons van començar el segle XX. Bueno, podríem discutir, jo crec que hi ha molt bones sèries d'animació del XXI, però sí, s'ha colat. I la meva pregunta també és, quines et falten a tu?
0: Fem una cosa, si et sembla. Perquè si obrim el meló de quines ens falten, arribem tu i jo a les dues. Llavors, la setmana vinent, com que és primer dimarts de mes, tenim la cita amb les estrenes del mes d'octubre, a veure què és el que ens depara i què és el que nosaltres creiem que pot estar bé d'aquestes pròximes setmanes, de tot el que s'estreni a les diferents plataformes. D'aquí a dues setmanes diem quines són les sèries que tant tu com jo trobem a faltar en aquesta llista de les 100 millors sèries del segle XXI del New York Times. Et sembla?
1: Sí, sí, sí, ens haurem de moderar, eh?
0: Sí, perquè si no... Home, estarem molt europeus. Tu també molta animació, molt asiàtic.
1: Espero.
0: I jo, doncs, estaré força europeu, perquè és el que dèiem. Al final és una sèrie bàsicament anglosaxona, amb Oficina d'Infiltrados per allà pel mig i poca cosa més.
1: Jo crec que hi ha dues que la gent ja s'estarà esperant, perquè tu i jo som molt pesats amb aquestes dues, i que és de les primeres coses que vaig anar mirant i dic, no està, com és que no estan aquestes dues? Sí. O sigui que deixem aquí una mica la intriga, però com a mínim aquestes dues es poden ja marcar la travessa.
0: Víctor, fins dimarts vinent, que vagi bé.
1: Molt bé, que vagi bé.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Avui no és que només parlem amb el nostre xef de capçalera, avui parlem amb l'home que és notícia, gastronòmicament parlant, i més enllà, també de l'àmbit gastronòmic, que és Pep Moreno. Pep, hola.
1: Molt bon dia.
0: On, ara mateix on t'enganxo? Perquè sé que estàs... Ahir em vas explicar, en un minut em vas resumir la teva agenda i vaig absolutament perdut. Agenda de ministre.
1: Melilla.
0: Ara estàs a Melilla. Bueno.
1: Sí.
0: Bueno.
1: A un congrés gastronòmic que fa la Universitat de Granada, que està associada amb la Universitat de Melilla, i hem vingut a fer un show cooking explicant una cosa que m'ha sorprès, que el plat típic de Melilla és un rap amb pata, nyora, tomaca... No sé si et sona alguna cosa.
0: Sí, em sona, em sona. Podríem estar germanats amb Melilla, llavors, eh? Gastronòmicament parlant.
1: Sí, sí, sí. Gastronòmicament, des de l'1, perquè jo el que faré és un rap amb romesco melillense.
0: Sí. Hagués estat molt bé que m'haguessis dit, doncs estic a Melilla perquè és que el nou restaurant s'ubicarà a Melilla. Això m'ho negues, no? No serà.
1: No,
0: vale.
1: No.
0: Vale.
1: Es descobrirà el dia 6, ja ho saps, ja. Però que tothom ho sap, que me'n vaig a Andorra. No passa res.
0: Ah, doncs, escolta'm, clar, és que ja a veure. Jo aquí avui se'm complica la pel·lícula, Pep, i t'ho explico. Perquè ja...

a una banda periodista. També explico als oients que segurament avui és el... no el dia, però sí els minuts que faré menys de periodista, perquè

0: Sí, des de l'hotel Gran Plaza, que és on ens ubicarem, i el problema és que hi ha hagut gent doncs, que ha lligat caps, inclòs un amic meu que no sabia res, em va trucar, em va dir, te'n vas a Andorra? Dic, no, de fet no estava ni firmat en aquell moment. I em diu, és que vas massa a Andorra últimament. Bueno, jo no he amagat a ningú que he visitat Andorra últimament bastant i simplement, entre altres coses, perquè hi ha hagut altres motius, per ha sigut converses amb el grup Plaza per mirar la possibilitat de traslladar-nos a Andorra, sí.
1: Neguem també una que em sembla que per xarxes socials a tu t'havia arribat, no és per temes fiscals.
0: No, no, no, no, no. I em sembla que no hi ha gaires restaurants gastronòmics al món que els hi pugui sortir rentable anar a un lloc on hi hagi beneficis fiscals, perquè un restaurant gastronòmic no dona per tant.
1: Bueno, la setmana vinent, doncs això, serà una mica la presentació. Entenc que parlareu de calendari. Tu tens un calendari a la mà, això encara està per
0: Delirante
1: parlar.
0: s'obrirà a Andorra aproximadament a l'estiu, o sigui, juliol. Pot ser que tinguem que arribar a començaments d'agost, però juliol, jo crec que el juliol podrem obrir i anirem informant a les xarxes i anirem dient, i a tu t'ho aniré dient, i si no passa res podem planificar-ho, i és molt lògic el que et vaig a dir, podem planificar-ho quan acabi la temporada dura d'esquí d'Andorra, perquè al final jo vaig amb un grup hoteler i me'n vaig quan jo acabo aquí, m'agafo unes vacances, crec que em fan falta i merescudes, i llavors començo al desembre a Andorra, amb la qual cosa no és una bona època per planificar certes infraestructures. Llavors jo me'n vaig al grup Plaza a fer de xef executiu i en quan passi la temporada dura, doncs ens ficarem a planificar l'obertura de Deliranto i el que faci falta per obrir Deliranto, i pot ser que sigui... A veure, ens hem planificat juny, però estic segur que se retrasarà alguna cosa.
1: Sí, perquè fins i tot unes obres a casa quan fas el quarto de bany se't retrassa,
0: Doncs
1: doncs
0: ens imagina't.
1: aquí estem parlant d'una altra història. El nom es conserva... Deliranto, eh?
0: Sí.
1: Vale.
0: El nom serà Deliranto.
1: I l'estrella?
0: Doncs el 2027 Deliranto no apareixerà a la guia, ni a la guia Repsol, ni a la guia Michelin. Estan pendents de que obri per vindre'ns a veure, i llavors doncs veurem, perquè entre altres coses jo no tinc data concreta d'obertura, amb la qual cosa és molt més complicat, també canvio de país, ni que sembli una obvietat, però per certes coses és complicat, amb la qual cosa, si no passa res i espero que tot vagi bé, no és que em tregui el son, però el 2027 ens vindran a inspeccionar quan obrim, i si tot va bé, doncs segurament recuperarem l'estrella al novembre del 27, si tot va com toca, però depèn doncs, de moltes coses. Però el 2027 Deliranto no apareixerà a cap guia esperant l'obertura.
1: Una, per cert, això no, crec que ni ho hem parlat i ho desconec. La guia pel que fa a Andorra forma part de la
0: És
1: guia
0: Espanya.
1: espanyola? Vale.
0: Sí.
1: Ja...
0: Portugal ja s'ha independitzat,
1: Sí.
0: però Andorra segueix perteneixent a la guia d'Espanya.
1: Hi ha restaurants amb estrella a Andorra?
0: Un, a l'Ikibaya, a l'Hermitage, que porta Francis Paniego.
1: Ah, Francis Paniego, La Rioja.
0: Sí.
1: Vale, fins aquí el que està per venir. Bueno, anirem parlant, també avanço. El fet de que Pep Moreno vagi a Andorra, això vol dir que no estarà per aquí els dimarts? No, no, no, no, ni molt menys. No el deixo, és a dir, jo
0: No,
1: no el
0: de
1: deixo
0: fet.
1: lliure. Continuarà. Quan estigui, el que passa que, òbviament, de forma presencial serà més complicat, però fins i tot quan estigui per aquí, perquè continuarà venint, òbviament, a Tarragona, que és casa seva, doncs vindrà a l'emissora i quan no, que seran molts dimarts, doncs connectarà, com per exemple avui, que està connectant, doncs això, des de Melilla. És a dir, que no implica absolutament res a nivell de contingut de programa i a nivell de si Pep, com que marxa de la província de Tarragona, ja no pot estar... No, no. És una cosa que no ha estat mai en dubte. Pep, per què tanques Deliranto a Salou? Explica el que vulguis.
0: Bueno, bàsicament l'edifici és de la meva família política i jo estava allí per la meva família política i la relació ha canviat totalment i llavors doncs tinc de buscar una altra ubicació, no passa res més.

0: coses que passen a la vida i la situació és aquesta, no hi ha més.
1: I en quin moment dius, doncs escolta, aquí no continuo, començo a buscar alternatives, i no direm noms, però jo sé que algunes de les alternatives han estat aquí, a la pròpia província de Tarragona.
0: Sí, jo a partir del febrer-març vaig començar a pensar que tenia que buscar una altra ubicació, que podia donar-se el cas de que passés això, i vaig intentar quedar-me a Salou, i com a segona opció, als voltants de Salou, és a dir, Tarragona, Reus, Cambrils, però al final jo necessitava algú que m'ajudés econòmicament perquè no podia tirar el vaixell jo sol endavant, i entre aquestes opcions que hi havia, que no acaben de sortir, doncs va sortir el grup Plaça d'Andorra, que va dir, a mi m'interessa, anem a parlar, i les condicions que em ficava estaven molt bé, ha sigut més interessant, i de moment ens anem cap a Andorra. Això no vol dir de que ens tanquem la porta en un futur proper de mirar l'opció de tindre un segon restaurant a la zona de Salou, Tarragona o Reus. Però d'entrada no hi va haver l'opció tan viable com la que hi ha a Andorra. No, no hi ha molt més.
1: Això et volia preguntar. És a dir, el fet de marxar tanca la porta a que a llarg plaç és impossible tancar la porta perquè ningú sap. És a dir, si a tu fa 2 anys et diuen acabaràs a Andorra, haguessis dit tu que ets boig. Llavors, a mig llarg plaç vés a saber. Però a curt plaç, restaurant o el que sigui...
0: A curt plaç...
1: faràs alguna cosa aquí?
0: Mínim... Sí, si no passa res, aquí faré alguna cosa amb un curt plaç, que estem intentant tindre una opció perquè es licita una parada al Mercat de Tarragona i nosaltres hem ficat una opció. Llavors depèn de si ens la donen nosaltres o altra gent. Però pot ser que a començaments del 27 puguem obrir una parada que serà una parada de Pep Moreno al Mercat Central de Tarragona. Aquesta és la primera opció. I després, a un mig plaç de 2 anys, si surt l'opció o acaba sortint l'opció, que està molt embrionària, hi podria haver un restaurant de l'Irantó més gastronòmic a la zona, Tarragona, Reus, Salou. Mm. No sé exactament on, perquè encara no tenim ubicació, però per aquí.
1: Això del mercat ho havies explicat ja o no?
0: Això al mercat no ho havia explicat.
1: No, és que...
0: no ho sap. M'assembla que ho saben 3 persones.
1: No, doncs pues jo...
0: Ara ja no.
1: Clar, és que jo no sé fins a quin punt... Jo ho sé, però ja...
0: Sí,
1: sí, ja dic, però jo t'estic preguntant i veig que m'ho estàs explicant tot i dic, bueno, però...
0: Sí, perquè tirem. Mai he tingut cap problema i saps que no sé mentir. Però si no pogués dir tu, no t'ho diria.
1: Ja, ja.
0: Però perquè per un tema legal o el que sigui, però que en teoria... no, en teoria, la situació ja ha sortit i ja s'han presentat les bases i ja hem presentat l'opció. Ara depèn de què ens escollirà nosaltres o un altre. Si ens escollirà nosaltres, que en teoria el mes que ve tindria que sortir la resolució, llavors doncs apostarem per això.
1: Perquè la gent no es faci l'embolic, un altre concepte, de menjar, de poder picar allí alguna cosa i de menjar per emportar i ximpum.
0: I un l'eix principal, que això sí que t'ho he explicat a tu, volem que hi hagi un eix principal que sigui el romesco.
1: El romesco de Melilla? Sí, sí, molt bé. Quin és el missatge? En el moment en què publiqueu a xarxes socials un vídeo on tu expliques que tanca el restaurant de Salou, que per cert l'últim dia és 31 d'octubre, no?
0: Sí, 31 d'octubre, últim servei.
1: Últim servei al migdia o a la nit?
0: A nit, o sigui, farem servei de migdia i de nit, com tots els dissabtes, i a nit serà l'últim servei. Mm.
1: Quants missatges has rebut? No per xarxes socials, perquè al final xarxes socials et pot dir qualsevol. Jo et dic a tu directament, de gent que et coneix, de gent que té el teu telèfon, que t'ha enviat un SMS, un WhatsApp. Quants?
0: Més de 1.000.
1: Més de 1.000.
0: I la veritat és que no puc dir res més que he tingut unes mostres d'amor total i incondicional. O sigui, jo em sento molt afortunat, alguna cosa haurem fet bé, perquè molta gent doncs vulgui animar-te i ficar-te, si cap, més il·lusió al nou projecte. O sigui,

0: Sí, que molt bé.
1: Algun que t'hagi sorprès especialment, que diguis, ostres, no me l'esperava?
2: Uf,
0: jo diria que n'hi ha molts que em poden sorprendre, però no perquè em sorprengui perquè d'aquesta persona, no, no, perquè, a cops dius, ostres, no fa tant temps que ens veiem o que no tenim una amistat tan propera. I és veritat que el meu telèfon ja té moltes vegades que el té massa gent, però bueno, sí. En aquests casos doncs és bo. I sí, m'he sorprès de, simplement no del missatge en si, sinó de gent que potser tens tant de contacte i que ha perdut un temps de la seva vida en enviar-te un missatge i currar-se un missatge, no de dues paraules, de dir ànims i sort, sinó de currar-se un missatge i perdre temps en pensar en tu, que és xulo.
1: Com d'il·lusionat estàs?
0: Molt, molt, molt, la veritat. O sigui, el que passa és que a mi els canvis no m'han agradat mai i fins que no m'instal·li, diguéssim, a Andorra i comenci el primer dia de feina, doncs de moment és com estrany, no?, la sensació, però tinc moltíssimes ganes i estic molt il·lusionat. El que passa és que és això, que al final encara falta un mes i encara, per molt que ho tinguis coll avall, doncs a mi em fan pocs canvis i sempre tens la dubte de hauré encertat, no hauré encertat, em sortirà bé, però bueno, el que em coneix sap que per esforç i treball no hi haurà condició, amb la qual jo crec que ens hi ha bé.
1: Concepte, penses canviar alguna cosa o no? El nom no. Però la idea de, el tema, per exemple, dels contes o de les òperes, penses modificar alguna cosa o similar?
0: A veure, sempre que fas un canvi tan radical, alguna cosa et replanteges, però crec que no tindria sentit que Deliranto no fos el restaurant que explica històries. M'explico? Si aquesta història muta i tinc clar que la primera història que farem serà un altre cop El Petit Príncep, per exemple, ho tinc claríssim, de que no hi haurà cap més opció, perquè va ser el conte amb els que ens van donar l'Estrella Michelin, perquè va ser un conte de canvi per nosaltres, amb la qual cosa el nou canvi vull que sigui amb El Petit Príncep, però si al final hi ha més pes d'història personal meva i del restaurant a poc damunt de la història dels contes, o sigui que creem una història pròpia, no t'ho sé dir, perquè poden canviar moltes coses, però d'entrada de Deliranto el que és el concepte no canviarà. Sí que s'adaptarà, perquè no té sentit tindre potser tant de marisc en un lloc de muntanya, amb la qual l'oferta sí, es redactarà perquè el lloc on estem té que tindre sentit, i també et dic que tindrà molt de més pes de les meves arrels, perquè si vaig a Andorra, el lògic és que, per exemple, el romesco sempre estigui present, que aquí ja estava present algunes vegades, però aquí, a Andorra, per exemple, no té sentit que no hi hagi sempre un plat de romesco o de fil conductor de romesco a Andorra, perquè al final és com no ensenyar les meves arrels i jo crec que seria un error. Però a part d'això, de moment, sí que m'he començat a escriure en un paper i a ficar coses amb notes, però no és que hi hagi grans canvis, sí que les evolucions serveixen, o els canvis, per evolucionar una idea i per aprendre del que podies haver fet en un moment i no et vas tindre valor o no vas poder, però sí que el concepte serà molt semblant o el mateix.
1: Ja ho tens tot reservat per aquest mes? Bé, suposo que també hi ha molta gent que haurà dit, ostres, reservem tu, que això tanca.
0: Home, sí, ha sigut molt bèstia d'entrar moltes més reserves de cop. Encara hi ha algun lloc, encara hi ha algun lloc. Lògicament, dissabte al migdia ni ho mireu, perquè si no cancela una taula no n'hi ha d'aquí al final. Algun dissabte nit hi ha una taula, un m'assembla que hi ha una taula, divendres nit també, i em sembla que hi ha un paell que hi ha una taula, però hi ha algun divendres migdia, hi ha algun dijous a la nit, o sigui, entre setmana segueix havent alguna taula, però lògicament estem a nivells d'agost, no d'octubre.
1: Estimat, la setmana vinent llavors què? Des d'Andorra ja, no? Perquè és tot just el dia de la roda de premsa?
0: Sí, sí. Bueno. Sí, sí, no em podré teletransportar de moment.
1: No. De Melilla a Andorra, sorpreses que et depara la vida.
0: Sí, sí.
1: Pep, una abraçada, i ja saps que tot sortirà bé.
0: Ho intentarem, com a mínim.

Senyores i senyors, ens apropem a les 2 de la tarda, l'hora dels companys dels serveis informatius, és l'hora de Notícies Mediodia. Nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dia.

0: Dimarts 29 de setembre. Demà més, a la mateixa hora. La una, a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins demà.
1: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival biennal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown com Gardy Hunter, Mookie Cornish, Fred Blin o Claudio Carneiro, d'entre les gairebé 70 activitats de les que podreu gaudir al llarg de la setmana. El dissabte 3 d'octubre podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. Podreu conèixer les 9 artistes de la 5a edició en una jornada amb concerts, espectacles, tallers, zona de bar i food trucks a la plaça Miquel de Palol, al barri gironí de la Devesa. A la província de Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva amb la Franz Schubert Filharmònia i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Avdeeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filharmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya. Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio. Amb Albert Arran.
3: El Mourinho de tota la vida.
4: Són dos targetes rojas claras. Enhorabuena al comitè de designació arbitral.
5: A mí lo único que me da es mucha pereza. Estamos hablando de esto y no estamos hablando del Madrid paupérrimo que hay, ¿no? Ese es quizás el objetivo de desviar la atención. Pero es que el Madrid no juega a nada, a nada.
6: Jo crec que ja no enganyen, eh? Tot i que vulguin desviar l'atenció amb el numeret del paper imprès i per molt que vulguin posar ells el focus en l'arbitratge, ja els seus propis aficionats ja no compren.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
8: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
9: Si tu no ho tens, això, que a vegades, quan veus senyals de l'univers,
8: sí,
9: dius, això deu passar
8: no
9: per alguna cosa.
8: Sí.
7: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer venir
8: el set
7: de rodatge.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 8:45 del vespre. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
10: Són les dues. Se ha repetido la jugada del mes de marzo, calcada. El gobierno compitiendo consigo mismo en el Consejo de Ministros y Sumar retrasando el comienzo del encuentro en la Moncloa para forzar la negociación sobre el problema de la vivienda hasta el extremo. Se ha repetido hasta tal punto lo que sucedió hace meses que, como ocurriera entonces, no es un decreto lo que sale de la Moncloa, sino dos, por lo que vamos sabiendo. Uno con medidas de protección frente a los desahucios y contra los fondos buitre, otro con la prórroga de los alquileres automática, como exige Sumar. Podríamos pensar que la jugada de partir en dos el decreto le podría permitir a Sánchez, tal vez, sacar adelante con urgencia, el viernes que viene, en el pleno que se ha convocado en el Congreso, uno de los dos, como sucedió hace 6 meses, salvar al menos uno. Que la división podría ser porque el gobierno confiase en sacar adelante uno de los dos. Pero parece complicado porque no se incluye ni una sola medida que proteja al pequeño propietario en ninguno de los dos decretos. Y así,

0: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La línia de xàfecs que està travessant Catalunya de sud a nord ha impactat amb força les comarques de l'Anoia, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. En aquesta última comarca han caigut prop de 100 litres a Torrelavit i el riu Anoia, amb 92 metres cúbics per segon, ha estat a punt de desbordar-se. N'hem parlat a la ciutat d'Onda Cero amb els alcaldes de Sant Sadurní d'Anoia i de Torrelavit, Pere Bernet i Manel Reventós, respectivament.
2: Han caigut a prop del voltant dels 100 litres en mitja hora. A veure, hi ha hagut inundacions en cases, en baixos de veïns, en garatges, i llavors cada haurà de quantificar, doncs, en aquestes vivendes.
3: Entenc que això és un fenomen que cada vegada...

0: anirà a més, malauradament, i el que s'ha de fer doncs, és prevenció i tenir tots els recursos disponibles per evitar danys majors.
1: El telèfon 112 ha rebut més de 600 avisos amb episodis d'inundacions i d'arrossegament de vehicles, com ha estat el cas de Gavà, on els bombers han rescatat dues persones atrapades en un cotxe. Ara, aquest front de pluges avança cap al nord.
2: Però sí, a l'ACA, que ens ha avisat d'algun avís comarcal, que ens deien que les lleres de la comarca podien incrementar en la zona de l'Alt Penedès, de l'Anoia, aquest dematí, ara ja no tant, i ara ja més concentrat a la zona de Barcelonès i també de Vallès Occidental. Potser amb el pas de les hores també haurem de vigilar la zona del Maresme.
1: Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, com escoltàvem, reclamava una vegada més precaució, perquè aquesta taca fosca de pluges i de llamps ens acompanyarà fins pràcticament mitjanit. La millor notícia, hores d'ara, és que no hi ha cap dany personal.

0: Pel que fa a la mobilitat, també s'han observat alguns problemes a la ronda de dalt que ha estat tallada a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron en direcció al Baix Llobregat. Fem un cop d'ull a la xarxa viària per actualitzar aquesta informació amb el Servei Català de Trànsit i la Sílvia de l'Amo. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs continua tallada la B20, la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i en sentit contrari doncs, hi ha retencions, una situació molt complexa que fa que la mobilitat a l'àrea metropolitana es vegi complicada, i també tenim tallada encara la C15B a Sant Pere de Ribes. Ara mateix molt complicats els accessos nord, on tenim aturades a la C33 i la C58 per accedir a Nostra de Trinitat i Rondes, i a la P7 i la D30 a la zona de Barberà del Vallès i Cerdanyola aproximadament. Per tant, el matí ha estat intens, segueix intens, es complicarà per moments si continua plovent, i per això us emplacem sobretot que us mantingueu informats, mantingueu les distàncies de seguretat i sobretot que sigueu molt alerta. Que tingueu bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda, Sílvia. També ha estat un matí complicat al servei ferroviari i ara també hi ha algunes incidències al metro. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda, sí. El servei d'alta velocitat ha estat suspès entre les 9 i les 11 del matí. Rodalies acumula demores de fins a 20 minuts.
3: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent cap a Salamanca o no sé. Ja veurem què passa.
4: Aún no sabemos si viene el tren. Estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento.
2: Pel que fa al metro, s'han tancat els accessos a algunes estacions per acumulació d'aigua i la línia 5 no circula entre Collblanc i Diagonal. A l'aeroport del Prat s'han suspès una vintena de vols.
0: Un dia més hem de parlar d'habitatge. A l'espera de conèixer la lletra petita dels textos, ja sabem que el Consell de Ministres ha donat llum verda a dos decrets per prorrogar els contractes de lloguer durant 2 anys i la prohibició de la compra de pisos per part dels fons d'inversió fins al 2028. El que és una incògnita, a hores d'ara, Ferran, és saber quins suports tindran al Congrés.
2: Així és, Junts guarda el silenci, mentre que Esquerra Republicana no veu clar que les mesures estiguin repartides en dos textos.
0: Mentrestant, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, també recela de les formes com ha actuat avui el govern espanyol.
5: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació.
0: Aquests decrets també sobrevolaran el debat de política general que Salvador Illa obrirà aquesta tarda al Parlament a partir de les 4. De fet, el govern els considera un paraigües per tirar endavant la seva política d'habitatge.
2: Una política que vol evitar la compra especulativa amb seguretat jurídica. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, fa una crida a l'arc parlamentari a buscar punts de consens.
6: Per tant, què esperem? En resum, més diàleg que soroll, més propostes que consignes i més institucions que trinxeres.
0: I en plana cultural, nou rècord del Premi Planeta.
2: Més de 1.424 novel·les s'hi han presentat per aconseguir el guardó reconegut amb 1 milió d'euros. Enguany, el Premi celebra els seus 75 anys d'història.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Alarma Rafinha. El davanter del Barça ha estat substituït al descans del partit amistós que Brasil estava jugant contra Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta, segons ha informat la Confederació Brasilera de Futbol. La selecció espanyola juga 3:15 contra Croàcia, el Sánchez Pizjuán, en partit de la segona jornada de la Nations League, amb la baixa d'Eric García, que ha tornat a Barcelona per recuperar-se d'unes molèsties al genoll. I en bàsquet, el Barça juga a les 6 de la tarda a la pista del Dubai, en partit de la segona jornada de l'Eurolliga.
0: Estem molt pendents del temps, d'aquest front de pluges que avança cap al nord, ja cap

0: A les comarques gironines, repassem aquesta previsió amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
1: Bona tarda. Durant les pròximes hores, els ruixats acompanyats de tempesta estan més retirats cap a la meitat oriental de Catalunya, però encara podran ser forts en general a Barcelona i Girona, amb acumulats als prelitorals i als litorals de més de 150 litres per metre quadrat durant 3 o 6 hores. Atenció també a la calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent en aquestes zones que poden assolir puntualment els 70 km per hora. A Barcelona, la situació es preveu més tranquil·la a partir de les 6 i a Girona cap a la nit. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens, notable a punts de Lleida. Avui les màximes seran de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida, 26 a Tarragona. Demà continuarà el cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions més febles que les d'avui i ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb canvis lleugers. A la matinada seran de 21 graus a Barcelona i Tarragona, 18 a Girona i Lleida. Demà les màximes pugen una mica a partir del dijous, començaran una tendència descendent fins al cap de setmana, quan s'espera l'arribada de més inestabilitat, especialment el divendres i el dissabte. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen 7 minuts de 2:45 de la tarda al control tècnic, Dani Sánchez i Robert Adai.
2: A partir de 2:45, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: Les pluges torrencials han estat especialment notables a l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. Aquests municipis han rebut un SOS alert de Protecció Civil demanant a la població que no sortís de casa ni circulés mentre durava l'episodi més intens. En alguns punts s'hi han acumulat més de 100 litres per metre quadrat en poques hores i la principal preocupació ha estat l'augment sobtat del cabal de rius i rieres. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. A Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha arribat a superar el llindar de perill, tot i que la situació s'ha anat normalitzant al llarg del matí. La incidència més greu s'ha produït a la riera de la Verneda, que s'ha desbordat i ha obligat a evacuar preventivament un equipament municipal. En declaracions a la ciutat, l'alcalde Pere Bernet ha advertit que aquests episodis extrems són cada vegada més freqüents i ha reclamat reformular els plans d'actuació.
4: Les circumstàncies d'ara no són les mateixes que les que teníem quan es van redactar els plans. La xarxa de clavegueram no està dissenyada per absorbir aquesta quantitat d'aigua en tan poc temps, que fa doncs, que a vegades les clavegueres entrin en càrrega. Clar, totes aquestes coses són tan sobtades que no tenim els mitjans encara necessaris per poder-hi fer front.
3: A Torrelavit, també a l'Alt Penedès, el desbordament de torrents i rieres ha inundat carrers, baixos i garatges. L'alcalde Manel Reventós confirma que no hi ha hagut ferits, però sí danys materials que ara s'hauran d'avaluar.
5: L'orologia del nostre municipi fa que aquest carrer sigui doncs, més susceptible que quedi inundat. Per un costat té un torrent, per l'altre el riu també desemboca un altre torrent. Quan aquests dos es desborden, doncs, aquest carrer pateix.
3: Un cop les precipitacions han perdut intensitat, els municipis han treballat per retirar fang, pedres i restes vegetals i també per recuperar la normalitat. Tot i la millora de la situació, les autoritats mantenen la vigilància davant l'elevat cabal que encara arrossega en diversos cursos fluvials de la zona.
0: Després de passar per l'Alt Penedès i l'Anoia, el front de pluges també ha escombrat el Baix Llobregat, el Barcelonès i bona part de l'àrea metropolitana nord. El telèfon 112 ha rebut més de 1.400 trucades, sobretot del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Els bombers han fet prop de 400 serveis. Pluges que estan provocant afectacions pel que fa a la mobilitat. El trànsit, com ja els hem explicat, és complicat, però també ho està sent la mobilitat d'altres infraestructures. El servei de Rodalies funciona, però amb demores generalitzades d'uns 20 minuts. I també el metro de Barcelona té hores d'ara encara algunes estacions tancades i l'aeroport Ferran ha cancel·lat una vintena de vols.
6: Unes pluges torrencials que han obligat a l'aeroport de Barcelona al Prat a cancel·lar més d'una vintena de vols de diferents companyies des de la primera hora del matí a les 7:20. Ha estat la primera cancel·lació, una situació que afecta vols que estaven previstos també per passades les 3 de la tarda. En aquests moments, la situació també afecta de ple a la mobilitat per carretera que manté la ronda de dalt de Barcelona completament inundada a l'altura de Vall d'Hebron, sentit Besòs i diversos trams de la C15 a l'alçada de Sant Pere de Ribes. El moment més complicat segurament ha estat quan dues persones han hagut de ser rescatades de dins d'un cotxe a Gavà. Ho ha explicat l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
7: Llavors, sí que hem fet salvaments al llarg de la jornada, sobretot hem fet un salvament també a Gavà de persones atrapades a un vehicle. Després hi ha hagut també arrossegaments de vehicles, sobretot a Sant Vicenç dels Horts, a Amboi, a Canyelles.
6: Però si tornem a la capital catalana, a Barcelona, en aquests moments hi ha una desena de línies d'autobús que

0: funcionen amb demores i també algunes estacions de metro han hagut de tancar en aquests moments. Té afectacions alguns accessos de les estacions de la L5, L1, L10 Nord i L11.
1: Una situació que també ha afectat a primera hora del matí el servei d'alta velocitat i mitjana distància.
0: Sí, des de les 9 del matí fins les 11 aquest servei ha notat modificacions horàries per precaució, tot i que al llarg del matí s'ha anat normalitzant el seu servei a primera hora. Els usuaris han vist modificacions

0: també acumulació de gent.
1: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent cap a Salamanca o no sé, ja veurem què passa.
2: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento, no hemos recibido tampoco ninguna información en WhatsApp o email.
3: Está fichado que tendrá los 30 minutos de retraso, pero estoy a la expectativa de a ver si es verdad o si hay algún cambio.
0: En aquests moments, aquest servei, com diem, que ja està restablert amb normalitat, no és la mateixa situació la que viu Rodalies. En aquests moments, la R7 entre Cerdanyola, Universitat i Montcada Bifurcació es troba tallada i també poden haver-hi demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una reducció de les seves velocitats per precaució.
4: Falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. A aquesta hora, pendents de Madrid, del Consell de Ministres i de la roda de premsa que en aquests moments està fent el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, explicant doncs, aquest decret, millor dit, aquests dos decrets, Mari Carmen, podríem dir, que sabem que no convenç el moviment per l'habitatge, que continua acampat a la plaça del Sol de Madrid i també que ahir es va manifestar a la Diagonal de Barcelona. El fet que s'hagi decidit separar la renovació automàtica dels contractes de lloguer en un decret independent fa patir pel futur d'aquesta mesura, que és la petició principal i alhora la més ambiciosa del sindicat de llogateres. Anna Utiel, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Tot i que l'entitat celebra que el govern central hagi recollit moltes de les seves peticions en aquests dos decrets i ho valoren com una victòria de l'activisme, critiquen la separació en dos documents diferents. Creuen que això fa perillar, com dèiem, la renovació automàtica dels lloguers i, per tant, l'aposta pels contractes indefinits, una de les seves mesures estrella. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, recorda a totes les forces polítiques i particularment a Junts que aquest tipus de contractes són una realitat en molts països europeus.
6: Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I per tant, jo crec que Junts per Catalunya també ha de començar a escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn, no?
5: Alhora que pressionen els partits a aprovar tots dos decrets, des del sindicat de llogateres també insten la ciutadania a participar en les noves mobilitzacions. D'entrada, ja han avançat que estan ultimant els detalls de diverses protestes arreu de Catalunya i de tot l'Estat de cara a aquest dissabte.
4: En l'àmbit polític, el tema és que aquest decret ha de passar al Congrés dels Diputats, se votarà i es debatrà en una sessió extraordinària aquest divendres, i hores d'ara no tenim clar quins seran els suports que pot tenir aquests dos textos. De fet, Junts per Catalunya ha dit que no reaccionarà al paquet de mesures per l'habitatge aprovat avui al Consell de Ministres fins que no disposi dels textos definitius per escrit, segons han apuntat fons del grup de Míriam Nogueres. I Esquerra tampoc veu clar que el govern hagi aprovat dos decrets i es pregunta si un és de postureig, diuen, i l'altre el que realment vol aprovar aquest divendres. Hores d'ara, com diem, tampoc sabem quina és l'opinió de Junts, però qui ho té clar és el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui ja ha augurat que el decret d'habitatge no servirà per resoldre el problema al voltant d'aquesta qüestió. Segons Feijóo, el govern espanyol només està buscant allargar la legislatura com sigui.
7: Dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
4: Una visió ben diferent mantenen des de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Des del govern català creuen que és una mesura imprescindible i que va en la línia dels seus interessos. Més enllà d'aquesta qüestió, l'habitatge segueix sent la principal preocupació dels catalans i de la Generalitat i per això serà també un element nuclear en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament amb el discurs del president Salvador Illa. Més detalls des del Palau de la Generalitat amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi. Sí, així ho ha confirmat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
9: És evident que l'habitatge ocuparà novament una posició central en el debat d'avui. Tant el president com el govern volen oferir mesures, solucions addicionals als problemes d'habitatge dels catalans i catalanes.
8: Paneque, però, no ha concretat cap mesura o anunci que pugui fer el president en aquest àmbit. Ara bé, ha deixat entreveure que les principals novetats podrien estar vinculades a la rehabilitació dels edificis, més enllà que els altres dos principals objectius de la Generalitat són ampliar el parc d'habitatge públic i regular el mercat. Precisament sobre aquesta darrera qüestió, Paneque ha confirmat que mantenen la voluntat de limitar la compra especulativa a Catalunya.
9: Nosaltres mantenim, des del govern, mantenim l'objectiu d'evitar l'especulació sobre aquest bé, que és l'habitatge.

0: Segueixen, doncs, les negociacions amb Esquerra, Comuns i la CUP per configurar una llei que ofereixi seguretat jurídica i que els tribunals no la puguin tombar posteriorment. Més enllà de les mesures que pugui anunciar aquesta tarda el president Illa, ja té deures sobre la taula. Entre altres, la de complir el compromís amb els comuns de crear una unitat antidesnonaments que naixeria amb l'objectiu principal de mediar entre les parts implicades.
1: Li reclamarem que d'una vegada per totes posi en marxa la unitat contra els desnonaments que té pendent des de fa més d'un any i mig de crear aquesta unitat per mediar els desnonaments de Catalunya.
0: Segons el seu portaveu, David Cid, fa un any i mig que van arribar a un acord que el govern encara no ha complert. Paneque, però, assegura que l'objectiu és tenir la llesta cara l'any vinent i que costarà uns 40 milions d'euros.
2: Més enllà del que negocien els partits polítics, també hem de parlar de la realitat que es viu al carrer. I és que de casos com el de la Mari Carmen a Catalunya n'hi ha molts. Un exemple l'hem viscut aquest mateix matí, quan s'ha desnonat una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola de Mataró.
3: Es tracta del Jordi, que té una discapacitat del 87% que li provoca problemes de salut mental. Amb ell vivien fins aquest matí la seva germana i els seus tres fills. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un fons d'inversió. Per qüestions econòmiques, feia mesos que només pagaven una part d'aquest lloguer. Com els propietaris no han volgut negociar cap solució, tot i la mediació de l'Ajuntament de Mataró, s'han quedat al carrer. Ho explica l'Alícia, la germana d'en Jordi.
4: I que me tenia que haver espavilat. Jo m'estava espavilant, jo estava buscant piso, jo estava haciendo visita, jo estava en servicio social, en la mesa d'emergència. Jo m'espavilat, però està la cosa molt mal, els alquileres. Estan molt caros, estan molt mal. Jo no puc un alquiler normal, perquè jo cobro 1.200.
3: Donades les circumstàncies, el decret que avui aprovarà el govern espanyol sí que hauria aturat aquest desnonament al tractar-se d'un cas amb menors i també persones amb discapacitat involucrades.
2: En plana econòmica us expliquem que els preus continuen sense donar treva i ens encaminem cap a la cinquena pujada mensual consecutiva. L'última serà especialment significativa. Segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística, la inflació interanual s'ha disparat fins al 4,9% al setembre. El motiu no és cap sorpresa, l'augment dels carburants derivat del conflicte al Pròxim Orient.
5: Si es confirma aquesta xifra del 4,9, seria la pujada més forta en 3 anys i mig, un increment que també està condicionat per un efecte base. I és que els carburants havien baixat al setembre de 2025, de manera que la comparació interanual actual és més elevada. Per tal que l'impacte no sigui tan fort entre la ciutadania, el govern espanyol té previst aprovar un tercer paquet de mesures per contenir els preus dels combustibles. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat dues dècimes fins al 3,1%.
2: Foment del Treball demana recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme i també més protagonisme de les mútues en la gestió de les baixes laborals.
5: Segons la patronal, l'impacte econòmic de les absències a la feina per contingències comunes s'ha duplicat des del 2018, un fet que compromet la productivitat i sostenibilitat del sistema. Així ho recull en el llibre blanc sobre absentisme presentat aquest matí. Escoltem el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
6: L'absentisme laboral no és només un problema de les empreses. És una qüestió que també afecta els treballadors, a la totalitat de les empreses, com és lògic i normal, al sistema sanitari, a la seguretat social i, en definitiva, al conjunt de la nostra societat.
5: I reclama també revisar els costos que assumeixen les empreses i aposta per fórmules de retorn progressiu a la feina.
2: I les farmàcies de Girona, Tarragona i Lleida tanquen un acord de conveni amb una pujada de sou i reducció de jornada.
5: Les organitzacions empresarials han signat el que és el quart conveni col·lectiu interprovincial d'oficines de farmàcia. Aquest tindrà una vigència de 3 anys. L'acord inclou millores laborals, pujades de sou i una reducció de la jornada. En un comunicat, el sector valora el pacte com un avenç compartit i que aporta seguretat a les empreses i millora les condicions.
2: Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, ha denunciat que la pífia en les proves PISA 2025 amplia el buit de dades necessàries per abordar la detecció de l'absentisme i l'abandonament escolar, un dels reptes en matèria educativa.
5: Un problema que s'accentua perquè, segons denuncia aquesta plataforma, Catalunya no disposa d'un registre propi i això dificulta la detecció primerenca i el disseny de polítiques preventives. Segons l'informe Absentisme Escolar, una fractura pendent a Catalunya, les últimes dades disponibles són del 2018, llavors gairebé un 30%. 35% de l'alumnat declarava haver faltat almenys un dia en les dues setmanes

0: prèvies a les proves PISA. Un 28% no havien anat a classe un o dos dies i prop del 7% s'havien absentat tres o més dies. Altres dades més recents assenyalen que aquest absentisme és notable entre alumnes d'ESO i encara més preocupant entre els d'FP de grau mitjà, més freqüent entre nois, alumnat en situació socioeconòmica vulnerable i en certs col·lectius d'origen estranger. Equitat.org demana que l'absentisme estigui... lamenta que l'absentisme estigui massa normalitzat, especialment en l'etapa de final d'ESO i al pas a l'educació postobligatòria. Un moment transcendental per evitar l'abandonament escolar.
1: I en aquest gran debat sobre el sistema educatiu que ha obert el govern, una altra qüestió que es vol revisar és el de l'escola inclusiva. La plataforma ciutadana que defensa aquest model ha retret a la Generalitat el que considera un gir discursiu per limitar-lo i que justifiqui aquest canvi, diuen, per la caiguda dels resultats.
0: L'entitat ha rebutjat que el baix nivell de l'alumnat estigui vinculat a l'aplicació del decret sobre l'escola inclusiva i ha demanat que s'abordin les causes de fons com la pobresa o l'abús de les pantalles. Per tot plegat, insten l'executiu a no alimentar la confusió i a mostrar el seu compromís amb una escola plenament inclusiva.
1: Doncs arriba l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Ja ho ens avançava abans en titulars. S'encén l'alarma amb Rafinha.
2: El davanter del Barça està substituït al descans del partit amistós que Brasil estava jugant contra Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta. La Confederació Brasilera de Futbol ha informat que en els propers minuts oferirà un comunicat mèdic per ampliar dades sobre la base exacta de la lesió i si el futbolista ha de tornar a Barcelona. Brasil ha guanyat Austràlia per 2-4, precisament amb un gol de penal de Rafinha. La selecció espanyola, per la seva banda, juga a 3:15 contra Croàcia al Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en partit corresponent a la segona jornada de la Lliga A de la Nations League de la UEFA. Luis de la Fuente no pot comptar amb Eric García, que ha tornat a Barcelona per recuperar-se d'unes molèsties al genoll. El seleccionador espanyol explica que ha estat una mesura de precaució.
3: Y seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Todos hubiéramos asumido, entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Para hoy, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones. Y de cara al tercer partido, podía estar o no. Igual llegaba un poco justo. Entonces entendimos que no merecía la pena ni correr ese riesgo, sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones y él entendió perfectamente también esa situación. Pero vuelvo a reiterar, sobre todo porque nosotros en ningún caso íbamos a buscar una situación de conflicto, de estrés con el futbolista, porque lo que queremos es que jueguen cuando estén seguros.
2: També està ja la ciutat comtal per reincorporar-se a la disciplina blaugrana Karima Adeyemi, que ha disputat els dos partits amb Alemanya que estava previst que jugués. D'entre els que sí jugaran avui està un altre blaugrana, Fermín López, que va rebre aquesta allau d'elogis per part del seu seleccionador.
3: Fermín està en un estat de forma tan fantàstic, però com l'està Dani Olmo, l'està... a muchos de otros compañeros en esas además en esas demarcaciones. Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
2: Avui a la mateixa hora i en partit del mateix grup, la República Txeca es veurà les cares amb Anglaterra, al Fortuna Arena de Praga. Pel que fa al futbol de seleccions femenines, destaquem que fins a 6 jugadores del Barça han estat convocades per Sònia Bermúdez pels partits amistosos que Espanya disputarà, tots dos contra els Estats Units, el 10 d'octubre a Washington i 4 dies després a Filadèlfia. Són Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina i Vicky López, a les quals se sumen les catalanes Ona Batlli, Alexia Putellas i Laia Codina. Sorprèn molt la presència de Vicky López, ja que encara està lesionada i arriba molt justa a aquesta doble cita. No hi és Aitana Bonmatí, que tot i que va disposar de minuts en l'últim partit de Lliga davant el Logroño, encara no ha estat citada amb la selecció. Encara en futbol, el Barça ja ha arribat a la capital d'Itàlia, on demà s'enfrontarà la Roma en partit de la segona jornada de la Champions femenina. En la convocatòria facilitada aquest mateix matí són novetat les jugadores que recentment van guanyar el Mundial Sub-20, Aisha, Noa Jiménez, Carla Julià i Rosalía. També destaca la presència davant Anstein. Ja amb l'alta mèdica, l'equip blaugrana s'entrenarà a les 6 de la tarda a l'escenari del partit de demà, l'estadi Trefontaine. Abans hi haurà les rodes de premsa oficials a càrrec de Pere Romeu i de Carla Julià.
1: Hem de parlar també de bàsquet, l'Eurolliga no s'atura.
2: De fet, aquesta setmana tenim doble jornada. Avui mateix ja comença la segona. El Barça juga a les 6 a la pista del Dubai, equip que entrena Xavi Pasqual, qui va entrar

0: a l'equip blaugrana la temporada passada. Es dona la curiositat que a la inversa Alexander Sekulić va dirigir el Dubai en una part de l'anterior exercici. Pasqual creu que és un fet que influirà en el duel d'avui.
1: Òbviament és la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
0: Tots dos equips buscaran la segona victòria després d'haver guanyat el primer partit. Més tard, a les 7, el Real Madrid visitarà l'Efes i a 9:15 tindrem el derbi ACB entre el València Bàsquet i el Baskonia, al Roig Arena. Repassem la resta de partits previstos per avui. A les 7, el Guiris Olympiacos. A 8:15, Fenerbahçe Bayer. A les 8, Estrella Roja Hapoel. A 9:15, Olimpia Mila Virtus de Bologna. I a 9:15, París Partizan. I per la seva banda, el Barça d'handbol juga a 3:15 contra el Moncada, sent Derb Sultan marroquí en partit del Mundial de Clubs que s'està celebrant a Egipte. És un partit absolutament intranscendent, ja que els blaugrana estan classificats per la final que es disputarà aquest dijous contra el Veszprém.
2: Víctor Lozano, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El Premi Planeta ha batut un nou rècord de participació. 1.424 novel·les s'hi han presentat, el que confirma l'estat de salut robust del guardó.
3: En un comunicat, Planeta ha explicat que el gruix dels treballs presentats procedeixen d'Espanya, 778 títols, un 54% del total. També hi ha moltes novel·les amb autors residents a l'Amèrica del Nord i l'Amèrica del Sud. El guanyador o guanyadora, que obtindrà 1 milió d'euros, es coneixerà el proper 15 d'octubre en el tradicional sopar literari que es farà al Manac de Barcelona. Al jurat del premi s'incorpora l'escriptora Paloma Sánchez Garnica, guanyadora del Planeta l'any 2024, i Javier Serra, Premi Planeta 2017, que substituiran José Manuel Blecua, mort el passat mes de maig, i Juan Eslava Galán.
2: Després que divendres passat el Liceu obrís la temporada maïda de Verdi, el Coliseum barceloní estrena una versió per a infants i adolescents de la mà de Jordi Casanovas i la Fundació Òpera Catalunya.
3: L'espectacle es va estrenar a Tarragona el passat 7 de febrer i ara aquesta reinterpretació d'una de les obres més paradigmàtiques de Verdi es presentarà al Gran Teatre Barceloní els dies 3, 4 i 10 d'octubre. La posada en escena i la dramatúrgia de Casanovas veu dels primers videojocs amb una estètica retrofuturista que ha estat treballada amb l'empresa barcelonina Onion Lab.
4: Llavors, donant-hi voltes, com que teníem una presència i anàvem a girar amb una pantalla, una presència de l'audiovisual, del vídeo molt potent, doncs vam arribar una mica a la idea de fondre el món virtual, el món dels videojocs, amb la història d'Aida.
2: I el Festival Inèdit de Barcelona ja té a punt la seva 24a edició, que se celebrarà del 29 d'octubre al 8 de novembre als cinemes Aribau. El certamen especialitzat en documental musical projectarà 70 pel·lícules. Nosaltres ho deixem aquí, que acabin de passar una molt bona tarda.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
6: Són les 3 de la tarda, 2 en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, 3:03 para resumir el día. Por primera vez en la historia ha habido dos ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. Una de los ministros socialistas en la Moncloa, otra de los de Sumar en el Ministerio de Trabajo. Cada uno ha querido explicar los acuerdos que se han alcanzado sobre vivienda en el último minuto y que se traducen en dos decretos que el Congreso votará el viernes de urgencia. Uno, el que ha forzado Sumar, recoge la prórroga de los alquileres. El otro prohibirá a los fondos la compra de vivienda y amplía la protección antidesahucios. La ministra de Vivienda apela a la responsabilidad de los grupos.
8: Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados. Y estamos a unas horas de que eso pueda producirse el próximo viernes en esa votación.
6: En paralelo, al mismo tiempo, comparecían los ministros de Sumar en el Ministerio de Trabajo con Pablo Bustinduy como portavoz. Las medidas aprobadas son, dice, una conquista importante, pero solo un primer paso.
9: ¿Quiere esto decir que hemos conseguido todo lo que nos proponíamos y todo lo que queríamos? No, no es un modelo que compartimos, es un modelo que ha entrado en aras de conseguir el acuerdo que ha sucedido hoy.
6: El Gobierno pide generosidad a los

0: final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
1: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: ¡Valorado!
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
6: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival biennal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown com Gardy Hunter, Mookie Cornish, Fred Blin o Claudio Carneiro, d'entre les gairebé 70 activitats de les que podreu gaudir al llarg de la setmana. El dissabte 3 d'octubre podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. Podreu conèixer les 9 artistes de la 5a edició en una jornada amb concerts, espectacles, tallers, zona de bar i food trucks a la plaça Miquel de Palol, al barri gironí de la Devesa. A la província de Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva amb la Franz Schubert Filharmònia i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Avdeeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filharmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya. Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Tenemos el caballero pesado.
9: El caballero pesado, que és que et va donar molta conversa, et va dir, oye, yo no iría, que te he contado alguna vez lo de tal, sí, ya me lo has contado, que sería el caballero pesado, ¿no, una amiga?
8: Podria ser, però va més perquè té molta força i molta vida.
9: Val. No, el que jo et dic també té molta vida, mucha calle, que es diu, no? Però bueno, en un videojoc igual no té la mateixa utilitat, ja t'entenc.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu del barret tres nous anuncis en matèria d'habitatge en un context de màxima resposta arreu del territori espanyol per reclamar mesures que defensin aquest dret. Entre aquestes mesures, el president treu pit d'haver proposat una qüestió inèdita que diu activa dos articles del Codi Civil de Catalunya perquè la Generalitat pugui oferir una compra conjunta d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys. L'habitatge continua sent la primera preocupació dels catalans i les catalanes i és la qüestió a què ha dedicat més estona Salvador Illa en la seva compareixença al Parlament per donar el tret de sortida al debat de política general. A la brúixola d'avui escoltarem les propostes del president, també el conjunt del decret que han pactat PSOE i Sumar en matèria d'habitatge, i ho valorarem tot plegat amb les diferents formacions parlamentàries. PP, Junts, Comuns, Esquerra i PSC passaran pels micròfons de la brúixola en els pròxims minuts per copsar com han caigut els anuncis del president enmig dels diferents partits polítics. Les agulles de la brúixola d'avui, dimarts 29 de setembre, tornen a assenyalar el cel. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Nou temporal de pluges a Catalunya. La zona pintada de vermell al mapa ara mateix és al nord-est del territori, on l'alerta arriba al màxim, 6 sobre 6. En general, però, l'episodi va perdent intensitat després de deixar diverses afectacions que, en el cas de Barcelona, encara es mantenen, especialment al metro. L'L4 i l'L5 continuen funcionant parcialment.
0: 19 anys de presó demanen per a qui va ser cap de colla del Xiquets del Serrallo l'any 2016, acusat d'abusar sexualment d'una menor. Van iniciar una relació quan ella tenia 14 anys, durant la qual van mantenir relacions sexuals i l'acusat li demanava fotografies despullada.
1: I també coneixerem tres avenços tecnològics d'aquells que et deixen amb la boca oberta: un dron que elimina mosquits, què hi ha de cert en els beneficis per la salut de passejar pel bosc, i els primers músculs artificials que es comporten com els humans. Ens els explicarà l'expert i divulgador tecnològic Javi Puzle.
0: Sonarem fins a 9:15 en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Salvador Illa ha aprofitat el seu discurs d'obertura del debat de política general de Catalunya, que s'allarga fins dijous, per marcar perfil sobre la qüestió de l'habitatge. Tots tres estan centrats en facilitar l'accés a l'habitatge, apostant per intervenir al mercat. És, sens dubte, la qüestió d'actualitat més important a hores d'ara. De fet, el president de la Generalitat és conscient que la crisi residencial és el que més preocupa ara als catalans. Tot i això, ha estat en un discurs que ha durat aproximadament una hora i mitja. També ha tractat altres qüestions, com l'auge de l'extrema dreta o l'aplicació de l'amnistia als polítics independentistes. Més detalls des del Parlament. Rigar Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El 2024 es va comprometre a aixecar 50.000 pisos públics. L'any passat a mobilitzar sòl urbà per ampliar el parc protegit en 214.000 pisos. I enguany, la principal mesura se centra en facilitar l'accés a l'habitatge. La proposta estrella d'avui es tracta d'una nova modalitat de compra compartida, inèdita arreu d'Espanya, dirigida per a persones de més de 40 anys amb ingressos estables però sense la capacitat econòmica per pagar l'entrada d'un pis per hipotecar-se. En aquests casos, la despesa inicial la pagaran a mitges entre la Generalitat i la persona beneficiària, que serà copropietària durant un període concret, complint així amb el Codi Civil català i que ell hi ha situat al voltant dels 50 anys. El president de la Generalitat obre també la possibilitat a que d'altres formacions facin aportacions per millorar aquesta proposta, que, per començar, es dotarà amb 100 milions d'euros.
3: La persona que s'avingui aquesta amb modalitat podrà comprar l'habitatge per menys diners, gaudir-ne en plena propietat durant 40 o 50 anys, això vol dir vendre'l, passar-lo una herència als seus a qui estimi oportú, i al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat.
2: Els altres dos anuncis en matèria d'habitatge són la creació d'un fons d'emergència de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar un pis que es vagi a desnonar i evitar més episodis com el de la Mari Carmen. També l'ampliació dels préstecs d'emancipació, que fins al dia d'avui han permès a més de 2.500 joves accedir a un habitatge. Més enllà d'aquests anuncis, ella també ha aprofitat la seva intervenció per demanar a Junts que votin a favor dels dos decrets que avui ha aprovat el Consell de Ministres.
3: Crec, senyores diputades i senyors diputats, que som en un punt d'inflexió. M'agradaria pensar que cap grup polític tornarà a dubtar entre defensar els qui poden quedar-se sense un sostre i els qui acumulen nivells de cases per fer negoci. Tenim una gran oportunitat. Demano autura a tots els grups parlamentaris per aprovar els decrets que està al Congrés dels Diputats aquest mateix divendres.
2: El president de la Generalitat també s'ha compromès a treballar per una Catalunya més segura i per ampliar els serveis públics com els de salut o els educatius. Ara bé, Illa no s'imagina una Catalunya fora d'Europa i que rebutgi de forma discriminada la immigració. De fet, durant bona part del seu discurs s'ha mostrat força preocupat per l'auge de l'extrema dreta i creu que més enllà de les causes ideològiques ens trobem immersos en una causa comuna, que és la defensa de la democràcia.
3: La causa comuna de tots els ciutadans de Catalunya, de la resta d'Espanya i de la Unió Europea, més enllà d'ideologies i creences. Aquesta causa és la democràcia.
2: El líder socialista s'ha mostrat confiat i esperançat de cara al futur, un futur que en clau parlamentària li agradaria compartir presencialment amb Carles Puigdemont. Per això, ell ha tornat a demanar l'aplicació total de l'amnistia als líders independentistes.
0: Gràcies, Rigard, per aquest repàs de tot el que ha donat de si al debat de política general. L'altre tema del dia, sens dubte, és l'aprovació al Consell de Ministres del conegut com a decret Mari Carmen, que finalment s'ha convertit en dos decrets diferents i que, lògicament, encara han de ser convalidats al Congrés. El govern central ha convocat un ple extraordinari per aquest divendres amb l'objectiu de tirar-los endavant el més aviat possible. El que volem és analitzar què diuen aquests documents. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Doncs la primera novetat d'avui ha estat el que deies fa un moment, que en comptes d'un decret d'habitatge en són dos. Un d'ells inclou el gruix de les mesures i l'altre només una. La renovació automàtica dels contractes de lloguer, que implicaria que els contractes de lloguer fossin indefinits. El fet que aquesta proposta vagi separada de la resta ha causat recel entre el moviment de l'habitatge. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació.
4: De fet, des del sindicat creuen que la separació en un decret a part d'aquesta mesura la fa perillar, i el cert és que, si bé les entitats que defensen el dret a l'habitatge veuen imprescindible fer contractes indefinits, en realitat per al govern es tracta d'una de les mesures menys treballades amb els socis.
0: Ja sabem el que diu un d'aquests dos decrets d'habitatge, i l'altre, el que recull el gruix de les mesures, què ens indica?
4: Doncs aquest altre, en podríem dir el decret principal, i que sí que té més garanties de tirar endavant, inclou molts punts. Un d'ells és l'ampliació fins al 2030 de l'anomenat escut social contra els desnonaments de persones vulnerables. Un altre és la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer que estan actualment en vigor i que acaben abans del 31 de desembre del 2028. També la prohibició de la compra especulativa de pisos per part de fons d'inversió fins al 2028. I aquí la incògnita és saber com definirà el decret aquests fons d'inversió, els quals, per cert, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, s'hi ha referit com a fons voltor. I encara hi ha més mesures, Lola. La regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, una altra de les grans demandes del sindicat de llogateres. També ajudes per comprar un primer habitatge, la imposició de l'IVA del 10% als pisos turístics i la rebaixa fins al 4% en el cas dels pisos protegits. I també bonificacions fiscals tant a petits propietaris com a llogaters. I ara que hem dit petits propietaris, escoltem l'opinió que té de tot plegat el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
6: La pressió que està fent l'extrema esquerra en aquests moments és extrema i amb intenció clara de perjudicar els propietaris. No només aquells que tenen més capital, que són societats d'inversió, sinó també el petit propietari.
4: Una valoració que, evidentment, està als antípodes de la del sindicat de llogateres, que veu els dos decrets aprovats al Consell de Ministres com una victòria de l'activisme. Ara pressionen perquè el Congrés hi doni llum verda si finalment se celebra aquest ple extraordinari divendres, i sigui com sigui, ja han convocat mobilitzacions per dissabte.
0: Clar, és que de casos com el de la Mari Carmen a Catalunya n'hi ha molts. Un exemple l'hem viscut precisament aquest matí, quan s'ha desnonat una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola de Mataró. Joan.
1: Sí, es tracta del Jordi, que té una discapacitat del 87% que li provoca problemes de salut mental. Amb ell vivien fins a aquest matí la seva germana i els seus 3 fills. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un fons d'inversió. Per qüestions econòmiques, feia mesos que només pagaven una part del lloguer. Com els propietaris no han volgut negociar cap solució, tot i la mediació de l'Ajuntament de Mataró, s'han quedat al carrer. Ho explica l'Alícia, la germana del Jordi.
7: Y que me tenía que haber espabilado. Digo, yo me estaba espabilando, yo estaba buscando piso, yo estaba haciendo visitas, yo estaba en servicios sociales, la mesa de emergencia. Yo me he espabilado. pero está la cosa muy mal, los alquileres están muy caros, están muy mal. Yo no puedo un alquiler normal, porque yo cobro 1.200.
1: Donades les circumstàncies i pel que explicava l'Anna, el decret que avui aprovarà el govern espanyol sí que hauria aturat aquest desnonament al tractar-se d'un cas amb menors i persones amb discapacitat involucrats.
0: Doncs aquest és el cas que hem conegut avui a Cerdanyola de Mataró i, evidentment, doncs, hi hem fet aquest repàs d'aquest decret trossejat. Podríem dir que arribarà divendres al Congrés amb l'Anna Utiel. Gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Quan passen 21 minuts de les 7 de la tarda, volem analitzar els anuncis que ha fet el president Salvador Illa i també la situació de l'habitatge al conjunt del territori, fent un recorregut per les diferents forces polítiques parlamentàries catalanes per conèixer les seves valoracions a totes aquestes qüestions. I per això volem començar saludant Lorena Roldán, és portaveu del PP al Parlament. Senyora Roldán, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Quina valoració fan des del Partit Popular dels tres anuncis que ha fet el president Salvador Illa en matèria d'habitatge i d'aquesta exposició que dona tret de sortida a aquest debat de política general?
8: Doncs bé, la veritat és que ha sigut una intervenció molt decebedora. No ha parlat absolutament de cap dels problemes que tenim a dia d'avui els catalans i s'ha dedicat a fer anuncis, que ja veurem en què es concreten, perquè jo vull recordar que porta 2 anys de govern i 2 anys d'anuncis i estem pràcticament pitjor que a l'inici d'aquesta legislatura. Pel tema de l'habitatge que vostè em pregunta, doncs jo trobo que torna a ser el mateix. Molts eslògans, moltes propostes buides, alguns invents, que ja sabem també com acaben. Al final, tots els invents de l'esquerra, del socialisme i dels comuns han acabat expulsant més habitatge del mercat.
0: Per tant, aquella defensa que feia, no?, en la seva intervenció de l'anunci que ja havia fet fa 2 anys de 50.000 pisos turístics, no la valoren positivament, el que s'ha pogut fer durant aquest temps.
8: És que jo torno a insistir, és que els resultats no estan donant suport a la versió del senyor Illa. Ella ens explica una cosa que no coincideix amb la realitat que tenim als carrers, que no coincideix amb la realitat que viuen les famílies. Per tant, per molts anuncis, per molta conferència de premsa i per molt eslògan i foto que es faci d'inauguracions, etc., això, a l'hora de la veritat, no es concreta en absolutament res. I torno a insistir, és que tenim els mateixos problemes que teníem a l'inici de la legislatura i pitjor, perquè quan al final hi ha aquesta desídia, hi ha aquesta manca d'actuació, hi ha aquesta manca de gestió per part del govern, els problemes s'agreugen i, per tant, estem en una situació molt pitjor que al començament.
0: El president ha demanat un gran consens polític per tirar endavant el decret d'habitatge pactat avui entre PSOE i Sumar. El Partit Popular valorarà donar suport a aquest pacte divendres al Congrés, malgrat que pugui haver-hi qüestions en què no hi coincideixi?
8: Doncs mira, jo avui he estat tot el dia tancada al despatx preparant aquestes iniciatives que saben que presentarem el dijous, que és aquest paquet de mesures doncs amb 22 propostes, amb molts punts concrets, i per tant no he pogut seguir la resta de l'actualitat. Com li dic, nosaltres estem centrats en el que està passant en Catalunya, en els problemes i les mancances del dia a dia dels catalans. És la nostra feina aquí com a oposició al Parlament i per tant no he pogut seguir. Insisteixo que el que no volem són invents i són anuncis i són doncs mesures que són pagats, que al final no solucionen absolutament.

0: absolutament res i que només responen doncs, a una situació concreta de la política o de l'actualitat política en aquest cas. Jo, nosaltres, el que li demanem és al senyor Illa és que no es comporti com el Pedro Sánchez, que no faci exactament el mateix, que és el que veiem. I, per tant, doncs, que deixi els invents a banda, que centri en aquelles reclamacions que estan aquí en el dia a dia. Tenim els metges al carrer, els mestres al carrer, tenim una crisi d'educació sense precedents, tenim problemes, insisteixo, per accedir a l'habitatge, tenim problemes d'inseguretat. Hem conegut també un altre segrest. Això mai s'havia vist a Catalunya i avui hem hagut d'escoltar el senyor Illa dient que a Catalunya no hi ha cap problema d'inseguretat, bueno, que surti una mica al carrer, que vegi el que està passant, perquè sembla que viu en una realitat paral·lela.
1: Quins anuncis proposaran des del Partit Popular, que deia vostè que han estat molt centrades durant el dia d'avui en el marc d'aquest debat?
0: Doncs nosaltres tenim un paquet de mesures per baixar els impostos, per retallar la despesa pública, per reforçar, com li deia, la seguretat, que és un dels problemes que més preocupa als catalans. També volem recuperar l'exigència a les aules, perquè s'ha demostrat que el model educatiu que estem aplicant ha fracassat totalment. També per reduir les llistes a la sanitat i les llistes també a dependència. Estar esperant més d'un any perquè et pugui visitar un especialista, això no és de rebut i, per tant, hem de buscar el mecanisme perquè això doncs, sigui doncs, d'una altra manera i reduir, com li deia, aquestes llistes d'espera. I també tenim mesures per facilitar aquest accés a la vivenda, però no a costa de la propietat privada. El que hem de fer doncs, és garantir aquesta propietat privada, hem de donar seguretat jurídica als propietaris, hem de donar també ajuda als promotors, perquè si no d'aquesta no ens en sortirem. Necessitem construir vivenda i per això també necessitem els promotors i fer una col·laboració público-privada. En definitiva, com li dic, doncs un paquet de mesures que és totalment contrari a les polítiques que ens han portat en aquesta situació de decadència.
1: Lorena Roldán, portaveu del PP al Parlament. Gràcies, molt bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, un plaer.
1: Doncs vinga, continuem copsant ara altres reaccions. Jordi Albert, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
1: Com valoren vostès els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge i aquesta compareixença que ha servit com de tret de sortida al debat de política general?
2: Bé, la veritat és que ens ha decepcionat perquè han estat més aviat anuncis, han estat pràcticament enumerar una sèrie de propostes o de fets que aniran succeint en els propers mesos, però que ja s'havien trobat preparades quan van accedir al govern. Per tant, diguem-ne que de novetats ben poques. En matèria d'habitatge, per exemple, les propostes que ha posat damunt de la taula, més enllà de si estem d'acord o no estem d'acord, ens sembla que 100 milions d'euros per aquesta compra compartida o temporal, que és el que de fet determina el Codi Civil, no té gaire sentit perquè estem parlant d'una gota d'aigua en un oceà. Per tant, ens sembla que hi ha molt poca ambició en aquesta proposta. Ja li dic, més enllà de si podem estar d'acord o no, creiem que l'hem d'analitzar amb major profunditat, però és evident que és del tot insuficient. I d'altra banda, doncs, 25 milions d'euros per a l'emergència habitacional em sembla que és totalment insuficient davant de la situació que estem vivint actualment al país.
1: Des d'Esquerra Republicana, quines iniciatives portaran al debat?
2: Nosaltres portem diverses iniciatives, entre d'altres, per exemple, doncs en matèria d'habitatge, creiem que una de les claus és precisament afectar la fiscalitat i, per tant, tant en ITP com també en altres àmbits de caràcter fiscal, per tal de que aquells que tinguin més habitatges hagin de pagar molt més a l'erari públic per poder-los mantenir, que per tant això ja per si mateix ja sigui contraproduent precisament per als grans tenidors, però sobretot també sigui contraproduent per a aquells que tenen 3, 4, 5, 6, 7 habitatges. En qualsevol cas, nosaltres focalitzem en l'àmbit de l'habitatge una bona part de les nostres polítiques que proposem en aquest debat de política general. Després, respecte al català, tenim propostes per a tots els àmbits de la nostra vida, és a dir, per tota la quotidianitat i l'ús del català en el dia a dia el volem garantir i en aquest sentit doncs, hem fet propostes en tots els àmbits sectorials d'aquest debat de política general, tant en l'àmbit del comerç, en l'àmbit dels esports, en l'àmbit lògicament de l'educació, en l'àmbit dels socials. Per tant, portem diverses propostes a l'entorn del català.

0: Després un altre element que també, i això va relligat també amb una iniciativa que Esquerra Republicana, la nostra companya i secretària general, Isenda Alemany, ha posat damunt de la taula i ha aconseguit per l'Ajuntament de Barcelona, que és el reforç escolar i, per tant, garantir aquest reforç escolar per tots els alumnes i que sigui amb caràcter gratuït i, per tant, doncs, portem una proposta en aquest sentit per tal de també traslladar-ho no només a la ciutat de Barcelona, sinó traslladar-lo a la resta del país. I finalment també podríem destacar, per exemple, doncs una proposta que també per nosaltres és molt rellevant i que de fet ja hem establert en d'altres negociacions amb el govern, com per exemple va ser la negociació del suplement de crèdit dels arancels l'any 2005, quan Trump va decidir impactar l'economia global amb la seva política arancelària, doncs que és a que tota ajuda pública vagi vinculada al manteniment dels llocs de treball a les empreses i que, per tant, doncs, el suport a l'empresa no comporti a curt o mig termini acomiadaments i, per tant, pèrdua de llocs de treball. En aquest sentit, per nosaltres és determinant que projectes estratègics com és, per exemple, la SEAT en el sector de l'automoció, una marca pròpia, doncs que el govern de Generalitat participi directament en la governança i en la presa de decisions estratègiques, atenent a que s'han invertit molts i molts milions de diner públic en el grup Volkswagen i també en concret a les plantes del grup Volkswagen a Catalunya.
1: Divendres el Congrés ha de votar el decret d'habitatge que han pactat avui Sumar i PSOE. Què faran des d'Esquerra Republicana?
0: Bé, des d'Esquerra Republicana nosaltres en tot moment estem aportant solucions en l'àmbit de l'habitatge. De fet, aquí a Catalunya ja ho hem fet i ja s'ha regulat el lloguer de temporada i d'habitacions. I per tant també entenem que aquests topalls de lloguer dels quals tenim a Catalunya en un àmbit competencial propi i que per tant tot el que estem desplegant aquí a Catalunya en aquest sentit doncs també pugui ser traslladable en àmbit estatal i per tant nosaltres posem damunt de la taula doncs la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga extraordinària de 2 anys als contractes de lloguer d'habitatge que vencin a partir de l'entrada en vigor del decret, una major autonomia municipal per poder gestionar l'impost de l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic, en la línia també del que ja presentem també en el debat de política general, i lògicament anar en contra dels privilegis de la societat d'inversió i per tant posar-hi fi de forma clara i contundent. Si aquest decret va per aquesta línia, doncs és evident que Esquerra Republicana doncs, ja estarà d'acord. En qualsevol cas, crec que és important que es miri la lletra petita. Són 2 decrets, ha estat una negociació portada darrera hora i de forma precipitada i, per tant, no és la millor manera de treballar, no és la millor manera de poder arribar a acords i crec que hem de ser molt curosos i, per tant, mirar exactament tota la lletra petita del decret, mirar fil per randa el contingut d'aquest decret i d'aquesta manera podrem també doncs, emetre un sentit de vot que sigui coherent i que realment defensi els interessos de la gent a qui volem defensar, que és precisament doncs, la gent que està patint amb l'accés d'habitatge, que malauradament gent que es queda exclosa del mercat de l'habitatge i que finalment doncs, no poden tenir una vida digna perquè no tenen un lloc on viure.
1: Queda dit Jordi Albert, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Gràcies, bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Passant 3 minuts a 8:15 del vespre, continuem amb aquesta ronda pels diferents partits polítics per analitzar aquest tret de sortida del debat de política general que ha donat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, i a qui volem saludar ara és Salvador Vergés, el portaveu de Junts al Parlament. Senyor Vergés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com valoren vostès aquests 3 anuncis importants en matèria d'habitatge que ha fet el president?
2: Bé, nosaltres creiem que el president ha estat en la línia sempre de molta propaganda, moltes promeses i poques solucions efectives i reals, no? Ell, certament, doncs, ha volgut anunciar 3 mesures en habitatge, 3 mesures que són 3 pedaços, que són 3 mesures de cap manera estructurals, que és el que necessita doncs, el greu problema de l'habitatge al nostre país. Ha parlat d'un fons d'emergència habitacional. És evident doncs, que en aquest cas veiem com la seva agenda política va a remolc de l'agenda mediàtica. És cert que hi ha hagut el malaurat cas de la senyora Mari Carmen a Madrid o també un desnonament a Mataró i que això doncs, fa que de pressa i corrents el president Illa doncs, aprofiti aquest debat de política general per poder posar aquests pedaços. No? Nosaltres el que ens demanem és

0: i realment està tan preocupat com diu per l'habitatge, com és que en el pressupost de la Generalitat d'aquest 2026 aquesta mesura no hi era, ni aquesta, ni tampoc doncs, la compra conjunta d'habitatge o l'ampliació dels préstecs d'emancipació juvenil, que són mesures totes elles que evidentment necessitem tenir la lletra petita, això ho tindrem demà per estudiar-ho a fons, però que ja podem avançar doncs, que en el cas de la compra conjunta d'habitatge, per exemple, hi ha hagut iniciatives iguals o molt similars, ja dic, veurem la lletra, demà, però iguals o molt similars, per exemple, doncs per part nostra, com a Junts a l'Ajuntament de Barcelona. I en el cas de l'ampliació dels préstecs d'emancipació juvenil, doncs també falta doncs, saber com ho vol fer, com augmentar, si augmentaran en el topall, si tindrà caràcter retroactiu, els milions d'euros que val tot això, com sempre aquests anuncis, d'on els pensa treure, etc. No? El que volem nosaltres i el que pensàvem, doncs encara teníem una mica l'esperança que faria un discurs de país, que faria autocrítica, que seria solidari i empàtic amb el patiment de la gent i dels col·lectius, els 12 col·lectius que han sortit al carrer en aquests 24 mesos de govern Illa, però en canvi no. El que ha fet és doncs, seguir instal·lat en la Catalunya imaginària seva i fer un públic reportatge per reivindicar-se i, per tant, doncs, ja sabem que seguirà fent el mateix, que és mala gestió i submissió a Madrid.
1: Amb quines coses hauria de fer autocrítica el president?
0: Home, doncs una bona resposta a això seria llistar els 12 col·lectius, com deia, que en aquests 24 mesos s'han manifestat explícitament en contra de les polítiques del govern Illa i que han sortit al carrer o fins i tot s'han declarat en vaga i que són doncs, mestres, metges, pagesos, pescadors, bombers, agents rurals, la gent que estima la llengua, els usuaris de Rodalies, els bibliotecaris, els treballadors socials, tècnics sanitaris, etcètera, etcètera, no? Les llars d'infants, en fi, tota aquesta gent, si han escoltat el discurs triomfalista del president Illa, presumint, i a més presumint en base a dades parcials, perquè només agafa les dades que li interessen, doncs jo crec que hauran estat molt decebuts i molt emprenyats del president que té aquest país.
1: Durant la seva compareixença, el president també ha llançat el desig que el debat de l'any vinent al Parlament pugui comptar també amb la presència de Carles Puigdemont. Quina opinió els mereix?
0: Doncs benvingut sigui que en aquests moments doncs, desitgi això el president de la Generalitat, és el que hauria d'haver desitjat sempre, nosaltres ho agraïm, però òbviament no podem oblidar que el president Illa va ser el qui va dir en un discurs que ni amnistia ni nada d'esto. Per tant, doncs, és la mateixa persona, és el mateix president que en el seu moment doncs, negava i lluitava en contra de l'amnistia, igual com també en el seu moment, en un altre moment, doncs va dir que el 155 a Catalunya s'havia d'haver aplicat fins i tot abans. Aquest és el president que té el nostre país, que ara doncs, hagi vist que això no és el que tocava i s'hagi apuntat a demanar doncs, que el president Puigdemont, el resta exiliats i represaliats, doncs, puguin acabar doncs, el seu patiment el més aviat possible, doncs ho celebrem, ho agraïm, però sempre sense oblidar d'on venim.
1: Una altra petició que ha fet el president dirigint-se directament a la formació Juntaire és que voti divendres a favor dels dos decrets d'habitatge al Congrés. Ho faran?
0: Bé, jo, com sap, doncs, soc el portaveu del grup parlamentari aquí al Parlament de Catalunya. En tot cas, aquesta qüestió l'ha respost i la seguirà responent la meva companya, la portaveu a Madrid, la Míriam Nogueres, però jo crec que hem set molt clars en quin és el nostre posicionament en aquest sentit. Nosaltres el que defensem és que no hi ha d'haver-hi cap mena de desnonament vulnerable. Si és d'un fons voltor, doncs el propi fons voltor s'ha de fer càrrec i, per tant, aquest desnonament no ha d'existir. I si és d'un doncs, petit propietari, ha de ser l'administració, igual com fan molts països de la Unió Europea, la que posi els recursos per poder compensar aquesta vulnerabilitat i que no calgui fer aquest desnonament. Una administració que, a més, recordem que en aquests moments doncs, no té excusa perquè, gràcies o per culpa de la inflació, depèn com es miri, doncs té les arques més plenes que mai, no?, de diners. Per tant, els diners hi són per poder aplicar aquesta mesura. Nosaltres el que volem és que els fons voltor no puguin incrementar els habitatges que posseixen, no hi pugui haver-hi més especulació, i que, en canvi, el petit propietari, alhora, doncs, que representa el 90% dels propietaris a Catalunya, per cert, doncs pugui tenir la seguretat jurídica i, per tant, tingui la tranquil·litat de posar el seu pis que té en propietat doncs, a lloguer, perquè sap doncs, que té això, aquesta seguretat jurídica i que no haurà de patir, no? També aquests reals decrets doncs, aprofiten per, a l'últim moment, retocar 34 articles de la LAU, de la Llei d'Arrendaments Urbans, que és la llei que ja té el seu tràmit al Congrés i que, per tant, on s'ha de portar i on s'ha de seguir discutint és el Congrés, que és on poden opinar els diferents grups, i no pas per la porta del darrere via un real decret. I en general, nosaltres el que reclamem és el que sempre hem reclamat, que hi hagi més oferta d'habitatge, que hi hagi bonificacions fiscals per la compra, les hipoteques, pel lloguer, que, per exemple, doncs, hi hagi un IRPF zero per

0: les persones de més de 65 anys que han de vendre el seu pis per poder anar a la residència, que tinguin preferència de compra aquelles persones que no poden pagar la hipoteca i llavors el banc es ven a un altre banc o un fons aquesta propietat per molts menys diners que la hipoteca, doncs que tingui preferència de compra la pròpia persona afectada, etcètera, etcètera. Nosaltres tenim mesures que res tenen a veure amb les mesures i les receptes fracassades de Podemos i Comuns, i veiem que el PSOE doncs, segurament es comença a adonar que amb aquests socis no va enlloc i que, en canvi, les mesures i les propostes que sí que resolen el problema de l'habitatge són les nostres i no pas les seves.
1: Moltes gràcies, Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament. Bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: Temps ara per conèixer l'opinió que els mereix tot plegat als comuns. Parlem amb el seu portaveu al Parlament, el senyor David Cid. David, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, quina valoració general fan de la compareixença d'aquesta tarda del president? No sé si hi ha alguna qüestió que, com a socis del govern, hagin trobat a faltar.
2: Bé, nosaltres veiem un president que parla molt del futur, que anuncia mesures pel 2030 o el 2040, però és poc capaç de donar resposta a les necessitats que té Catalunya avui, que bàsicament són habitatge, és trens i són serveis públics. No? Per tant, el president demana optimisme pel futur i nosaltres el que necessitem avui és confiança en solucions pel present.
1: Amb trens i serveis públics potser no hi ha entrat tant, però en matèria d'habitatge sí. De fet, ha fet tres anuncis. Al voltant d'aquesta qüestió, quina opinió li mereixen? Els consideren suficients des dels comuns?
2: Bé, de fet, no, dos de les tres mesures que ha anunciat no suposen pràcticament cap novetat. Són qüestions que ja existeixen. Ja existeix un fons per part de la Generalitat per comprar habitatge, també, en aquest cas, els ajuts per la compra de gent jove doncs, també existien. I la nova mesura crec que, bueno, que pot donar resposta a casos molt concrets, però que no és una mesura real d'intervenir en el mercat de l'habitatge i que sigui una solució a la crisi que estem vivint. No? De fet, no, aquests dies nosaltres també ho estem anunciant, que el principal problema que tenim avui a Catalunya és que estem davant d'un govern que és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge. Avui ho sabem. No? Hi ha una llei a Catalunya que regula el lloguer de temporada d'habitacions i entres a qualsevol plataforma immobiliària i la majoria de pisos que s'anuncien són lloguer de lloguer de temporada que es fa servir per saltar-se el topall de preus del lloguer. Per tant, crec que és evident que un govern que només és capaç en dos anys de posar 12 multes a qui se salta la llei del dret a l'habitatge, el president parlava avui, no? A Catalunya, qui se salta la llei, qui la fa la paga. Doncs en matèria d'habitatge, malauradament no, i crec que aquí té molta feina per fer. I després també amb desnonaments, ho hem vist aquests dies. A nosaltres ens ha sorprès molt que parlés del cas de Madrid, òbviament és un cas frapant el de Mari Carmen, però no ha parlat del cas d'una veïna a l'Hospitalet, la Olga, sí, que es va suïcidar pocs mesos després de ser desnonada a Catalunya. Per tant, jo crec que el president, evidentment, no, està molt bé que parli no, de la victòria que s'ha aconseguit avui, no, a Madrid, fruit de la pressió popular i també no de la nostra tasca dels comuns del Consell de Ministres, però també ha de parlar del que passa a Catalunya i ha de tindre els peus a Catalunya. I això vol dir parlar també del drama dels desnonaments. I jo ho vull recordar i ho portarem a votació també en aquest debat de política general, que des del 2025, des del setembre del 2025, tenen pendent crear una unitat per fer front als desnonaments de Catalunya, que pugui mediar entre els propietaris i les persones que malauradament doncs no poden seguir pagant el lloguer o la hipoteca, i això és un deute que tenen pendent que no estan complint, i avui de fet la consellera Paneque explicava que fins al 2027 no es poden comprometre a posar-lo en marxa. No? Per tant, jo crec que són mesures que poden complementar, però que no donen la resposta estructural que necessitem a Catalunya en matèria d'habitatge.
1: Uh-huh. Ara parlava vostè d'aquest pacte que han arribat a PSOE i Sumar per aquest decret d'habitatge. Quina opinió els mereix?
2: Bé, jo crec que és un pas important. Moltes mesures que no, des del nostre grup parlamentari, des dels comuns, estàvem reclamant a nivell del Congrés, fins i tot algunes que s'havien aprovat i les havia tombat, en aquest cas, no, la dreta, penso en la moratòria de desnonaments, portaven mesos insistint, també fruit de les demandes del sindicat de llogateres, que calia regular el lloguer de temporada a tot l'Estat, i això estava, no, absolutament bloquejat al Congrés. Les hem pogut tirar endavant. És cert que a nosaltres ens hagués agradat un únic decret, però finalment

Tindrem l'oportunitat divendres, doncs, tot aquest paquet de mesures que nosaltres veníem batallant i també, en aquest cas, doncs, els contractes indefinits, aquesta renovació automàtica dels contractes, doncs, que tothom es retrati en aquest

0: arriba a final de mes per, no, per aquesta situació absolutament disparatada en el qual l'habitatge s'ha convertit en una espècie d'actiu financer, com si fos una acció de borsa o com si fos, no, un rellotge de luxe. I per tant, nosaltres el que defensem és que l'habitatge no és un lloc on viure i que el que ha de garantir l'Estat és que, com a mínim, les persones, sobretot amb, no, amb el seu propi esforç, puguin pagar la casa on volen viure, ja sigui de lloguer o d'hipoteca. No? I, per tant, crec que és un pas important que va en aquesta direcció. Evidentment, ens queda molta feina per fer, però crec que, sens dubte, doncs, ha estat gràcies a aquesta mobilització de moltíssims joves al carrer i, evidentment, també doncs, posar en valor la feina que hem fet no des dels comuns, en el Consell de Ministres, per exemple, doncs, amb el nostre ministre, l'Ernest Hurtado, negociant aquest decret amb el Partit Socialista.
1: Ja per acabar, li volia preguntar per l'educació. El president ha proposat als grups parlamentaris regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors de centres educatius no universitaris. Això com s'hauria de fer? I no sé si creu que s'hauria d'haver comentat altres qüestions també al voltant de l'educació.
0: Bé, és evident que tenim una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I, de fet, doncs, el fiasco de les proves PISA doncs, ha estat, no, la mostra definitiva de que aquest govern no se'n surt. Nosaltres ho hem dit, anirem a aquest debat sobre el model educatiu a Catalunya amb tres propostes molt clares que les estem explicant aquests dies. La primera és volem baixar els alumnes per aula, reduir les ràtios. Jo crec que això és el que pot permetre que els mestres puguin donar resposta a moltes necessitats que tenen els alumnes. En segon lloc, climatitzar les escoles, jo ho estic explicant aquests dies. No pot ser que el Parlament de Catalunya tinguem aire condicionat i, en canvi, tinguem aules a 35 graus. Això no té cap sentit. I, en tercer lloc, per nosaltres també fonamental, és menys pantalles. Aquestes són les tres prioritats. Jo, insisteixo, crec que el govern està massa obsessionat amb els anuncis i el que ha de fer és trobar respostes i, sobretot, coses que passin, que la gent vegi i que arribin directament al dia a dia de la gent. I, per tant, nosaltres ho tenim molt clar, és menys alumnes per aula, menys temperatura a les aules i menys pantalles a les aules. Aquestes són les tres propostes que nosaltres creiem que són prioritàries a nivell educatiu.
1: David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament. Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I a les 7:47 tanquem aquesta ronda de formacions polítiques amb el partit del president. Helena Díaz, portaveu del grup parlamentari dels socialistes. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Hem valorat els anuncis en matèria d'habitatge que ha fet el president, però ha comentat altres qüestions i en l'inici del discurs ha destacat la importància de la democràcia davant els autoritarismes creixents. Com creuen els socialistes que s'ha de fer front a aquesta situació des de Catalunya?
2: Bé, doncs és evident que una part, i sobretot l'inici de la intervenció del president Illa, ha estat centrada en la defensa de la democràcia, perquè de fet ha sigut l'instrument, per dir-ho així, que ens ha permès avançar com a societats, avançar com a país, i el que hem de fer des de totes i cadascuna de les institucions és defensar aquesta democràcia. I la millor manera de fer-ho és defensant, reforçant tots els serveis públics, tot el que tenim a disposició de la ciutadania, que també és en molt bona part gràcies a l'esforç del conjunt de la ciutadania, com és la sanitat pública, l'educació pública, les pensions, etcètera, doncs reforçant aquests serveis i donant una resposta que estigui a l'alçada dels reptes que tenim com a país.
1: Uh-huh. Salvador Illa ha expressat la seva voluntat de reunir governs i territoris de tot el món i el que ha fet ha estat anunciar de cara al proper mes de novembre una conferència de regions per la democràcia. En què consistirà aquesta trobada i amb quins països els agradaria que comptés?
2: Bé, fa pocs minuts hem escoltat aquest anunci del president de la conferència de regions per la democràcia, que com bé deia està prevista per al mes de novembre. I l'únic que coneixem de moment és que la intenció és reunir-se amb governs i territoris del món que estiguin compromesos amb la democràcia, l'estat de dret i els valors europeus, els valors democràtics en general. Hem d'intentar veure què consisteix més aquesta conferència de regions, però crec que ha donat una dada molt preocupant, que és que avui en dia el nombre de països on governen règims governs més autoritaris està creixent constantment i el que no podem fer és quedar-nos de braços creuats De fet, no...

0: Hem de posar, hem de fer tot el que estigui a la nostra disposició, el que puguem fer per revertir la situació.
1: Ha fet aquest anunci de la conferència, també n'ha fet tres més al voltant de l'habitatge. Li volia preguntar per les reaccions d'aquelles formacions que critiquen que el president s'omple d'anuncis, diuen, però que està lluny de la realitat. Què els contestarien des dels socialistes?
0: Bé, jo crec que el president i ja el govern i el Departament de Territori i Habitatge, des del primer moment que va començar a governar, doncs ha demostrat el seu compromís per resoldre el problema de l'habitatge, perquè n'és conscient de que és la primera causa de desigualtat i la primera preocupació per al conjunt de ciutadans i ciutadanes del país. En el primer debat va anunciar el pla 50.000, una mesura que amb la voluntat de construir 50.000 i posar a disposició 50.000 habitatges públics, una mesura doncs, que alguns grups doncs, van dir que era una mica exagerada i que no es duria a terme. Avui el president ha explicat que amb totes les mesures que de moment en aquests dos anys estan en marxa, vull dir, aquells que fa dos anys deien que això, aquesta mesura seria impossible, doncs dos anys després els diem que ja no, que és que ja hi ha més de 30.000 pisos o que ja hi són o que estan en previsió de fer-se en un període breu de temps. I avui hem vist un president doncs, que ha posat ha exposat tres noves propostes noves en matèria d'habitatge, tres noves polítiques, que és el fons d'emergència habitacional perquè, bueno, per fer front a un drama que és per als desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat extrema, com hem malauradament vist aquests darrers dies a Madrid. També una nova fórmula de la compra conjunta, pensada per a persones de més de 40 anys amb ingressos estables, però que per la seva edat o no pot assumir, no pot accedir a una hipoteca perquè no li donen, doncs una nova fórmula que ens permet el Codi Civil, però que mai ningú ha intentat dur-la a terme. I la tercera és els préstecs emancipació, que ja estan funcionant, han tingut una molt bona rebuda per a la gent jove. Doncs ja ho va dir fa mesos, que tot el que estigués a la seva disposició per resoldre el problema de l'habitatge, doncs que ho faria, no, com va dir, no li temolarien les cames, que preferiria doncs equivocar-se que no quedar-se de braços creuats. Mm-hmm.
1: Doncs tanquem aquí aquesta anàlisi amb les diferents formacions polítiques d'aquesta compareixença inicial del president Salvador Illa, al debat de política general, Elena Díaz, portaveu del grup parlamentari dels socialistes. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
2: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
3: Com et dius?
4: Serena Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
2: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Prendreu tots mal.
2: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Puede que seas de los que vienen a San Lorenzo de El Escorial por el Real Monasterio, pero serás de los que se queden también por sus senderos, sus miradores y una gastronomía con sabor a sierra. Porque las mejores historias necesitan más de un día. San Lorenzo de El Escorial. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
8: Pero cariño, es que no hay quien te pare. No me dejas tranquila.
9: Si el sexo va bien, lo demás no importa. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
10: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
11: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Agraria, el programa referente del sector primario español, se realizará desde la cooperativa Nuestra Señora del Rosario en el Provencio, Cuenca. Patrocinan denominación de La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 6 de la mañana, Onda Agraria en la octava fiesta de la vendimia, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
6: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
12: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
6: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
13: ¿Vamos de visita?
14: Hola, ¿qué tal?
13: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
15: Bien.
13: ¿Y la pequeña qué tal?
15: Está bien.
13: ¿Y tu gato?
15: Bien, muy bien.
13: Esta es...
16: ¡Wow! Me encanta.
17: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
13: Bienvenida.
17: Century 21.
1: En 4 minuts ens plantem a les 8 del vespre. Dèiem a l'inici que avui hem estat amb els ulls ben dirigits al cel perquè el temporal que ha descarregat amb força les últimes hores a diversos punts de Catalunya ho ha fet amb intensitat. Ara l'ha perd, però es manté l'avís per xàfecs fins la nit. De fet, ara mateix tenim el principal focus d'atenció al nord-est de Catalunya, Joan, amb un avís per pluges torrencials.
18: Un avís que afecta especialment la comarca del Baix Empordà i que és de risc màxim, 6 sobre 6, es mantindrà actiu fins a les 9 de la nit i Protecció Civil ja ha enviat un alert a la zona per avisar la població davant la possibilitat que s'acumulin 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. De fet, l'estació de Torroella de Montgrí ha superat aquest registre fa uns minuts, ha arribat a acumular 54 litres per metre quadrat en només mitja hora. I atenció també als rius de la zona perquè el Daró i el Gotarrà ja han superat el llindar d'alerta. És un episodi molt local que afectarà aquesta comarca del Baix Empordà i s'espera que s'enfili fins amunt perdent intensitat i per tant que descarreguin força en aquesta zona però que no s'estengui a altres de Catalunya.
1: Doncs aquest és el punt que preocupa ara mateix i on tindrem un ull posat. A la resta de les zones on el temporal ha descarregat des d'ahir a la nit, la situació ara ja és de més calma.
18: Sí, la situació s'estabilitza, però, com deies abans, cal mantenir la precaució fins aquesta nit. Imma Soler, és directora de Protecció Civil.
19: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot d'aquells moments que puguin haver intensitat.
18: Sobretot perquè l'episodi que els explicàvem del Gironès ha guanyat en intensitat en qüestió de minuts. Per tant, encara que els mapes ens indiquin una cosa, s'ha d'anar refrescant la informació per tenir-la actualitzada i prendre les mesures pertinents. Mentrestant, en aquest temporal que ha caigut a diverses zones de Catalunya des d'ahir la nit, encara coeixen algunes incidències. Per exemple, a Barcelona hi ha afectacions del transport públic encara ara. L'L3 no para a Mundet, l'L4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova i l'L5 entre Collblanc i Diagonal. La que sí que s'ha resolt és l'afectació a la Ronda d'Alt per acumulació d'aigua, que ja està completament reoberta. A Sant Cugat, l'arribada també ha impactat de manera important. Ha deixat imatges de cotxes arrossegats per l'aigua i carrers amb un pam d'aigua. Pel que fa a la previsió, demà dimecres s'espera una jornada més tranquil·la i dijous s'espera que puguin tornar els ruixats intensos.
1: Doncs carregarem forces per dijous, sobretot aquest missatge de precaució. Deixem ara aquesta qüestió de banda i els expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, del delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. Recordem que no va arribar a ser jutjada ni empresonada pel Tribunal Suprem perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa.
18: Aquest moviment va convertir el delicte de rebel·lió en el de sedició i quan aquest va ser derogat va passar a desobediència, que no comporta presó. És llavors quan el Suprem va passar el cas a l'Audiència de Barcelona i ara se li ha aplicat l'amnistia amb l'aval de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Esquerra Republicana celebra l'amnistia després d'anys de persecució política, diuen, a través de diverses causes judicials.
20: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
21: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
22: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
23: Verisur.
1: 5, arribem ja a les 8 del dia.

0: Vespre. En clau econòmica, Foment del Treball demana recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme i també més protagonisme per les mútues en la gestió de les baixes laborals.
1: Segons la patronal, l'impacte econòmic de les absències a la feina per contingències comunes s'ha duplicat des del 2018, un fet que compromet la productivitat i sostenibilitat del sistema. Així ho recull en el llibre blanc sobre absentisme presentat aquest matí. Escoltem el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
2: L'absentisme laboral no és només un problema de les empreses, és una qüestió que també afecta els treballadors, a la totalitat de les empreses, com és lògic i normal, al sistema sanitari, a la seguretat social i, en definitiva, al conjunt de la nostra societat.
1: I reclama revisar els costos que assumeixen les empreses i aposta per fórmules de retorn progressiu a la feina.
0: I sense deixar el món laboral, Comissions Obreres veu amb preocupació les dades d'accidentalitat que els explicàvem ahir. Recordem-les, els accidents laborals mortals, tant durant la jornada com in itinere, han augmentat un 27% aquest 2026.
1: Respecte a l'any anterior, el 25. Posem l'accent en el fet que bona part dels accidents registrats són de tipus traumàtic i defensen que molts es podrien evitar reforçant la seguretat als llocs de treball. Ho explica Onda Cero Catalunya la Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya.
3: Crec que la prevenció que es fa a les empreses no és de qualitat, no? És més aviat una prevenció molt precària. S'està fent una prevenció que no és capaç d'evitar les causes de seguretat més bàsiques, els riscos més senzills. Per això veiem, no?, que la majoria dels accidents de treball són traumàtics, és a dir, estan relacionats amb màquines, amb caigudes en altura, coses que són molt fàcils d'evitar.
1: I el sindicat reclama actuar també sobre factors com les càrregues de treball i l'exposició continuada a situacions de risc que poden afectar la salut dels treballadors, i és que el 55% de les morts vinculades a accidents laborals tenen a veure amb infarts, ictus o altres patologies.
0: I atenció a aquesta dada que els explicàvem a l'inici, 19 anys de presó, aquesta és la pena a la que s'enfronta l'antic cap de colla dels Xiquets del Serrallo, acusat d'abusar sexualment d'una menor de només 14 anys.
1: Quan la víctima tenia aquesta edat, els dos tenien una relació de parella, tal com defineix la jove, que es va allargar fins al 2022. En aquest període van mantenir relacions sexuals i l'investigat li va demanar fotografies nua. El judici ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Tarragona i s'ha celebrat a porta tancada.
0: I en cultura, el Premi Planeta ha batut un nou rècord de participació. 1.424 novel·les s'hi han presentat, el que confirma l'estat de salut robust d'aquest guardó.
1: En un comunicat, Planeta ha explicat que el gruix dels treballs presentats procedeixen d'Espanya, 778 títols, un 54% del total. També hi ha moltes novel·les amb autors residents a Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. El guanyador guanyadora, que obtindrà 1 milió d'euros, es coneixerà el proper 15 d'octubre en el tradicional sopar literari que es farà al MNAC de Barcelona. Al jurat del premi s'incorpora l'escriptora Paloma Sánchez Garnica, guanyadora del Planeta l'any 2024, i Javier Serra, Premi Planeta 2017, que substituiran José Manuel Blecua, mort el passat mes de maig, i Juan Eslava Galván.
0: Després que divendres passat el Liceu obrís la temporada amb Aïda de Verdi, el Coliseum barceloní estrena una versió per finats i adolescents de la mà de Jordi Casanovas i l'Operació Òpera Catalunya.
1: L'espectacle es va estrenar a Tarragona el passat 7 de febrer i ara aquesta reinterpretació d'una de les obres més paradigmàtiques de Verdi es presentarà al Gran Teatre Barceloní els dies 3, 4 i 10 d'octubre. La posada en escena i la dramatúrgia de Casanovas veu dels primers videojocs amb una estètica retrofuturista que ha estat treballada amb l'empresa barcelonina Onion Lab. Els arranjaments, l'adaptació i la composició musical han estat fets per Marian Márquez, mentre que Daniel Perpinyan n'és el director musical.

0: Passant 4 minuts de les 8 del vespre, hem fet un cop d'ull a tota l'actualitat de la jornada. En breus també 3 notícies del sector tecnològic, però abans, cop d'ull important a l'actualitat esportiva del dia. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Lola.
0: A veure, comencem parlant de la selecció espanyola. Es troba a minuts de disputar la segona jornada de la Nations League.
1: Després del triomf amb remuntada inclosa dissabte passat a Wembley, la selecció espanyola rebrà Croàcia a 9:15 a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla. Alineació confirmada per part de Luis de la Fuente. 5 canvis respecte a l'11 que va guanyar a Anglaterra. A Unai Simón en porteria, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Hausen i Cucurella en defensa, Zubimendi, Fabián i Fermín López al mig

0: Del camp, Lamine Yamal, Àlex Baena i Oyarzábal a la davantera. El central, Robin Lenormand, que tot just va arribar ahir a la concentració, i els atacants, Jeremy Pino i Roberto Fernández, són els tres futbolistes descartats pel duel d'avui. El rival, Croàcia, amb el porter del Barça, Dominic Livakovic, com a titular, i Luka Modric i els seus 41 anys, de moment, a la banqueta. A la mateixa hora, arrencarà el República Txeca, Anglaterra, a Praga, amb Anthony Gordon, també com a titular.
1: En clau, seleccions també, alarma de Rafinha amb el Brasil.
0: Sí, una altra vegada. El davanter del Barça ha hagut de ser substituït al descans en el partit amistós que ha enfrontat el Brasil amb Austràlia. Rafinha ha tornat a ser titular, ha actuat com a davanter centre, estrenava capitania i fins i tot havia marcat l'empat a dos momentani des del punt de penal. I segons ha publicat Globo Sport, unes molèsties musculars a la cuixa dreta han obligat Carlo Ancelotti a deixar-lo a la banqueta al descans. La Confederació Brasilera de Futbol encara no ha emès un comunicat amb l'abast real de la lesió d'un partit en què el Brasil s'ha acabat imposant per 2-4 amb dianes a la segona meitat de Bruno Guimarães i Vinícius. En principi, Rafinha hauria de tornar a Barcelona i no disputar el duel a l'Índia d'aquest dissabte 3 d'octubre. I encara pel que fa als blaugranes pel món, Egipte ha golejat 0-5 al Sudan del Sud en el duel de classificació per la Copa Àfrica i el davanter de 18 anys, Hamza Abdelkarim, ha marcat l'última de les dianes. I encara en futbol, 6 jugadores del Barça han estat incloses a la llista de la seleccionadora espanyola femenina, Sonia Bermúdez. Són Cata Coll, Patrick Guijarro, Clara Serrajordi, Irene Paredes, Claudia Pina i Vicky López. Aquesta última és la inclusió més polèmica perquè la jugadora encara es troba lesionada, Vicky López. N'ha parlat la seleccionadora, Sonia Bermúdez.
2: Bueno, en el caso de Vicky, evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros. Si no, no estaría en la convocatoria. Así que está bien. Y como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros. Así que en cuanto... ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
0: El passat cap de setmana, Aitana Bonmatí tot just va sumar els primers minuts de la temporada, per això tampoc ha estat inclosa. La selecció espanyola jugarà dos amistosos contra els Estats Units, el primer a Washington i el segon a Filadèlfia. Abans, però, hi ha Champions femenina. Demà el Barça visitarà la Roma a l'estadi Trefontana a 6:45 de la tarda, duel de la segona jornada de la màxima competició continental.
1: Cop d'ull a la plana poliesportiva en bàsquet, derrota del Barça a l'Euroliga.
0: Sí, per 94-87 contra el Dubai, partit que acaba de finalitzar. El Dubai que entrena l'ex-tècnic del Barça, a Xavi Pascual, així que una victòria i una derrota en les dues primeres jornades de l'Eurolliga pel Barça. En joc ara mateix al descans, Anadolu Efes 53, Real Madrid 41, i a partir de 8:45 València-Baskonia. I en handbol, pallissa escandalosa del Barça a la tercera jornada del Mundial de Clubs, els blaugranes que han golejat per 51-15, sí, sí, 51-15, el Muntada del Marroc. Era un pur tràmit perquè els de Carlos Ortega ja tenien el bitllet per la final a la butxaca abans del partit. Dani Fernández, màxim golejador culer amb 12 gols.
3: Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final. A part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part.
0: I per tant, dijous 1 d'octubre, la final del Mundial de Clubs entre el Barça i el Vesprem a les 7 de la tarda, un clàssic europeu.
1: Ah, clar, Víctor, 51-15 es diu ràpid.
0: El que té el Mundial de Clubs és que ajunten equips de diferents països. Una de les lligues més fortes és l'espanyola, amb el Barça sobretot, i la diferència és que és molt evident contra el Muntada del Marroc.
1: També ja es donaven mig per derrotats, no?
0: Sí, no, era últim de grup, últim de grup, i el Barça ja era primer de grup i classificat per la final, i a més ha pogut rotar, és a dir, no ha jugat tota l'estona amb el millor equip.
1: Víctor, a nosaltres, que ens agrada explicar-te una miqueta el que ve ara, tindrem tres innovacions tecnològiques, però hi ha una que ens crida bastant l'atenció. Tu t'imagines un tipus de tecnologia que es carregui els mosquits?
0: Uf!
1: Els identifica i se'ls carrega.
0: Ah, mira, doncs igual.
1: Amb drons.
0: Ara estan... no han marxat del tot, però estan marxant, no, ja, els mosquits?
4: Sí, sí, sí. Es veu que quan fa molta calor tampoc se senten còmode, i n'hi ha hagut menys aquest estiu.
0: Sí, és veritat, pot ser. Mira, jo que sóc una mica boomer, podríem dir en aquest sentit, de tecnologies, em van bé aquestes innovacions.
1: Escolta, la que parlarem també d'innovacions en l'àmbit de la salut. Serà interessant. Gràcies, Víctor. Bona
0: tarda.
1: Fins ara.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown, d'entre les gairebé 70 activitats que proposa. A Girona, el dissabte 3 d'octubre, podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. A Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva, amb la Franz Schubert Filarmònica i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Andreeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filarmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, a la plaça de la Font de Tarragona, acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya, i participaran 6 colles internacionals, entre elles la debutant colla xilena Lo Prado.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Los pueblos del mar. No se les llamaba así, no se sabía lo que era. Era gente que atacaba y ya está, pero es aquello de utilizar una etiqueta moderna para un asunto antiguo.
4: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? Casi como una, como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.
3: Sí, un poco sí, porque simplemente aparecen citados. Penélope en algún momento pues dice eso, y quiénes son, y de dónde vienen, por qué nos atacan. Pero nunca se les acaba de ver. Pues sí, es un miedo, pues eso, impersonal, lo que tú dices. En cualquier caso, está bien que sea así.
5: Que hacen Nolan es como anticipar lo que llegará y que los personajes no verán, pero que es algo que también, digamos, que en este periodo las razzias y los ataques de pueblos extranjeros, de piratas sobre todo, también se producían.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. És nit de dimarts a dimecres, dimecres 30 de setembre de 2026, i és que des d'ara i fins a les 6 us anirem acompanyant en aquesta transició, deixant enrere ja el dimarts, que ja és història, per donar la benvinguda a aquest dimecres dia 30. Com a nit de dimarts a dimecres, ja sabeu, tindrem sèries. Avui també tindrem recomanacions de destinacions amb la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez, i moltes, moltes més històries. El nostre coach a capçalera en el tram de 5 a 6 per poder-vos acompanyar i desitjar un bon dia aquí tot fent Nits de Ràdio. Vinga, comencem!

0: Avui ja ho dic jo perquè m'estic equivocant. Estava preparant les músiques, però no em dóna temps. Ja ho sabeu, que vaig una mica de bòlit. Però farem veure que ara en aquests moments diuen celebrities, i diem totes aquestes coses, perquè al final el que volem escoltar... Anem directe, eh? Anem a saludar la persona que tenim ganes d'escoltar, que ens alegra totes les setmanes, i també ho fa a la ciutat i en bones mans, el grandíssim Robert Calvo! Mare meva, no sé mai quin botó apreto, i l'edat no perdona, saps què vull dir?
1: Has d'apretar el botó correcte.
0: Sí,
1: sempre.
0: Però com que em fa... Saps què passa? Que jo aquí la taula aquesta de so que tinc té colorets.
1: Ah, molt bé.
0: I a vegades, mira, em ve de gust l'altre coloret, saps?
1: L'altre coloret.
0: Sí, i mira, així em vaig passant. A la nit has de buscar...
1: Sí.
0: Les...

0: les distraccions en cosetes d'aquestes, no?
1: A la nit totes les cuques són de llum.
0: Sí, són cuques de llum, i mira, a vegades em fa el d'aquest color l'he apretat poc, i mira, treto el botó que no és.
1: Estava pensant una cosa, ara mirava el guió aquí, que m'he preparat una miqueta, i estava pensant que tu i jo podríem ser la versió heterohomosexual,
0: sí?
1: Més fructífera de la radiodifusió a Sens Espanya, dubte. Que seria equilibrable a la relació de les dues persones que portem avui en aquesta secció.
0: Val, ja sé per on vas, ja sé per on vas. Sí. Perquè nosaltres portem fent ràdio junts, mare meva.
1: Des de temps immemorials. El millor de tot és que no ens hem liat, perquè l'un és heterosexual, l'altre és homosexual, hasta que no se demuestra el contrari, i mantenim una relació professional que és molt fructífera,
0: sí, senyor,
1: perquè ens porta molts beneficis.
0: Absolutament.
1: El mateix que fan els nostres protagonistes d'avui.
0: Val, el que passa és que m'imagino, per donar més pistes als nostres oients, que els nostres protagonistes d'avui han estat junts i ja no junts.
1: Ja no junts. No, perquè la relació sentimental que mantenien ja no la mantenen, però sí que mantenen la relació d'efecte, perquè al final, sí, després de 15 anys junts...
0: Són molts.
1: Et queda el carinyo, no?, com a mínim, o el respecte, com a mínim, encara que sentimentalment no us entengueu, o sexualment.
0: El que sí tenen és la mateixa química professional que tenim nosaltres, és això.
1: La mateixa química pel compte corrent.
0: Bé, aquest ja és un altre tema, el compte corrent, mare meva.
1: Bé, avui parlem d'unes persones que, mira, fan una cosa molt important, que és fer militància des de la creació artística, i fer enviar missatges molt potents a la societat des de les seves creacions artístiques. Són dues persones que, sí, són artistes, són directors de cinema i directors de teatre han estat, i a la vegada també un d'ells ha estat actor molt famós en aquest país. I ja amb aquestes pistes jo crec que tothom es deu imaginar que estem parlant de dues persones que no s'imaginaven que arribarien fins on han arribat. I encara podrien arribar més lluny, perquè són la notícia de la setmana. Estic parlant de Javier Ambrosi, Javier Calvo, Los Javis, que són els nostres celebrities d'avui.
0: Sí, senyor, perquè han passat... La televisió és història moderna, però és que molts cops també l'hem de fer aquesta, perquè la televisió, molta de la gent de la que ens sona sempre, precisament per aquesta cosa tan absurda que els oblidem i els aparquem, no? Com dèiem el cas de la Mari Pau o de tanta i tanta gent, doncs, clar, omplen el seu espai d'altra gent i, llavors, clar, no es toquen aquestes generacions, quan seria molt bonic que hi hagués més, doncs, aquesta fusió, no?, de les diferents generacions, i que poguéssim veure programes més intergeneracionals, eh? Sí, sí. I que hi hagués gent més veterana, menys, i tot això seria bonic.
1: El millor de tot és que aquestes dues persones, Javier Ambrosi i Javier Calvo, fan una cosa molt important, que és honorar la memòria del seu país, al final, i també batallar des de la seva pròpia batalla personal, des del seu propi espai i des del temps que els ha tocat viure, perquè el futur que arribi després sigui una mica millor del que ells s'han trobat, que ja se'l van trobar molt aplanat, però ells jo crec que encara l'aplanen molt més. I espero que ho segueixin fent per molts anys més, perquè són dues ments pensants creatives que l'altre dia escoltava, els escoltava tots dos, però Javier Ambrosi deia: es que, aunque nos hayamos separado sentimentalmente, creativamente no somos nada el uno sin el otro.
0: Exacte. No podemos crear. Clar, perquè vulguis o no, quan hi ha un partnership que es diu, doncs normalment, de forma pensada o de forma natural, es van repartint la creació. És a dir, tu fas més això, jo faig més l'altre, jo ja sé que això m'ho acabaràs de rematar tu perquè se't dona millor això, i llavors es creen aquestes complicitats i necessitats al mateix temps. S'entén perfectament.
1: Sí, sí. El cas és que creen molt bé i molt profundament diferent tots dos junts, dos homes que un d'ells no era famós, l'altre sí, perquè de molt jove va aparèixer en una sèrie de televisió d'aquesta casa, precisament Física o Química. I la història no pot ser millor, David, perquè jo he llegit que en Javier Ambrosi va veure Javier Calvo fent de Fer a Física o Química, no? Aquesta sèrie d'Antena 3, i es va penjar d'ell.
0: Una mica com el rei amb la Letícia, eh?
1: Una mica, sí. Es va penjar d'ell, i llavors ell va dir, pues, si ell és la física, jo quiero ser la química d'este chico. I li va presentar els seus respectes per Facebook.
0: Ai,
1: per
0: que bo.
1: Facebook, que Facebook ja és el pleistoceno, gairebé.
0: Ara que meva. Física o Química.
1: I li va dir que li agradava molt, que li agradava molt com actuava. Era mentida, no li agradava com actuava. El posava a tontorron. En Javi Calvo, que ja en aquella sèrie, com et deia, va fer militància des del seu personatge. Era en Fer, que era un noi homosexual. Contextualitzem aquesta sèrie fa 15 anys, eh? Mm-hmm. O 20. I, evidentment, la cosa no estava tan aplanada com està ara. Bueno, no sé si ara està massa plana, però sí, com sigui, estem millor que fa 20 anys, o això penso jo. En Javi feia de Fer i li passaven coses com aquesta.
2: Si ya me da vergüenza contar esto, pues imagínate aquí.
3: Joder, tonto, que si te has traído aquí es porque sé que no hay nadie. Ah. Ay, porque me imagino que es lo que me vas a contar.
2: ¿El qué?
3: Que tengo una besada a Julito. ¿Que no te gustó?
2: Pues sí, me gustó. Me encantó. Me puse malísimo.
3: Joder, chica, eres como la gripe. Estás en todos los lados.
4: Por lo menos estoy donde me corresponde. O es que tú con el rollito gay crees que puedes entrar en todas partes.
3: Mira, Fer, tú ni puto caso a esta. Vámonos.
4: ¿Podemos hablar?
3: Pues tú verás.
2: Dime.
4: O sea, que te molo besar a mi novio. Venga, a mí puedes decírmelo. Te sigue gustando Julito.
2: Mira, mejor vamos a hablar esto en otro momento, ¿vale?
4: Mira, maricón de mierda.
1: Ojo, ojo.
4: Como te vuelvas a acercar a mi novio, voy a tener una charla con mi hermano que lo vas a flipar.
3: Estaba Fer hablando con la novia de Julio. ¿Con esta? Sí, con esta.
2: Hablar. ¡Zorra!
1: És que li ha escopit a la cara.
0: Mare meva.
1: Li ha escopit a la cara aquesta noia, que es veu que estava una mica enfadada perquè en Javi Calvo, en Fer, li agradava el seu nòvio. I s'ho cobrava així, amb una escopit a la cara. Bé, Javier Calvo i Javier Ambrosi es van conèixer i a partir d'aquí van començar a crear junts. El primer projecte va ser un musical. Es deia La Llamada i el van estrenar al Teatre L'Ara de Madrid, no? Però no a l'escenari del teatre, no. Els hi van deixar el vestíbul. Diu, si voleu fer aquí, feu-lo.
0: Que fort.
1: El mateix vestíbul en el que Almodóvar va rodar una escena de La Ley del Deseo. Per cert, ara ho escoltarem. Mm. Però allà van començar el tràiler... allà van començar l'inici... Sí, és el tràiler. És el tràiler d'una cosa que després es va convertir en obra de teatre, en escenari real, i en pel·lícula. És La Llamada.
5: Que tal vez esto es solo la llamada.
6: Las niñas se van a escapar esta noche.
7: Ay, madre, hoy de nuevo.
8: Quiero pedir un taxi, tía, me pregunta a la calle, ¿qué le digo? ¿El bosque?
9: Ay, de verdad, el tercer mundo.
8: ¡Le como la cara, señor!
1: Una història sobre una dona que vol ser monja, que té la llamada per ser monja, i una història de reggaeton, de festa, de campament d'estiu. Allò es va convertir en una sensació, David. Aquella obra de teatre que va començar en un vestíbul es va convertir en una sensació. El musical, que és un musical, explica la història de la Maria, una adolescent que rep la visita de Déu mentre participa en un campament d'estiu de monges.
0: Bueno,
1: es va convertir en una peça de culte i el punt de partida del seu univers creatiu.
0: Exacte.
1: I el 2017 van fer aquesta adaptació cinematogràfica de la qual estem escoltant el tràiler.
10: Bernarda, que veo a Dios.
11: ¡Dios nuestro señor!
12: Pues ¿quién va a ser, si no?
13: Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro.
1: Es que baixa Déu i li canta cançons.
0: És bonic, això.
14: Te cuento un secreto. Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes?
1: Per crear això, David, has d'estar una mica boig, eh?
0: Sí, però bueno, és el que diem de la genialitat, no?
1: Sí,
0: se t'ha d'acudir el que no se li ha acudit a ningú altre, i això és així, eh?
1: La genialitat va arribar el dia que aquests dos homes van crear, per mi, el millor que han fet.
0: Sí.
1: Crear un personatge que és un personatge que tots podem conèixer, que tots identifiquem amb algú d'una època i d'un país, vingut a menys i en situació de crisi. El 2016, fa 10 anys, los Javis van crear Paquita Salas.

0: Petites Sales és una sèrie de culte, per cert, que si algú no l'ha vist, ja va tard, però encara nunca es tarde. És una sèrie que va protagonitzar Brais F., que feia d'aquesta representant d'artistes en decadència que intentava sobreviure en un món en el qual les coses ja no eren com ella les va crear o imaginar, no?, en el seu moment. Ella buscava sempre l'actriz 360.
1: Hola, soy Paquita Salas y soy representante.

0: Este curso te voy a dar unos consejitos para ser una buena actriz. Vamos a empezar con una clase crucial, la clase para ser 360. 360 no se nace, así que motívate y mueve. 360 es saber desenvolverte tanto en drama como en comedia. También tienes que saber moverte en cine, en teatro, en publi y en televisión. 360 es una actriz que baila, que canta, pero que además tiene un plus. Solo voy a decir un nombre, Natalia Millán. Ella hace todo eso y además salta en trampolín. Una 360 nunca desaprovecha una oportunidad. ¿Quién te dice?
1: És una representant d'artistes que, diguéssim que les seves pròpies artistes comencen a baixar del vaixell de la seva representació, no? I comença a perdre artistes, només hi queda Belinda Washington,
2: ah, sí,
1: de representada, i al final la sèrie acaba amb unes trames divertidíssimes que s'han convertit en sèrie culta perquè és una sèrie de memes. Jo crec que han aconseguit amb una sèrie fer 500 memes per capítol.
3: Bueno, i el món de les xarxes socials i sí, de tot això es tracta d'una manera tan, tan meravellosa de dels influencers i els trending topics i tot això.
1: Precisament, a Paquita Salas, on també hi ha missatges de militància LGTBIQ+, mira, hi ha una escena, David, que Belén Cuesta, que fa de, diguéssim, d'assistent de Paquita Salas, li diu, la truquen de la sèrie Puente, El secreto de Puente Viejo. Mm-hmm. Li diu, Paquita, que David les gusta mucho porque se sube de pluma. Y ella diu, que se le sube de pluma. ¿Qué hago? La bajo, la pluma. Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. Toda la historia. ¿No puede haber un maricón en Puente Viejo? Pues ese es el secreto. En fi, ella, Paquita Salas, los Javis, van fer una crítica també bastant, bastant ben afinada cap als influencers allà, a Paquita Salas, quan una de les seves representades, que ja no tenia papers a les sèries, li diuen, oye, ¿por qué no coges marcas de lo que tienes por casa y lo vas anunciando?
0: Estamos utilizando una táctica que nos ha enseñado Noemí. Vamos por la casa, ¿no?, captando marcas que tenemos aquí y nos inventamos colaboraciones que no existen para atraerlos.
4: Es el gancho, el cebo de toda la vida que llevaba el trilero. ¿Dónde está la bolita? O sea, yo recuerdo, yo he tenido un tío trilero. Y el día que no hay clientes, todo es falso. Es un día de pérdida porque tienes, yo lo sé, tienes que pagar al cebo.
0: Y bueno, yo también conozco mucho esta táctica porque en el mundo del cine la hemos usado mucho tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, yo para Carne Trémula de Pedro Almodóvar, pues yo propuse a Liberto Rabal. Enseguida les dije que había que decidir rápido porque estaba interesado en llamarle a Amenábar. Fue decir eso y la llamada. No sigue actuando Liberto, ¿no?
4: No tengo conozco que yo. No conozco.
0: Hijo de Paco Rabal.
4: Conocí a Teresa en un bar que yo estuve trabajando. Yo no trabajaba en el bar. Yo trabajaba en un local al lado del bar y íbamos todas al bar Lemón. Y yo iba mucho a desayunar ahí.
1: M'encanta la crítica aquesta als influencers des de Paquita Salas. Els Javis que van seguir creant i creant. Després, jo crec que el punt d'inflexió és Paquita Salas. Mm. És a dir, quan creem Paquita Salas, que és una sèrie que es comença a emetre a Fluxer, una plataforma de Transmedia,
2: que després
1: va convertir en Atresplayer Premium, però abans es deia així. Mm. I després, ja gràcies a aquesta casa, gràcies a la seva ja solvència, diguéssim, econòmica també, van crear una sèrie també que seguia fent militància, Veneno.
5: Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina, la Veneno.
1: Aquí recreaven Pepe Navarro.
6: Que mi nombre no es Veneno, es un apodo.
1: I la història de Cristina Ortiz, la Veneno, a l'Espanya dels 90. Aquesta sèrie la van crear el 2020 Javier Calvo i Javier Ambrosi per a 3Player, basada en la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, que és una de les principals figures dels 90. A la televisió dels 90, la Veneno sortia cada dia, dia sí, dia també. És una sèrie inspirada en la biografia escrita per Valeria Vegas, que recuperava la vida de Cristina Ortiz i també retratava la realitat de molts personatges trans durant les dècades dels 80, dels 90, i dels primers anys del segle XXI. Va ser un gran èxit de crítica i de públic i va consolidar aquesta parella, los Javis, com una de les parelles creatives més importants de la història d'aquest país.
7: Ahora vaya a ver lo que era la bomba de España.
8: ¿Tú qué eres, hombre o mujer?
9: Que yo que soy un semáforo, mi arma. De sultana, de mora, de india,
10: como la Pocahontas.
1: És que, clar, recrear la Veneno ja em sembla de dir, a veure, com el teu cervell pensa que pot haver-hi una actriu que recreï la Veneno? I ho va fer. Ho van fer i ho van aconseguir. En una sèrie que també va causar sensació. Després d'aquesta sèrie van venir Cardo, que a través de la seva productora, primer Suma Latina, després Suma Content, van impulsar aquesta sèrie, creada per Anna Rujas i Clàudia Costafreda, i ells també van fer de productors executius d'aquesta sèrie. Després, La Messias, amb Carmen Machi, que van estrenar el 2023 a Movistar Plus. És el seu projecte més ambiciós i personal i narra la història d'una família marcada pel fanatisme

religiós, els traumes a la infància, la culpa i la necessitat de trobar una forma de salvació. Fixa't, la religió i el món LGTBIQ+, que s'entrecreuen a totes les històries de Los Javis. Històries que desenvolupen

0: Bola negra.
1: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
2: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh? Guardo el
3: deseo. Nunca nos explicó nada. No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
4: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
1: No. Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
5: Sí, eso es La Bola Negra. There are only 4 pages that exist from this play.
6: Tú tienes que ser quien tienes que ser.
7: Aquí está, mira, que vamos, en això, tú tienes que ser quien tienes que ser. Aquest 2026 han estrenat aquesta pel·lícula, La Bola Negra, escrita i dirigida conjuntament amb Alberto Conejero. La pel·lícula connecta 3 èpoques diferents i diferents històries d'homes homosexuals amb la memòria de Federico García Lorca, la Guerra Civil, la repressió i la identitat com a principals eixos. El repartiment inclou, entre d'altres, Guitarrica de la Fuente, Miquel Bernardó, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close. Imagina't, aquí els han unit a tot això en una pel·lícula.
3: Sí, sí, sí.
7: Aquesta cinta, arribar als cinemes, a la gent li està impactant moltíssim, però és que abans que s'estrenés als cinemes ja es va veure en el Festival de Cannes, on van triomfar Los Javis,
3: sí, sí.
7: I Televisió Espanyola ho va explicar així al seu telediari.
8: Vemos esta imagen, la de Los Javis triunfando en el Festival de Cannes, y decimos:
9: Javier Ambrosian, Javier Calvo,
8: qué lejos han llegado. Y como todas las historias en las que se llega lejos, esta también tiene un principio.
10: Ese premio a la mejor dirección empezó a forjarse a unos 1.200 kilómetros de Cannes. El rastro artístico de Los Javis nos trae a este punto de Madrid, el Teatro Lara, donde empezaron como pareja profesional, lejos de los focos y del glamour de los festivales de cine de primer nivel.
8: De hecho, aquel origen ni siquiera lo encontramos en la sala principal del teatro, sino aquí, en el vestíbulo, el lugar que hace 13 años les dejaron para un montaje primigenio de un musical al que titularon La Llamada. Cuando pudieron llevarlo a un escenario, escuchen lo que nos dijeron.
11: Sobre todo habla de cuando tú tienes claro lo que quieres hacer en la vida y enseña que lo que tienes que hacer para llegar a eso no es hacer lo que te digan los demás, sino hacerlo como tú quieres.
8: Pues haciéndolo como ellos querían, consiguieron llevar su obra al cine. La Llamada. Paquita Salas, Veneno, La Mesías, ahora La Bola Negra. Todos y cada uno de estos trabajos marcados por su compromiso con la comunidad LGTBIQ+, cada poco repiten que Pedro Almodóvar es su mentor. Él consiguió el mismo premio en el 99. Por Todo sobre mi madre. Y tenemos otro hilo de unión entre maestro y alumnos. Fíjense en esta escena de La Ley del Deseo. Sí, Almodóvar la rodó en el mismo vestíbulo, el del Teatro Lara, en el que años después empezaron Los Javis. ¿Quién les iba a decir entonces que aquella era La Llamada?
11: Muchísimas gracias.
8: Para algo más grande. Hoy he sentido La
7: Llamada. Que xulo, no?
3: Molt bé, molt bé. Bueno, i que poden fer història, perquè es diu que poden fer moltes nominacions, no només a pel·lícula internacional, sinó a moltíssimes categories dels Oscars. Per tant, bueno, més enllà de la pròpia pel·lícula i més enllà de
7: la pròpia història, sí,
3: de la pròpia història, doncs el que faran és posar en el mapa la creativitat, no? I la bona feina, no? I el saber fer que tenim aquí, a la nostra indústria.
7: Jo crec que la importància de Los Javis, a part de la seva creació, m'estic emocionant, David, perquè estic recordant un moment... Perdó.
3: Sí, sí, sí.
7: Estic recordant un moment en el programa de la Cayetana Guillén Cuervo a la 2. Dies de Cine es deia, aquell programa?
3: Sí, sí.
7: Dies de Cine era el de...
3: Sí.
7: Versió espanyola, perdó.
3: Versió espanyola.
7: Versió espanyola. Allà parlaven amb Los Javis,
3: sí,
7: i parlaven de la seva militància i de la seva creació des d'aquesta militància. I deia Javier Ambrosi, deia: les persones LGTBI, amb sort, comencem a viure quan tenim 20 anys. Abans no existim.
3: Clar.
7: No existeix la nostra sexualitat, l'hem d'amagar, l'hem de maquillar la nostra vida, i amb sort, hi ha alguns que ni amb 20 anys poden fer això. I m'emociona molt escoltar aquelles paraules. Javier Ambrosi i Javier Calvo han creat un univers, jo crec que diferent, com va fer el Modo Brand el seu dia, no? És únic, no l'ha fet ningú més. I a més crec que fa una cosa molt interessant, que és... retratar personatges perdedors, no?
3: Sí, sí, sí.
7: La Veneno, Paquita Salas, són personatges que són el perdedor de la història, sempre. Personatges marginals, que estan vinguts a menys, que la vida no els va bé, no?
3: Això em recorda una mica també el The Office original, el britànic, que verdaderament allà el que fa Rick Gervais és retratar un perdedor, un mindundi, un mediocre total, però ho fa amb tanta gràcia que t'ho acabes passant molt bé, no? Per això jo crec que a mi m'agrada més la

0: essència de The Office britànica que, sí, que l'americana, que és més hi-hi, ha-ha, no? La britànica és molt més punyent i crec que van molt en aquesta línia i és molt interessant. Ha d'haver de tot, clar que
1: sí.
0: I van
1: fer una cosa molt bé als Javis, que és, no he vist la bola negra encara, però és unir l'humor i el melodrama. Allò, humor i drama a la vegada, no? Perquè Paquita Salas té coses d'humor, té coses que et fan plorar, coses que et fan riure moltíssim, sí, la majoria et fan riure. Vull dir, i La Llamada també, és una cosa molt, molt bonica.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo espero que els hi vagi molt bé, espero que tinguin molta sort. Són dos ments creatives úniques que tenim en aquest país. Ens hem de felicitar per això, sí, David, sí, perquè poques vegades passa en la història que podem sobreviure personatges així. No sé si d'aquí un segle o d'aquí 90 anys, algú parlarà de los Javis com aquells creadors que al segle XXI van fer coses interessants com recordar aquells del segle XX, com Federico García Lorca, que segueix viu.
0: Fantàstic. Doncs totalment, totalment. Cal reflexar les històries, totes les històries,
1: sí, sí,
0: i que al final doncs, tu tinguis l'opció d'anar veient i d'indagant en personatges, en vivències, en històries i en realitats, que hi ha moltes realitats al mateix temps.
1: Estic molt emocionat, David, però em sembla molt al·lucinant que 90 anys després que t'afusellin, que assassinessin García Lorca, si ell sabés que estem parlant d'ell avui... al·lucinaria.
0: Però totalment.
1: Sí, sí. I que són pel·lícules sobre ell, clar.
0: Sí, sí. No, no, i des de quin punt de vista es pot veure, no? Tan diferent, és a dir, no només és que es parli amb ell, sinó que...
1: Passa una cosa amb Lorca, que fins i tot perquè se'l podríem definir com un poeta progressista, no?, o d'esquerres, o com... el que tu vulguis. Jo crec que hi ha una cosa aquí en aquest país que és transversal. Lorca no... ningú va contra Lorca. Crec que no, crec que no.
0: Doncs és bon moment també per reivindicar, sobretot al final, l'obra. Jo crec que les obres és el que és important.
1: Doncs... que seran, la vida sigui igual. Això és el que cantava el Julio Iglesias, les obres que...
0: Sí, exactament. I, doncs, mira, parafrasejant Julio Iglesias, que sempre és molt bona manera de finalitzar a la secció. Acabem avui el programa. Gràcies, Robert Calvo, i fins la propera setmana. Cuida't molt.
1: Adéu-siau, adéu.